0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Jo

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: de la llengua, que això segurament és un dit més d'una vegada.
1: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
2: Quedeu com una de Girl Band?
3: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Hi ha un no, no, ni no.

0: Gala, t'hi ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, diu que...
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella mona cap a l'altarrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls,
2: mare, literalment.
0: Tinc poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: I jo et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia en negar-la a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Segons l'esborrany de la resolució del cas de Jordi Turull, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, l'òrgan de garanties esmenarà al tribunal per haver rebutjat amnistiar la malversació i deixarà clar que els líders del procés no van obtenir cap benefici econòmic amb el referèndum. També afegirà que s'han vulnerat drets fonamentals com els de participació política i la igualtat davant de la llei. La sentència es votarà el 6 d'octubre i el ponent del text, el magistrat conservador José María Macías, ja va avançar al matí de Catalunya Ràdio que redactaria una ponència inequívoca seguint el criteri de la majoria progressista del Constitucional.
2: Sempre he estat clar que no m'assumim els escrits a la universitat, a l'ensenyament de la sentència, i naturalment la sentència que dicti serà clara.
1: Tan bon punt el Constitucional dicti la sentència, el Suprem estarà obligat a aplicar l'amnistia. Repassem ara altres informacions en format més breu. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació. Vox és l'única formació que ha rebutjat participar en la cimera, que arriba dos dies després de la picabaralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge, que inclou mesures com la prohibició de desnonar per persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressiona perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts que ve. Plantada de l'ONU contra Benjamin Netanyahu. Bona part dels delegats han abandonat la sala just abans que el primer ministre israelià comencés el seu discurs davant de l'assemblea. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès l'entrada als Estats Units. I l'Iran manté la porta oberta a negociar la pau amb els Estats Units, però responsabilitza Washington de decidir quan vol acabar la guerra. El president iranià, Massoud Pezeshkian, defensa una solució negociada, però rebutja qualsevol acord imposat per la intimidació. També nega que Teheran vulgui fabricar una bomba atòmica. La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Valldigna, al País Valencià. Els agents miren d'identificar i localitzar els protagonistes d'un vídeo d'una agressió que s'ha fet viral a les xarxes. A les imatges s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magribí durant molta estona mentre l'insulten i li claven cops. Els fets haurien passat el cap de setmana durant les festes del municipi. Declaracions a 3Cat Info de Marc Cabanillas, portaveu de l'associació Valldigna Antifeixista.
3: És molt preocupant per totes aquestes circumstàncies, ja dic, per una part l'agressió física, per altra part la quantitat de gent que passivament estava present sense fer res, gravant, insultant, rialles, ja, és que és tot gent que tindria 16, 17, 18, 19 anys.
1: L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. Afegeix que està col·laborant amb les forces de seguretat. Ha començat la fase regular de la Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89 a 82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. També aquest dijous, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78 a 77. Ha començat també la UEFA Nations League de futbol. Amb aquests resultats, Països Baixos 1, Alemanya 1, debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange, amb empat al descompte. El Blaugrana de Yemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Per la seva part, el Blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Fermín diu al tot costa que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa ja del passat. I a la segona divisió, avui divendres, comença la setena jornada amb el Girona Albacete. El Sabadell juga dissabte a Vigo.
0: Fins aquí les notícies.
4: Bon divendres matiners, avui heu arribat Marta, Lara, Maiol
5: derrapant.
4: És divendres i alerta perquè avui els matiners estem d'estrena. Tenim una nova col·laboradora que cada dia passarà pel programa i és l'Agnès Marquès.
5: Però
6: no en directe, espero, pobra que ha de dormir.
4: Podria dir en directe Agnès Marquès des del llit, però no negarem que ens ho ha deixat gravat. D'aquí uns moments us explicarem per què l'Agnès ja forma part de l'equip dels matiners.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Hola, bon dia, matiners, que avui és divendres 25 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia d'estiu, matí menys fresc i al migdia farà més calor, la majoria de màximes, entre els 30 i els 35 graus, i podran arribar els 37 a les Terres de l'Ebre. Sol amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa i algun núvol prim. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Sadurní d'Anoia el sol sortirà a les 7:43 i aquí el dia... I aquí
0: bé,
1: el dia durarà 12 hores i 3 minuts.
0: Lara García, bla, bla, bla. Bon dia.
1: Bon dia, matiners. Oriol Pla, que acaba de guanyar el Premi Nacional de Teatre i d'estrenar una nova pel·lícula. Bueno, això encara no ho ha fet, eh?
0: No, ja ho faré, quan ja ho faré. Farà com la trucada que ell va rebre de cop que no s'ho esperava. Li passarà
1: doncs,
0: això a mi.
1: El mateix. En fi, també estrenarà la nova pel·lícula que es diu Esta Soledad i en una entrevista a la CNN ha dit això. Tots podem sentir-nos molt sols si no tenim una xarxa i un espai. Tothom està llapant pantalla.
0: Caramba. Se sent sol perquè ell vol.
1: Però està molt bé la reflexió.
0: Molt bé, i tant que sí. Marta, ai, Lara, sí, sí, està bé. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui, a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, què?
2: Doncs parlarem de la crisi de l'habitatge, que és el tema de la setmana claríssimament, i de fa molts anys, per desgràcia, tindrem a la eurodiputada Irene Montero, i avui que és cap de setmana, també vocalitzaré bé.
0: I tant.
2: L'estrena de La Bola Negra, que serà tot sí? Un fenomen, i el dilema, te'l deixo per parlar-ne després. T'agradaria que els teus amics et diguessin sempre la veritat del que pensen?
0: L'Àlex ha dit que no, tu, Àlex.
1: No, en cap cas, mai. Mentiu-nos, sempre.
0: Una mica d'hipocresia, Sandra. La ignorància ens farà una mica més feliços.
2: Sí. M'agrada molt aquest programa, que no li és.
0: Per què?
2: No, digues, diem la veritat, això seria la veritat del que pensen els teus amics.
0: Home, escolta'm, sí, això sí.
2: Per això.
0: Bé, d'aquí uns moments tornarem a repassar també què és el que passa al matí de Catalunya Ràdio. Ai, oients, hem aconseguit arribar i superar amb èxit una altra setmana i avui, que és divendres, toca petar-ho.

0: Una setmana que recordarem perquè Oques Grasses va posar a la venda, o ha posat a la venda, unes entrades sorpresa per als seus últims concerts a l'Estadi Olímpic. I ja que és divendres, celebrem-ho com cal, perquè en aquesta vida hi ha dues opcions: deixar que passi el cap de setmana sense més, o petant-ho com si no hi hagués un demà.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Àlex Bosch, que et dic la veritat, tinc ganes de que m'expliquis què ha passat al món mentre dormíem.
2: Doncs va, digue'm la veritat. T'agraden les xarangues?
0: Sí. Jo tot el que sigui una miqueta de festa, una miqueta de tonterieta per ballar, ho compro.
2: T'explico una notícia que a veure si t'impacta.
0: No parlem de xarango, sinó de xarangues.
2: No, de xarangues, eh? Mira, ens situem a la bonica localitat de Fuente Vaqueros.
0: Val.
2: Sé que tens el mapa d'Espanya al cap.
0: Totalment, vaja.
2: I per tant,
0: ara mateix
2: saps que aquest municipi està situat a la província de...
0: Fuente Vaqueros.
2: Efectivament, Granada. Allà hi acaben de detenir un home de 48 anys que va disparar contra una jove que tocava en una xaranga durant les festes patronals de principi de mes.
0: Estem aquí rient, però és una notícia.
2: És notícia. Tranquil, si l'hem captat, és que no ha passat gran cosa. La noia va rebre l'impacte d'un projectil de calibre 22 disparat amb una arma d'aire comprimit. Vindria a ser pràcticament com una escopeta de balins.
0: Val.
2: En tot cas, el projectil feia la mida d'un pèsol, una mica menys, potser.
0: Home, la mida d'un pèsol, segons a quina velocitat es dispara, això fa mal, eh?
2: Sí, sí. El tema és que la noia va rebre l'impacte, va tenir sang, la van haver de traslladar a l'hospital i, bàsicament, treure-li el projectil del cos.
0: On sabem on li va tocar o no? Perquè, clar...
2: No ho he mirat, això. Ara m'agafes amb fora de joc. No pateixis. Aleshores, es va posar en marxa el CSI Fuente Vaqueros, que va preguntar els testimonis, van seguir la trajectòria de la bala i van arribar a identificar el punt d'on havia sortit la bala. Van anar a aquella casa sospitosa i, oh sorpresa, la Guàrdia Civil hi va trobar 6 armes d'aire comprimit, algunes amb mires telescòpiques, munició compatible amb el projectil que va ferir la víctima i, atenció, fins i tot, una diana a la terrassa per anar assajant.
0: Oh, quina por, la gent!
2: CSI Fuente Vaqueros va lligar caps i ha detingut el sospitós, tot i que les armes que tenia no deixen d'estar un grau per sobre d'això de les escopetes de balins. L'home de 48 anys està acusat d'intent d'homicidi.
0: Home, clar.
3: Home, tu diràs.
0: Clar, és que... No sabem si va ser aleatori aquesta noia, si li va tocar el rebre o no, no?
2: Home, si tenia una mirada telescòpica i feia punteria a casa...
3: Tenia una diana a casa, mare meva.
0: Hem d'obrir la revista del cor de Fuente Vaquero. Això és...
2: Província de...
0: Granada.
2: Endavant.
0: Gràcies, Àlex, bon cap de setmana. 2 minuts,
3: boníssim.
0: 1:15 del matí. Anem a apuntar aquest programa cap a les 6. Avui el món serà un lloc millor perquè València tindrà programació de teatre en català. Andreu Merino.
4: Després de la mala notícia del tancament del teatre principal, n'hem tingut una de positiva: la tornada a l'activitat de la companyia Teatre Micalet. Serà a l'espai CTM, al centre de la ciutat. La recepta continua sent la mateixa: arts escèniques en català, amb un component social, però pensades per al gran públic. La primera obra que s'hi farà és Bomba va, bomba bé, una proposta que es va estrenar per al centenari de Joan Fuster i que, segons els responsables de la companyia, va com a anell al dit per al moment actual, ja que representa un cant contra la intolerància.
0: 5 del matí, pràcticament 14 minuts. 3 bones notícies per començar el dia. Perquè surt a la venda el Rancho Leone, el mític poble western d'Almeria, per 1,6 milions d'euros.
5: No és la primera vegada que s'intenta vendre. Després de la pandèmia va sortir a la venda per uns 2,5 milions d'euros, però es veu que no van acabar trobant comprador i ara, doncs, l'han rebaixat un 40%.
0: Què passa, Marta? És que has de prendre alguna cosa amb mi?
3: Bueno, porto un revòlver.
0: Vols que dispari el revòlver? Per favor, avancem.
5: Són 86.000 metres quadrats en total, per si us interessa comprar-lo. Hi ha 1.880 metres quadrats construïts i ha sigut un escenari de moltes pel·lícules de western, com la mítica pel·lícula Fins que li va arribar l'hora.
0: Vinga, va, un quart de sis del matí, desenfundem els matiners de Catalunya Ràdio amb tota l'alegria del món. S'introdueix un protector facial per als més petits al món casteller. Ot serra.
6: A les diades castelleres de Santa Tecla i la Mercè, a Tarragona i Barcelona, algunes colles han estrenat nous cascos amb un protector facial per als més petits. L'objectiu és millorar la seguretat. El president de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, Albert Torres, diu a l'ACN que s'anirà provant i s'aniran incorporant a poc a poc.
7: Fer una inversió d'aquesta magnitud per a algunes colles seria bastant complicat per un tema econòmic. Llavors el que anirem fent és anar-les canviant paulatinament segons hi hagi una demanda. Per tant, les colles, quan comencin a demanar els cascos nous, doncs el que farem és anar-li entregant aquests nous per no fer el canvi massiu.
0: I alerta perquè surten a subhasta a Londres articles de dos mites del rock. Freddie Mercury i Noel Gallagher.
5: Sí, d'una banda se subhastarà el piano de cua amb què Freddie Mercury va compondre Crazy Little Thing Called Love, que Queen va llançar com a single el 1979 i va incloure a l'àlbum The Game el 1980.
0: Aquest divendres, el programa, com es nota?
5: Epa! I de l'altra banda, també surt a subhasta una guitarra acústica signada per Noel Gallagher, una de les dues que va utilitzar en el mític MTV Unplugged d'Oasis el 1995.

0: és rara.
1: Aquesta guitarra està valorada entre 75.000 i 150.000 lliures. La subhasta organitzada per Prop Store inclou més de 800 lots i es farà per internet els dies 1 i 2 d'octubre.
2: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Ai, tal dia com avui, el 25...
3: M'estic ficant novembre.
0: De novembre, diu, novembre. Clar que sí, estem un mes per Nadal.
3: No sé com ha quedat l'efemèride. No, setembre.
0: És setembre, segur? Un 25 de setembre del 1985, Queen feia el seu únic concert al programa Saturday Night Live.
3: Sí, va actuar interpretant Crazy Little Thing Called Love o aquesta cançó que ens sentim, Under Pressure, però es veu que la nit anterior, doncs, Freddie Mercury havia sortit de festa i aquell matí es va despertar gairebé sense veu. Mercury, això sí, no va voler cancel·lar... No va voler cancel·lar aquell concert, però va haver de baixar el to una octava perquè es veu que si no, no hi arribàvem.

0: quart de 6 del matí i 3 minuts. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Som els matiners i és moment d'escoltar algun dels moments que ens ha deixat la tele nostra de cada dia. La meva estimada, fantàstica psicòloga Sílvia Catalán va passar pel Tot es mou.
1: I va anar per parlar del seu nou llibre No és culpa teva, centrat en els narcisistes.
2: Els narcisistes són grans artistes de donar la volta a la truita. Són grans artistes de, quan tu vas a queixar-te d'una cosa, acabant demanant perdó. De fet, és una de les coses que sempre, i en el llibre ho expresso molt, no?, que és una gran bandera vermella. Si tu vas a dir-li a una persona, escolta'm, això que m'has fet, m'ha fet mal, això no m'ha agradat, això està fora de to, i amb el decurs de la conversa acabes tu demanant disculpes o consolant l'altre, ui,
0: alerta.
2: Posem-nos una miqueta alerta. Si ens fixem, no, en les conductes típiques de la persona narcisista, són unes conductes que de forma habitual tenim molt més acceptades en els homes. Per exemple, que un home no sigui un triomfador i trepitzi per arribar al lloc, és molt més acceptat que no passi ho fa una dona.
0: Bones paraules i alerta amb aquesta bandera vermella que ens estava comentant la Sílvia Catalán dels narcisistes. I ahir al Polònia va haver un debut.
1: No són els Javis i no han presentat precisament la bola negra. Són els Fachis.
3: Y a veces se me olvida.
4: Hola, gente, ¿qué
5: Hola,
4: tal?
5: ¿Qué tal?
4: Somos los Fachis, los Javis de la derecha.
5: Por encargo de Santiago Abascal presentamos nuestro proyecto más ambicioso.
4: Sí.
5: Una bola y negra.
4: Sí, es una película con mucha carga emocional.
5: Mucha,
4: ¿no?
5: Mucha. Sobre todo mucha carga a la derecha.
4: ¡Uy, qué te caes, Álvaro!
5: La verdad es que hemos disfrutado tanto,
4: tantísimo,
5: ¿verdad?
4: Borja, tantísimo.
5: Trabajando con Francisco, tremendo, que ya estamos trabajando en nuestro próximo proyecto.
4: Sí. Paquito Salas. Espectacular.
5: No os la perdáis.
4: No os lo podéis perder, de hecho.
5: En las mejores misas.
0: I l'actor Pedro Alonso, conegudíssim per sèries com La Casa de Papel o Berlín, va passar per La Revuelta.
1: I va tenir un discurs molt contundent sobre el desnonament de la Mari Carmen.
6: Pues es una infamia eso, ¿no? Yo que sabes que me gusta esto de la selva y tal,
4: sí,
6: y que además soy de pueblo, en la selva los mayores están en el centro y los honran y los cuidan y los protegen. No esta cosa infame de que los escupen como, no sé, como desechos. Es una cosa... Bueno, que retrata.
7: Sí, en vez de respetar especialmente a una persona anciana, con todo lo que implica, es lo que tú dices, claro, que debería respetarse incluso más para esta cosa.
6: Y honrarlos. O sea, sí, sí. Nosotros somos ellos, venimos de ahí.
7: Sí, sí.
6: Una sociedad que maltrata de esa forma a sus mayores es una enfermedad, una sociedad enferma.
0: Res més a dir, no ho podria haver resumit millor l'actor Pedro Alonso. Moment, com sempre, amb aquesta música, amb aquesta sintonia d'obrir la revista del cor dels matiners, el mànager de Dolly Parton sol·licita un ordre d'allunyament contra el nebot de la cantant.
1: El nebot fins ara feia de cap de seguretat de l'artista i en la demanda el mànager es veu que alega que aquest familiar està fent una campanya de coacció, extorsió i amenaces. El nebot, que va ser, de fet, qui va comunicar públicament la mort de la seva tia mitjançant un vídeo d'Instagram, doncs ara hem pogut saber, segons la denúncia que s'ha tingut accés, que ell mateix es descriu com una persona mercenària i un assassí i que va amenaçar d'interferir en els negocis de Dolly Parton, inclòs el Dollywood, que és el parc temàtic creat per la cantant, si no rebia els diners que demanàvem.
0: I molta atenció perquè hi ha hagut un error o un petit error tècnic en un concert de l'Oreja de Van Gogh a Madrid. Ja escombrem cap a casa,
1: l'Anna? Home, sempre que tinc l'oportunitat.
0: Què ha passat amb Amaia Montero?
1: Doncs Amaia Montero s'ha quedat atrapada a la plataforma que puja a l'escenari a l'inici del concert. Just en el primer tema del concert, la plataforma s'ha encallat, de manera que el públic només li veia la part de dalt del cap, diguéssim. Hi ha gent a les xarxes que comparen la imatge que veia amb la d'un talp sortint del seu amagatall.
0: Quina mala llet que gasta la gent, de veritat,
1: Ella, lluny de perdre la calma, ha fet dues actuacions dins aquesta cova, si només se li veia la closca.
0: La filla que recula i puja per l'escala.
1: Sembla boníssim, no podia sortir d'allà,
0: Clar, és que depèn de com quedis, clar, no pots fer res més.
1: És una plataforma rodona i ella ha quedat allà atrapada. Aleshores, quan s'ha desencallat i ha sortit de la cova, ella ha reaccionat així.
8: I entonces yo estaba ahí abajo cantando y decía, les veré, nos harán esto.
0: cada dia té una més estranya, eh, Maya Montero, també t'ho dic, eh?
9: Jo només... cada dia menys, eh?
1: Sí, sí, jo només desitjo que quan vagi jo al concert de l'Oreja d'aquí a Barcelona li passi alguna cosa, sí, perquè sempre hi ha show.
0: I sobretot grava-ho.
1: Sobretot, important.
0: Quin sol deixa la ràdio? Ot Serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, el periodista Jofre Llombart, que és agorista del programa, va reflexionar sobre l'assetjament laboral. Fa pocs dies ha revelat que en va patir per part de Manel Fuentes.
11: Fes sentir del teu equip... No cal posar una taula de billar perquè en moments d'estrès juguin. Amb que no l'humilis, ja n'hi ha prou, eh? Amb que no li trenquis un guió a la cara, ja n'hi ha prou. Amb que no el facis plorar i el facis entrar en tremolós després d'una bronca, ja n'hi ha prou. L'exigència busca uns objectius en gran i l'assetjament culpabilitza. L'exigència és somiar i l'assetjament és un malson.
10: Al matí saludem els corresponsals amb l'idioma del país. Ahir en Jordi Regàs, des de Berlín, es va posar molt en el paper.
12: I delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya, activem el satèl·lit, comencem a Berlín. Jordi Regàs, guten Morgen.
13: Ja, yeah, guten Morgen.
10: A la tarda, el nostre company Francesc Soler va parlar del seu llibre Els assassins guapos, amb el Francesc Garriga.
12: Com que és de la generació Z, quan ell comet el crim, ja no cal anar a buscar l'anuari dels anys de l'institut, on tothom acostuma a sortir molt poc afavorit, o aquella foto del quan et fitxa la policia, sinó que ell ja tenia tota la seva vida en línia, i evidentment a Instagram quines fotos posem, les que sortim més guapos.
14: Clar, per tant, jo si cometo un delicte, trobaran molt per triar.
12: I es podrà sí, il·lustrar tota la crònica del teu crim amb unes fotos meravelloses i estupendes. Clar. Per tant,
14: sortiré bastant bé.
12: I ens peta el cap, no? Ens peta el cap, perquè diem, home, estem parlant d'un crim, però en canvi surt un tio que tot el dia riu i tot el dia va sense samarreta. Què passa aquí?
14: Sembla bona persona.
12: Sembla bona. Aquí és un dels problemes.
10: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos va deixar anar un altre comentari masclista dels que ja són habituals, en aquest cas sobre els pits de la periodista Sara Santaolalla.
15: Y esta gentuza irá a la cárcel o al paro. Lo que no sé es dónde nos va a caber toda Santaolalla. Sigue ampliando su perímetro, que un día vamos a tener un problema con Portugal. En fin, una pausa.
16: Es la mañana.
0: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant amb la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
17: Bon dia, matiners. Avui, divendres 25 de setembre, ja comencem a notar la lluna plena a Àries de demà. I potser avui sents ganes de deixar d'ajornar una decisió que tens ganes de prendre. Àries ens empeny a tenir iniciativa, defensar el que volem i deixar sortir energia que portàvem temps acumulant. Això sí, una cosa és actuar amb valentia i una altra actuar sense pensar. Així que aprofita l'empenta, fes aquell primer pas, però compta fins a 3 abans d'entrar en guerra amb ningú. Bon divendres!
0: I l'ara, qui li diem anys i anys per molts anys?
1: Doncs acabem la setmana felicitant la cantant Rosalia, la de Sant Esteve Sesrovires. Avui en fa 34.
0: Molt bé.
1: També fa anys el raper i actor Will Smith. Li toca bufar 58 espelmes. Un altre actor, en aquest cas Michael Douglas, arriba als 82.
9: No m'ho puc creure!
1: I acabem felicitant l'actriu Olivia Molina, de la saga Molina de tota la vida. En fa 46. Moltes felicitats i que tingueu un bon cap de setmana.
0: Ai, vinga, va, que com cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia, matiners!
19: Pep Noguer, xef, porta dins seu la tradició del menjar i les arrels de la cuina.
18: La cançó que m'alegra el dia cada matí quan agafo el cotxe és el club de fans de Joan Boing de Love Us Legend, perquè no hi ha un bateria a tota la capa de la terra que cuini tan bé i s'estimi la cuina catalana com l'Uri Bonet, el nostre estimat bateria. Escolteu aquesta cançó perquè això us posa les piles. Salut i bons aliments!
20: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 25 de setembre. Àlex Bosch, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació.
2: Vox és l'única formació que ha rebutjat participar en la cimera que arriba 2 dies després de la picabaralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Illa estén la mà i demana temps.
3: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs, però entre tots podem situar el nivell educatiu a l'alçada del que Catalunya és capaç, i així ho hem demostrat històricament.
0: Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve.
2: 3 anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. Ho ha justificat la consellera Esther Niubó.
4: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Un back to basics. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
2: Els docents diuen que moltes de les coses que se'ls reclama ja les fan i que el que necessiten són eines de suport per poder fer bé la seva feina. Mònica Nadal, directora de la recerca d'Equitat.org.
5: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions, totes treballen el vocabulari. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines per poder abordar.
0: El Tribunal Constitucional retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Puigdemont i la resta de líders independentistes.
2: L'esborrany que prepara el jutge José María Macías critica que els magistrats del Suprem fessin una lectura esbiaixada de la norma i reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. La sentència es farà pública el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Carles Puigdemont. Tot i la plantofada del Constitucional al Suprem, el professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, creu que el redactat de la resolució serà benèvol.
6: Està redactant la sentència en los términos más benignos para el Tribunal Supremo, porque la realidad es que en el fondo es un bofetón en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley, pero lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
0: El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers.
2: L'impacte social del cas Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts, tant si té els suports garantits com si no. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
7: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
8: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
0: Plantada a l'ONU contra Benjamin Netanyahu.
2: Bona part dels delegats han abandonat la sala de l'Assemblea just abans que el primer ministre israelià ja comencés el seu discurs. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès a l'entrada als Estats Units.
9: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
0: L'Iran diu que al final de la guerra a l'Orient Mitjà depèn de la voluntat dels Estats Units d'arribar a un acord.
2: El president iranià diu que ells mantenen la porta oberta a negociar la pau amb Washington. Massoud Pezeshkian defensa una solució negociada però rebutja qualsevol acord imposat per la intimidació i diu que no entén que les eleccions nord-americanes de mig mandat condicionin aquestes negociacions. Ho ha dit en una entrevista a la Fox, una televisió pròxima a Trump, on també ha negat que Teheran vulgui fabricar una bomba atòmica.
0: Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc el 4 de març a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: Actuarà a Barcelona el 4 de març, a l'Auditori de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bertrina de Reus el 9 d'abril. L'anunci coincideix amb la publicació de la cançó Les coses anaven bé, avançament del disc Entretén-me, que publicarà el 13 de novembre.
0: Gràcies, Àlex.
2: Bon cap de setmana.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull, com cada dia a aquestes hores del matí, a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
11: Bon dia.
0: Avui amb la vessant política dels desnonaments a les portades.
10: Tant a la premsa catalana com a l'espanyola, La Vanguardia explica que Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments i l'Ara, que Junts i el PSOE tornen a negociar el decret. El País titula que el desnonament de la Mari Carmen aviva l'expectativa d'un pacte.
11: Les fotos de portada, però, són per la Crònica Internacional i concretament per la
1: visita de Xi Jinping als Estats Units. El veiem amb Donald Trump davant del seu avió a El Mundo i a l'interior de la Casa Blanca en la resta de diaris. El periòdico destaca textualment la gran amistat entre Xi i Trump, com ha dit el president nord-americà. El país, però, parla més aviat d'interessos entrellaçats, com ha dit el president xinès.
10: La foto més gran de Xi i Trump la trobem a l'ABC, un diari pro que obre edició assegurant que el PSOE explota per l'origen vergonyós de les joies de Zapatero.
1: Això en un dia en què bona part dels diaris expliquen que les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries i que el govern unificarà Rodalies i Ferrocarrils sota una sola marca.
0: I avui a la premsa trobem diversos articles d'opinió sobre habitatge i sobre educació.
1: A El País, Najat El Hajmi titula "Morir d'habitatge" i parla del cas de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat de 57 anys, que es va suïcidar després que la desnonessin.
10: Considera que més que suïcidar-se va ser assassinada per la psicopatia dels que creuen que els seus interessos econòmics estan per sobre de la compassió als més necessitats. Ho qualifica de crim legalitzat.
1: L'economista Santiago Calvo fa una anàlisi a El Mundo en què diu que el cas Mari Carmen oculta un drama generacional.
10: Assegura que aquesta anciana desnonada a Madrid és una anomalia en un mercat en què els jubilats multipliquen les seves propietats a costa dels joves.
1: Mentrestant, a El Periódico hi trobem un article de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en què defensa que les ciutats fa anys que busquen respostes en problemes com l'habitatge i admet que algunes solucions funcionen i altres s'han de corregir.
10: D'altra banda, Collboni explica que la xarxa de comerç assequibles que planteja Barcelona intenta ajudar els ciutadans a arribar a final de mes.
1: Canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a l'educació. Diu que ara no és moment de nous experiments ni tampoc de noves confrontacions.
10: I considera que la mesura anunciada pel departament de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat, potenciar els plans lectors i tornar al paper, va pel bon camí.
1: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, també felicita el departament d'educació per recuperar les lectures obligatòries al curs vinent.
10: I diu que és una evidència que la digitalització pren temps d'atenció als llibres a tothom.
0: Repàs també a la premsa digital, sota sospita.
10: Sí, França sospita que la seva novel·la de l'any podria estar escrita per la intel·ligència artificial. Un compte anònim d'X ha provocat un terratrèmol al País Veí després d'acusar l'autor canadenc d'origen haitià, Telson Ogelien, d'haver utilitzat la intel·ligència artificial per escriure C'était ça ou mourir, que podríem traduir per Va ser això o morir, premi de novel·la de la FNAC, i també per a seleccionat pel prestigiós Goncourt. Doncs bé, Ogelien s'ha defensat dient que és un llibre amb ànima i que el va començar a escriure abans de l'erupció de l'illa.
0: Un descobriment molt valuós.
1: Un arqueòleg aficionat ha descobert amb un detector de metalls el tresor més gran de monedes de plata romanes d'Alemanya. Oliver Riedel, que és com es diu aquest aficionat a l'arqueologia, va trucar a l'oficina per la preservació de monuments arqueològics de Renània, que ràpidament hi va enviar un equip d'investigadors. Els treballs es van saldar amb el descobriment d'un total de 934 denaris de l'època de l'emperador Adrià. El descobriment va tenir lloc fa un any a prop de Wesseling, al sud de Colònia, però els arqueòlegs no ho han mantingut en secret fins ara per assegurar-se que no quedava enterrada cap peça d'aquest tresor que pesa 3,1 quilograms. Ho llegim a diversos mitjans.
0: Unes trobades d'alçada.
10: Sí, les que tindran lloc a Barcelona el 2 i el 3 d'octubre i que reuniran això persones altes. En concret, homes a partir d'un metre 82.
11: Molt bé, Marc, tu ja hi podem anar. I tant.
10: És que de fet,
11: la Marta també s'hi apunta.
10: Sí. I les dones de 1,70 m en amunt. Les ha organitzat aquestes trobades Eloi Rodríguez, és un noi de 24 anys que fa, si fa no fa com nosaltres, que en el dia és 1,93 m, que en el seu dia va fundar el Tall People Club, és a dir, el club per la gent alta, amb l'objectiu de fer comunitat i compartir, explica, les vicissituds d'aquelles i aquells que són més alts que la mitjana. La idea ha tingut tant èxit que en el dia és que repetirà el 17 d'octubre aquí mateix a Barcelona, també el 15 d'octubre a Madrid i el 22 a Lisboa, ho explica el periòdic.
0: M'agrada molt el tema de les vicissituds.
10: Vicissituds.
0: Almenys en un concert no tens problemes.
10: El problema el té el de darrere.
0: Clar, no, i els que són baixets, bàsicament. Nou rècord en marató, 4 hores i 19 minuts.
1: I no és un rècord humà, evidentment. Aquest està en 1 hora, 59 minuts i 30 segons, sinó que l'ha fet un robot de 4 potes a Corea del Sud. Sí, un robot de 4 potes. El mèrit de la fita no és tant el temps o la distància aconseguits o que ho fes per terrenys lliscants i irregulars, sinó que ho ha aconseguit amb una sola bateria. I és que els desenvolupadors de robots fa temps que estudien la manera de fer-los servir en rescats quan hi ha catàstrofes en zones muntanyoses o de difícil accés. Però es troben que la durada de la bateria en limita l'abast a uns 20 quilòmetres. Ho recull, entre d'altres, Infobae.
0: Vinga, va, 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Amb què comencem avui, Marta?
12: Doncs ara ho comentava, perdoneu, l'Àlex Bosch, que Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc. Ho farà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona i aquest anunci doncs coincideix amb la publicació d'aquesta cançó que et poso ara.

0: Escolta'm, quina base més interessant, que xula.
1: Mira, m'agrada molt i m'està recordant a un Manel molt inicial.
0: Sí, cosa
1: que m'agrada molt, i també la primera cançó que va treure en solitari d'aquest nou disc, doncs m'ha agradat molt. Aquestes dates, recordem-les, que serà a l'Auditori de Girona també el 3 d'abril, en aquest cas coincidirà amb el Festival Estrenes, i a Reus serà el proper 9 d'abril. Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals de Begú, vull veure amb la vida si fos l'últim dia, em vull passar amb tu.
0: Sí, és que no pot ser més guapo, més simpàtic i més bona persona el Miqui Núñez.
1: Avui actuem a aquests concerts que continuen per les festes de la Mercè. També hi actuarà aquesta nit Sexeni, Buos, els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume o, per exemple, Teràpia de Xoc.

Acabem parlant del raper Macklemore, apartat, recordem, de la gira de Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina. Doncs bé, ara ha anunciat que farà una gira per Gaza, farà concerts a Dublín, a París i a Londres el mes d'octubre, i tot el que guanyi doncs ho destinarà a organitzacions pro-palestines. I m'ha agradat molt la frase que ha dit, que diu, ser apolític ja no funciona.

0: Maria Fernández Noguera, no has marxat de l'estudi.
1: No, aquí estic.
0: Cada dia som més. Avui, per cert, que estem de novetats d'estrena, Agnès Marquès, que passarà pels matiners cada dia. De seguida us expliquem què farà l'Agnès amb nosaltres, gravada. Jo us ho dic ara, perquè surt tard del Catalunya Nit.
1: Evidentment.
0: Però el tindrem cada dia aquí, que estic encantat de tenir l'Agnès Marquès al programa. Però ara toca la dada Maria. Maria, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Avui fa 15 anys que es va fer l'última corrida de toros a Catalunya. Es va fer a la plaça Monumental de Barcelona.
0: Sí, també es va fer allà el concert de Sau, com caiguda del cel, Luz Casal.
1: I també es va fer allà un concert que passarà a la història.
0: Home, això és Beatles? No.
1: Sí, Beatles. És el 3 de juliol del 1965, quan els Beatles van actuar per primera i per última vegada a Barcelona. Uf. Per això, avui us pregunto...
0: Ja tinc por.
1: Mare meva, quan valien les entrades més cares, dic les més cares perquè hi havia una forquilla com ara, del concert dels Beatles a la Monumental de Barcelona?
0: Quin any era?
1: 1965.
0: Uau.
2: Clar, en euros.
1: Sí, aviam, que, home, ho podeu dir en euros?
2: En pessetes, jo no sé.
1: Elles m'han viscut les pessetes.
0: Home, però a veure, no Lara, però sí, que saps com funcionen els dòlars i
1: ja,
0: les pessetes, no?
1: No,
2: exacte.
0: En euros, però és que en euros...
1: Doncs jo no dic en pessetes, jo...
2: No, jo ho dic en pessetes.
0: Un moment, tranquil·litat. La resposta és en pessetes o en euros?
1: Jo tinc les dues versions.
0: Val, després, ens posem d'acord en que sigui en euros?
2: Però jo

0: 1.300 pessetes, la Lara.
1: Molt vinga, bé. Va. Marta Viana diu 500 pessetes, Lara.
2: Que barat, eh?
1: Una dona que ja no va conèixer ni les pessetes diu 1.300 pessetes. I jo dic 1.000 euros. Ai, 1.000 euros, 1.000 pessetes. Que bé que vivíem amb les pessetes, també t'ho dic, eh? I avui qui guanya la Dada Maria és...
0: Marta Viana!
2: Hola! I s'ha equivocat de molt poc, eh? Mira, eren 400 pessetes.
0: Uau,
2: 2,4 euros d'avui en dia.
1: Com es nota que fas cultura, filla, de veritat.
2: No, perquè faig moltes efemèrides d'aquestes i és aquell concert que valia tant.
1: Ja s'infla. Escolta, més que portaves molt mala ratxa, és cert.
2: Sort,
1: no, perquè
2: això.
1: Jo crec que n'ha aconseguit la Marta, que és la segona.
0: No, crec que és la quarta. Us passo el recompte dilluns. Crec que portava 3 i aquesta és la quarta.
1: Crec que en primer lloc, la Lara i jo, eh?
0: La Lara està en primer lloc, un segon.
2: Va tenir bona setmana.
3: Jo vaig tenir exacte.
0: Artistes convidats que han anat encertant, com l'Àngel.
1: L'Àngel, és veritat, que l'Àngel el tenim adormit.
0: Des de
1: que ha estrenat el Soc i Seré, ell ha de dormir.
0: Val, atenció, perquè aquestes eren les més cares. Les més barates valien 75 pessetes, que serien avui en dia 45 cèntims d'euro.
2: Sí.
0: Com a curiositat us diré que aquest concert, que se sàpiga, no es conserva cap àudio. Diuen que l'àudio, els testimonis que hi van anar, era molt dolent, i de fet, en aquell moment, la discogràfica no va gravar, i com a curiositat també us diré que ens ha explicat un expert dels Beatles que l'empresa que portava el so va intentar fer una gravació una mica d'estrangis i quan la discogràfica ho va veure va dir que no, d'acord? Sí que hi ha imatges, però sense
1: so. I tant, i tant.
0: I bé, dir-vos que va durar uns 35 minuts, que va començar a les 11 de la nit tocades i que van interpretar 12 cançons i la que va obrir el concert va ser aquesta, el mític...

0: vinga, com sempre aprenem coses amb la Maria, no només participem i participeu des de casa, com s'ha encarit la vida, fills meus.
1: Fortíssim.
0: És una cosa. I aquí la nascuda del món euro, saps?
1: No, jo flipo.
0: Diu, me'n faig creus.
1: Una cosa mai vista.
2: Fa molt d'any, jo també.
0: Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
0: Avui us convidem a anar al teatre com cada dia d'aquesta setmana. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton. Què heu de fer? Molt senzill. Començar a marcar com si no hi hagués un demà al 93-201-7474. 13 minuts, arrenca el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, avui què ens heu preparat?
3: Doncs mira, avui parlarem de la crisi de l'habitatge, amb casos de persones que estan a punt de ser desnonades. Us avançarem detalls de com estan les negociacions del nou decret a Madrid i també parlarem amb Jaime Palomera, vindrà un dels referents per parlar de l'habitatge a Catalunya. Després tindrem a Irene Montero, la eurodiputada de Podem, que també es postula per liderar les esquerres a les properes eleccions. Parlarem de l'estrena de La bola negra, que segurament serà un de els fenòmens del dia i de les properes setmanes. Després tindrem el dilema. Tindrem les recomanacions del cap de setmana que m'has deixat i després el dilema. Et repeteixo el que t'he dit abans, aviam si heu elaborat la resposta. Estaríeu disposats a que els vostres amics us diguessin sempre la veritat del
1: que
3: pensen?
1: No. Hòstia, jo ho tinc claríssim.
0: Jo també. Que no hi ha dilema entre nosaltres.
3: Doncs,
0: ara, molt interessant escoltar qui dirà Àngel Llàcer, la Judit Mascó i Elisenda Pineda.
3: Exacte, i els altres dos dilemes que t'he de dir. Avui m'ha costat triar que els altres dos també són...
0: Déu-n'hi-do. No, només un.
3: Has d'escoltar a l'àdio a les 11 del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Faré col·lapse, però ho intentaré.
3: Bueno, si no, després a la carta.
0: Ah, sí, a 3CAT, és veritat.
3: Escolta'm, i final de festa, espina de l'actualitat, la llista amb el Gavaldà, ho dic un divendres completet com sempre, amb alegria i xerinola, que és cap de setmana.
0: Doncs vinga, escalfar a la banda, que d'aquí un 3 i no res engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
5: I a partir de les 3, l'espai de reflexió a la tertúlia.
6: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
7: I no la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
6: El més perillós és que escapi el nostre control.
8: I per aquí és jo crec que s'hauria d'anar al debat.
4: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
9: 10 anys.
10: Els llums s'han apagat.
11: Espera, aquesta ja la van fer pels 1000 programes.
9: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
11: I ho farem amb un programa especial.
9: El dimarts 29 de...

0: amb els col·laboradors d'avui.
1: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
0: 10 anys d'esports.
1: 10 anys de ràdio.
0: 10 anys de Tot Costa.
2: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, Festa Grossa.
3: Catalunya Ràdio.
4: Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
4: Escolta'm, s'ha notat una mica la baixada de temperatures, eh? I la tarda ja feia una miqueta de fresqueta.
5: Ah, sí?
4: Sí. Al Vilassar.
5: A veure, és veritat.
4: Et dic
5: és
4: que
5: veritat.
4: Entrava una briseta marina que vaig tancar la finestra.
5: Que vas anar a la platja o
4: alguna cosa? No, a casa, que hi ha molta brisa.
5: Ah, val. A veure, és veritat que a la costa va haver un lloc que va baixar una miqueta, en alguns llocs de la costa, però és que la resta de Catalunya va pujar, per això m'has deixat així com desconcertat.
4: També et dic que al migdia em vaig anar a banyar al mar, eh? O sigui que està bé anar-se a banyar al mar al migdia, tancar la finestreta la nit perquè passa una mica de fresqueta.
5: I jo anava a preguntar, què tal la calorada?
4: Doncs a dins de l'aigua, com un peix.
5: Molt bé, ben fet, ben fet. Avui pujarà.
4: Bé.
5: Avui pujarà més, per tant, si tens previst anar a la platja, aprofita-ho. Tant avui, el cap de setmana hi ha alguns matisos. Perquè el cap de setmana sí que comença a recular una miqueta, molt poquet, però comença a baixar una miqueta. I llavors demà dissabte podrien aparèixer alguns nuvolets a la costa, per exemple, a la costa de Tarragona. I diumenge, a més trams del litoral, poden aparèixer alguns núvols baixos. Sobretot això al matí, no tant a la tarda.
4: Val.
5: I diumenge a la tarda també s'ennuvola. Potser arribaran quatre ruixadets per diferents llocs del Pirineu, però vaja, seria de moment poca cosa. A l'espera que la setmana que ve sí que les temperatures es normalitzen una miqueta, hi ha petits canvis, no es preveu una gran ploguda ni una gran baixada de temperatura, ni de bon tros, eh? Però sí coses una mica més normals, no? Una mica més el que toca en aquesta època.
4: M'encanta més coses normals com a concepte meteorològic.
5: Coses normals.
4: Molt bé, escolta'm, Eloi, endavant amb el mur, dilluns m'expliques com va les construccions Cordomí.
5: Sí, va fent.
4: A veure com ho tenim arreglat i que tinguis un bon cap de setmana.
5: Gràcies, igualment.
4: Una abraçada, adeu. Eloi, adeu.
2: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
6: Cada matí, Catalunya Ràdio.
4: Vinga, va, que amb només 8 minuts arribem ja a les 6 del matí. Ai, Marta, que important que és regalar teatre.
7: I tant.
4: És importantíssim. Doncs si vols regalar teatre, només cal que entres a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i fes-me feliç. Regala'm unes entrades per anar al teatre, per favor.
7: Ho faré.
4: Vinga. Des del Regalateatre, evidentment, us convidem a anar... Bé, en aquest cas, us convidem a un bal per dues persones, ara sí, per anar a veure l'obra La primera llei de Newton a la Villarroel. 9-3-2-0-7-4-7-4 per totes aquelles persones que tingueu ganes de consumir teatre, home, que a més us ho convidem, us hi convidem, doncs val la pena. Saludo aquestes hores del matí al Víctor. Víctor, bon dia.
8: Bon dia.
4: Com estàs, Víctor?
8: Bueno, bé, aquí a la porta de la feina.
4: Molt bé.
8: Entraré a les 6.
4: A les 6 entres. I a què et dediques tu, Víctor?
8: Estic en una empresa d'estil. Anem acabats, d'estils.
4: I entenc que treballes, què, del matí fins al migdia?
8: Correcte, de 6 a 2.
4: De 6 a 2. Per tant, entenc que ja mirant el rellotge i fent el compte enrere per començar el cap de setmana, eh?
8: I tant.
4: Tenim algun plan interessant per fer aquest cap de setmana?
8: Doncs, bueno, tenim un sopar amb uns amics i poc més.
4: Bé, home, no
7: està gens malament.
8: Bé.
4: Sempre que sigui una trobada amb els amics s'ha de celebrar. Doncs escolta'm, Víctor, que vagi molt bé la jornada laboral. Feliç cap de setmana i tens el número 1.
8: Molt bé, doncs moltes gràcies.
4: Una abraçada, que vagi bé, Víctor.
8: Vinga, adéu.
4: Del Víctor rebotem directament cap a la Sandra. Bon dia, Sandra.
9: Hola, bon dia.
4: I tu, oi, quina veu més optimista, Sandra?
9: Home, estem a divendres.
4: És que, clar, quan et lleves el divendres, és aquella cosa que dius, ja, ja hem acabat, ja està. Quin color més bonic que té el divendres, eh, que sí?
9: Ja està. El cos ho nota, eh? Per això que estem a divendres,
4: home, el cos ho nota, eh? Home, sí ho nota, el cos és llest. Escolta'm, des d'on ens truques, per cert, Sandra?
9: Doncs des de Manresa.
4: Des de Manresa. I ara anant cap a la feina...
9: Sí. Cap a la feina, sí, jo entro a 2:15 ara.
4: A 2:15, i fins a quina hora també, al migdia?
9: Doncs fins a les 2:30 també.
4: Ja està, doncs, això ho tenim fet.
9: Ja
4: Sandra,
9: està.
4: Tens el número 2, gràcies per trucar-nos i t'envio una abraçada també.
9: Perfecte,
4: un
9: altre per vosaltres, merci.
4: Que vagi bé,
9: adéu. Adéu.
4: I la Lourdes, que també la tinc per aquí. Lourdes, bon dia.
10: Hola, bon dia.
4: Què tal, Lourdes?
10: Com esteu?
4: Molt bé, i tu?
10: Molt bé, també, aquí preparant per anar també a la feina.
4: M'encanta perquè tenim uns oients tan optimistes que m'encanta això.
7: Ara t'ho he de dir, quina energia també, més bona.
4: Clar, que sí,
7: com
4: ha de ser.
10: És un dia estrany, no? Sembla com un dilluns raro, perquè ahir va ser com festiu, es va fer i tal, raro.
4: Això us passa per tenir festa.
10: Sí, era com raro, sí, era estrany, però bueno, bé.
4: Però escolta'm, almenys es poder descansar, no?
10: Sí, vam anar a la cabalgata de la Mercè i bueno, vam estar passejant per Barcelona, que estava molt maca.
4: Molt bé, doncs escolta'm, a veure si acabem de reblar aquesta setmana amb aquest dia festiu, amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Lourdes.
10: Molt bé, que passeu molt bon dia.
4: També una abraçada, que vagi molt
10: igualment,
4: bé.
10: Igualment, adeu.
4: I d'aquí uns moments escoltem en directe a Agnès Marquès, que s'estrena als matiners de Catalunya Ràdio. Però abans li posem una mica de música abans no arribem a les 6 del matí.

0: música per començar el cap de setmana als matiners de Catalunya Ràdio. Us hem anunciat al principi del programa, avui estem encantats perquè a partir d'avui els matiners estem d'estrena, cada dia escoltarem el programa La veu de l'Agnès Marquès, que juntament, ja ho sabeu, amb el Manel Elias presenten al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, i cada dia li hem dit a l'Agnès, escolta'm, quan tornis cap a casa amb el cotxe després d'acabar el programa, explica'ns què ens ha cridat l'atenció o què t'ha sorprès. Mireu què ens explica l'Agnès avui. Bon dia, Agnès Marquès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo avui me'n vaig cap a casa pensant en aquest Back to Basics que ha dit la consellera d'Ensenyament que vol aplicar a les escoles per recuperar el nivell acadèmic. Diu recuperar l'ortografia, la lectura, l'escriptura, el càlcul mental... Esclar, avui al Catalunya Nit ens hem preguntat, però escolta, que tot això s'ha deixat de fer a les escoles? Doncs bé, resulta que en termes generals no, però el president de l'Associació de Directors d'Ensenyament de Catalunya ens ha explicat que el sistema dona tanta autonomia a cada centre i a cada director que poden aprovar el model educatiu que els sembli més oportú per aconseguir els objectius acadèmics que sí que fixa la conselleria. Però que el problema és que després no hi ha una avaluació externa que confirmi que efectivament aquell sistema educatiu d'aquell centre o d'aquell director és eficient i que permet assolir doncs, els objectius acadèmics mínims que fixa la conselleria. Per tant, la pregunta amb la que me'n vaig a casa avui és, a falta d'aquesta avaluació externa, s'està donant les mateixes oportunitats a tots els alumnes dels centres públics de Catalunya? Doncs bé, aquí la pregunta, la llenço a l'aire. Que us vagi molt bé el dia!
0: L'Agnès Marquès es fa preguntes i a partir d'ara... Ricard Ostrell, bon dia. Amb el Matí de Catalunya Ràdio buscarem respostes, com cada dia al matí. Avui, entre d'altres coses, l'habitatge, també Irene Montero i l'estrena de La Bola Negra, Ricard.
2: Sí, perquè és un autèntic aconteixement a les sales, un fenomen.
0: Sí, tant.
2: L'estrena de La Bola Negra ja s'ha arribat a un fenomen en prevendes, rècord, per cert, i amb sessions que s'estan ampliant a diferents sales de cinema. Per tant, parlarem també d'aquest fenomen i de l'expectació que hi ha de la pel·lícula de Los Javis.
0: I també, per cert, estarem molt pendents del dilema, que crec que tindran molt a dir Mascó, Llàcer i Pineda.
2: Sí.
0: Entre d'altres, si s'ha de dir la veritat als amics sempre.
3: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit. Que ho sàpiga. Ràdio
1: Sant Boi.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema, amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. El Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89 a 82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cada un, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana, després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars Caminant han tancat les festes de Santa Tecla. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga com estan les coses. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres. De moment, doncs, sense retencions habituals ni tampoc de generals i força intenses en tota la xarxa viària catalana. En general tenim, doncs, una situació de força tranquil·litat. Fa tot just uns instants, doncs, que comptem amb una avaria. Es tracta d'un incendi de vehicle a la AP7 entre Avinyonet del Penedès i la Granada, en sentit Tarragona, on hi ha només un carril de circulació obert i a hores d'ara ja provoca 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. Més enllà d'aquesta incidència, doncs, no es detecta cap altre accident ni avaria, tampoc, per tant, força tranquil·litat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb temps idèntic al que hi ha hagut les últimes jornades. De fet, aquest divendres torna a despertar més aviat fresquet a les comarques interiors, però, en general, amb temps molt tranquil, poc vent i amb alguns núvols que sobretot són més gruixuts cap a les Terres de l'Ebre. La resta del país van deixant el sol esfilagarsat. En qualsevol cas, aniran deixant aquest estrarrei una mica enterbolit. Tot plegat amb una temperatura que anirà pujant aquesta tarda respecte a ahir. Una altra vegada, unes temperatures màximes d'agost, sobretot cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. Arran de mar, més xafogó. I el cap de setmana tampoc varia la situació. Temperatura que, si de cas, diumenge ja no pujarà més i diumenge també una mica més de cel enterbolit. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
4: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
1: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector, fins ara voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'hi ha referit en una entrevista a Televisió Sabadell Vallès. La seguida, des d'aquest mitjà, en Joan Muñoz.
7: L'accés a l'habitatge i la lluita contra els desnonaments han centrat part de l'entrevista del president de la Generalitat a Televisió Sabadell Vallès. Arran del cas de la Mari Carmen a Madrid, Illa ha defensat la necessitat de continuar desplegant polítiques útils en matèria d'habitatge.
8: Nosaltres estem per un model de prosperitat compartida, volem que hi generi prosperitat en el país, però hi hagi uns mínims, no? En sanitat, en educació, en habitatge, no? I que, per tant, no hi hagi una aproximació primer humana d'aquestes qüestions, humana, de valors humans, i després que hi hagin polítiques que regulin un mercat que ja veiem que si deixem el seu lliure funcionament és insaciable. No?
7: En clau d'infraestructures, el president s'ha referit a les connexions del Vallès i ha garantit el desplegament dels acords per a la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, amb la voluntat d'ampliar el quart cinturó fins a Granollers. Tot plegat ha estat el dia que Illa ha anunciat la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell i la posada en marxa de les obres del futur campus de la UAB a la COCAP capital del Vallès Occidental.
1: Doncs tornem a parlar d'habitatge perquè a Terrassa els veïns de 3 edificis de protecció oficial del barri de Can Roca tenen por que qualsevol dia els caigui al cap un tros de façana. A ells o a qualsevol persona que passi per l'avinguda del Parlament on estan situats els blocs. Diuen que en un primer moment l'empresa municipal d'habitatge Terrassa es va comprometre a ajudar-los i a demandar la constructora, però asseguren que ara s'ha tirat enrere. Ens ho amplia la Marina Salvador de Canal Terrassa.
9: Façanes de fibrociment esquerdades amb trossos que cauen al terra i sonen així. I de moment no hi ha cap solució sobre la taula.
10: Es van comprometre a posar la demanda a la constructora i a posar-nos unes mesures de prevenció. Ara ens han dit que no posaran la demanda perquè, segons els seus advocats, no li veuen viabilitat.
9: Els veïns asseguren que Habitatge Terrassa elabora informes anuals sobre l'estat dels edificis construïts l'any 2006, però ells mai han vist el resultat. Per la seva banda, han demanat 2 valoracions independents, d'un arquitecte i d'un enginyer.
10: Els dos indiquen que no es van fer servir ni els materials de subjecció ni es van seguir les instruccions tècniques del fabricant de les plaques, amb la qual la garantia de col·locació queda invalidada.
9: L'Ajuntament, per la seva banda, propietari de 37 pisos, assegura tenir-ne coneixement de la situació dels tres edificis i declaren estar compromesos per trobar una solució dintre de les responsabilitats legals.
1: 7 i 10, la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'UO van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. I a l'Assemblea General de l'ONU, desenes de representants de les delegacions s'han aixecat i han marxat quan Benjamin Netanyahu ha iniciat el seu discurs. El primer ministre d'Israel, que ha estat rebut amb escridassades, ha qualificat de covards morals els qui han abandonat la sala. Netanyahu, d'altra banda, ha reiterat que Israel s'imposarà a Gaza i, a més, ha elogiat el president dels Estats Units, Donald Trump, a qui ha agraït el seu suport. Hores abans, el president palestí, Mahmoud Abbas, en un discurs per videoconferència, ha demanat accelerar el pla de pau a Gaza perquè Israel no l'ocupi de forma permanent. Abbas no era present a la sala perquè els Estats Units li han denegat el visat per entrar al país. I marxem ara cap a Lleida perquè la Paeria aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. A Osona, els tres ajuntaments de la Vall del Ges, Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere sumen forces per reclamar més metges al Departament de Salut. En el cas de Sant Pere, el municipi només disposa de metge dos dies a la setmana. Representants de la Vall del Ges es reuniran properament amb responsables de salut per trobar una solució. És una informació que ens amplia ara en Guillem Rico des del Nou TV.
11: Aquesta situació, la de trobar-se a les portes tancades del consultori o que no hi hagi metge, és cada cop més habitual a Sant Pere de Torelló, un fet que s'ha agreujat aquest estiu.
12: Tocava vora dos metges pel nombre de població que tenim i en aquests moments no en tenim cap. Per tant, en tenim dos dies a la setmana que ens venen, dos dies a la setmana.
13: Això és un endarreriment amb els processos mèdics de les persones i al final acaba sent una retallada de serveis. Demanem que es puguin trobar solucions.
14: En aquestes poblacions és el fet de no tenir tampoc una previsió de cobertura en la que pugui informar els veïns.
11: Davant de tot plegat, els tres consistoris fan front comú per reclamar solucions, ja que les competències no depenen dels ajuntaments. Els tres ajuntaments han fet arribar les queixes al Departament de Salut, que els ha emplaçat a trobar-se el proper 13 d'octubre per tractar la situació que afecta a un servei bàsic.
1: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament ha hagut d'activar aquest dijous una cisterna d'aigua disponible a les 24 hores del dia, després que divendres passat es demanés a una part de la població no consumir aigua de l'aixeta per beure ni cuinar. El motiu és un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del poble, que beu aigua del dipòsit de Pardines, no està afectada. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora no es completarà fins d'aquí a un mes i mig. N'ha parlat l'alcaldessa de la vila, Mònica Sant Jaume.
15: no són uns filtres que es comercialitzin fàcilment, ni són uns filtres que puguem canviar-los per prevenció. Amb això vull dir que no és que hi hagi hagut un desajust o una falta de previsió, sinó que realment seria d'esperar que aquests filtres acabessin la seva vida per poder fer una contractació d'emergència com hem fet, val, per poder tenir aquests filtres el més ràpid possible.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, a Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè en principi no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres baixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
16: Yo no los he visto nunca, es que no les he visto nunca la cara, nunca, nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada, es que no los he visto en la vida. Por eso, claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo no. Y ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro, no es normal. Digo, porque es que huele mal.
1: Els Mossos també investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa dimecres a la nit. Van rebre l'avís per una agressió al carrer als afores de la ciutat i quan van arribar van trobar el cos d'un home sense vida i amb signes de violència.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: I quan és un quart de vuit us expliquem que el restaurant Pícnic de Sitges, al Passeig Marítim, tancarà aquest cap de setmana després de 70 anys. El Ministeri de Transició Ecològica n'ha ordenat el tancament perquè incompleix la llei de costes i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el darrer recurs amb el qual els propietaris intentaven salvar el negoci. Ara, l'Ajuntament de Sitges reclama poder decidir què es farà a la zona i evitar-ne la degradació. Ens ho explica en Carles Monasterio, de Canal Blau.
17: Aquest cap de setmana serà l'últim que el restaurant Pícnic de Sitges podrà obrir les seves portes. Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la llei de costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir.
18: Hem de demanar què passa ara, què farem ara i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara, l'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha, hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
17: El consistori també ha mostrat el seu suport a la quarantena de treballadors que es quedaran sense feina i ha posat a la seva disposició els serveis de l'Ajuntament.
1: La companyia EasyJet connectarà l'aeroport de Girona-Costa Brava amb el de Gatwick a Londres i el de Liverpool 2 cops per setmana cadascun durant la temporada d'estiu del 2027. La ruta amb Liverpool començarà al març i s'estendrà fins a l'octubre, mentre que amb Londres s'iniciarà el mes de juny. D'aquesta manera s'afegeixen 17.000 seients més a l'oferta de l'aeroport. Des de la companyia, a més, no descarten ampliar l'oferta de cara a la temporada d'hivern.

0: El Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89-82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45-44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
1: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr. Y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: Aquest cap de setmana arrenca la Lliga ACB de bàsquet. Demà debutaran el Manresa i el Barça i diumenge ho faran el Joventut, el Bàsquet Girona i l'Ilerna Lleida. El conjunt del Segrià comença a la pista del vigent campió, el València. Tot i la dificultat, l'equip és optimista i confia en sorprendre el Roig Arena. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
2: El vestidor té ganes de fer una gran temporada. La clau per aconseguir els objectius està en l'equilibri que ha assolit el grup.
3: Des d'un principi de temporada hem tingut ja totes les peces disponibles. La temporada passada doncs, va començar la temporada que ens faltava encara alguna peça. Aquest any hem pogut començar tots i com et dic, crec que a diferència de l'any passat, aquest any doncs, tenim més equilibri, no? En totes les posicions. Tenim molt clares quines són les posicions del base, de l'escolta, de l'aler, de l'ala pivot i del pivot, i la gent té molt clara el seu rol, no?
2: Amb tot el pool de gairebé construït a falta d'un pivot que supleixi la baixa de llarga duració de Tumane Diagne, es pot somiar en fer un pas més enllà de la salvació?
4: Sí, sí, yo creo que sí, porque la cualidad de jugadores tenemos este año y la mentalidad para creciendo.
2: La primera prova per a l'Ilerna Lleida no serà precisament davant la ventafocs de la Lliga, sinó que ni més ni menys davant el vigent campió, el Roig Arena.
0: A la Lliga F, el Badalona Women s'enfrontarà demà al migdia al Granada, encara al municipal de Palamós. Les de Marc Ballester són cinquenes amb 7 punts, després de sumar dues victòries, un empat i una derrota. El duel serà especial per a Lauri Requena, que s'enfrontarà al seu ex-equip.
5: Siempre ha sido un equipo combinativo, muy competitivo, que es verdad que tiene muchas piezas nuevas que se están, pues bueno, intentando encajar, igual que nosotras. Creo que va a ser un partido muy disputado y que, pues bueno, el que le ponga más intensidad y quizá pues esté más acertado, pues es el que se lleve los tres puntos. El Granada siempre va a ser un equipo muy especial, al que le tengo muchísimo cariño, en el que tengo gente que quiero, pero bueno, soy muy competitiva y voy a ir a ganar y a por los tres puntos.
0: I un darrer apunt en rugbi, perquè aquest diumenge la Unió Esportiva Sant Boiana inicia la temporada a la Divisió d'Honor contra El Salvador. El partit suposarà l'estrena oficial de Ricardo Cortés al capdavant del Degà després d'una pretemporada intensa. El duel es jugarà al Valdiri Aleu a partir de les 12 del migdia i es podrà veure en directe per la xarxa Més.

0: El mes de setembre és sinònim de festes major a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada. El 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona no han pogut, però, descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protecció facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant. Un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el recorregut. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en aquesta jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per elles, la Setmana del Llibre és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica en David Navarro.
1: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Paz Miño, atraure l'interès dels més petits.
2: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
1: Paz Miño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la intel·ligència artificial. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
3: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies. Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
0: Rosalía participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip, deia, s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Sabies que els bonsais, els arbres en miniatura originaris del Japó, poden viure centenars d'anys amb la cura adequada? Aquesta pràctica mil·lenària, que combina art i horticultura, té una curiositat fascinant. Cada bonsai és una obra viva que reflecteix l'harmonia entre l'home i la natura. Els mestres bonsaiistes poden crear arbres que semblen vells i robustos, amb troncs gruixuts i branques torçades, tot mantenint-los en una mida reduïda, sovint de menys de 60 centímetres. Això s'aconsegueix mitjançant tècniques com la poda regular, el control de les arrels i l'ús de testos petits que limiten el creixement sense malmetre la salut de l'arbre. Alguns bonsais, com els del Jardí Botànic de Tòquio, tenen més de 500 anys i han sobreviscut a guerres i desastres naturals gràcies a la dedicació dels seus cuidadors. A més, cada espècie requereix de tècniques específiques i els estils varien. Aquesta paciència i precisió converteixen els bonsais en una metàfora viva del temps i la perseverança, captivant cultures d'arreu del món.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. De seguida analitzem l'abast real que pot tenir aquesta cimera, així com les mesures que s'estan estudiant en conversa amb el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. Dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panter i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un incendi de vehicle que obliga a tallar la calçada de l'AP7 des de fa uns minuts a l'altura d'Avinyonet del Penedès en sentit sud, direcció Tarragona, i que deixa 3 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, Santa Maria d'Oló es talla la C25 en sentit Girona per un accident que ja deixa 1 quilòmetre de cua. També sumen un segon accident, també sumem, de fet, un segon accident a l'AP7 a Bàscara, que en sentit nord deixa només un carril obert. Pel que fa als transports públics, ara mateix el trajecte de tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I repassem ara el temps. Arriba el cap de setmana amb continuïtat, doncs, pel que fa a la temperatura, a la calor i al sol. Aquest divendres s'espera un temps tranquil, amb poc vent i alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb una temperatura, el que dèiem, que augmentarà aquesta tarda respecte ahir. Les temperatures continuaran sent, doncs, típiques del mes d'agost, sobretot a Lleida i l'Ebre. Però diumenge els termòmetres no pujaran, no s'apujaran més.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem tot seguit en aquesta crònica de Lluís Mata.
4: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
3: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
3: Aquest matí, amb la cimera política sobre l'educació i el nou pla lector sobre la taula, volem saber què en diuen els experts. Per això hem convidat Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, per entendre què hi ha realment en joc i què pot funcionar en un sistema que fa anys que busca resultats. Enric Prats, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
7: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
3: Comencem, si li sembla bé, per la cimera dels polítics. Des del seu punt de vista, aquesta reunió, aquesta trobada, pot servir realment per trobar solucions o és només una manera de repartir responsabilitats per diluir el problema?
7: Bé, segurament seran les dues coses. D'una banda, hauria de ser un espai on realment ja es prenguessin decisions de futur, no de present, perquè el tema és llarg, i segurament s'aprofitarà perquè es tirin els tassos al cap als polítics, no?, per allò que han fet bé o malament. Jo espero i desitgem que hauria de ser una cimera on es prenguin decisions i es prenguin, si més no, 5-6 acords clars, contundents i a llarg termini.
3: Anem ara per al reforç de l'aprenentatge. No sé, el govern recupera la lectura, la redacció, el càlcul mental, el material en paper. Des del seu criteri com a expert, aquest retorn als bàsics que en diuen, que ha dit, si més no, la consellera, és realment encertat? Pot millorar l'aprenentatge o és un gir massa nostàlgic, diguem-li així, per a les competències d'aquest segle XXI?
7: De fet, no és cap gir. De fet, a les escoles ja es fa allò bàsic i fan allò que poden, això per començar. perquè els recursos són els que són i per tant allò que com dotem les escoles està com està. Jo sempre dic que els resultats que tenim a PISA són prou satisfactoris atès el volum d'inversió que hi posem, no? És cert que aquestes mesures poden ajudar una mica, però no oblidem que en el cas de la lectura obligatòria, que per cert mai ha deixat d'estar obligatòria, el que passa que el departament no fixava unes concretes, van referides a batxillerat, quan aquests informes mesuren el nivell anterior al batxillerat. Per tant, la lectura hauria de ser previ. De plans lectors, crec que el departament ja accepta que n'hi hagin uns 700 a tot Catalunya dels 4.000 i pico centres que tenim. Clar, el que és important és saber lligar això amb les biblioteques escolars, perquè les biblioteques ha estat un fenomen que pràcticament, si no ha desaparegut de les escoles, pràcticament ha desaparegut perquè s'han hagut de reprofitar aquests espais per altres funcions. I no oblidem també què està passant amb biblioteques a nivell local, a nivell municipal, no? Per tant, el tema de la lectura sí que és important, però són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
3: Com creu que s'hauria, doncs, de reprendre aquesta confiança amb el professorat? Què hauria de fer l'administració per donar-los això, aquest recuperar aquesta autoritat que potser en un moment donat antigament havien tingut i que potser tampoc seria correcta la paraula autoritat, però entengui'm.
7: Sí, no, l'autoritat està de moda i no és només de moda, és una paraula que portem arrossegant fa molt de temps, no? És cert que l'autoritat docent, com l'autoritat d'altres agents socials que havien tingut un cert prestigi, polítics, potser periodistes, no ho sé, ha estat en crisi o està en declivi, diguem-ho així, no? Per tant, va acompanyat d'un fenomen social de no creure, no?, en l'autoritat, en general, com a concepte. Per tant, això ja no va a favor. Aquesta autoritat, el que sí que hauria d'anar acompanyada són de mesures concretes que reforcessin el prestigi del professorat, no?, que reforcessin la capacitat d'atreure un talent i uns alumnes, estudiants, futurs mestres que tinguessin aquest compromís, no?, amb la professió. I són polítiques que no s'han pres els últims 15 anys. No? La política docent ha estat absent de les polítiques educatives i de les polítiques del govern. Jo repassava programes electorals avui mateix, no?, i veia com el professorat queda lluny de qualsevol mesura educativa, no? I les vagues són una mostra, un símptoma, que això no s'ha portat bé els darrers anys, no? Per tant, recuperem el prestigi del docent, recuperem-lo amb polítiques transversals, no?, de diferents àmbits, també amb implicació de les famílies, i per tant això pot ser una via de solució, o d'avançar en un altre horitzó cara als pròxims anys. Pensem que no podem pensar que l'educació es resoldrà en 2-3 anys. És impossible. I no oblidem que els consellers d'educació o conselleres en aquest país dura molt poc en el càrrec, dura menys de 4 anys, per tant no ajuda a planificar a llarg termini. Jo demanaria als partits polítics que el primer acord que prenguin és que no utilitzaran l'escola com a batalla campal per tirar-se els trastos al cap, almenys durant 15 anys i almenys en públic. En privat facin el que vulguin, no? Però el debat de l'altre dia, que a mi no em va semblar gaire substancial, la veritat, ja sabem el que deien, no portava gaires pistes de per on poden anar els trets a partir d'ara, no? Per tant, jo demanaria això, no? O sigui, tranquil·litzar, menys soroll, i treballar amb calma i parlem-ne.
3: I acabo, si em permet, trepitjant un altre ull de poll. Amb un terç de l'alumnat amb necessitats especials i una segregació creixent, aquestes mesures poden canviar realment la vida dins l'aula? Què cal prioritzar? Parlem de ràtios, de recursos, d'equitat, perquè el reforç de competències tingui impacte.
7: El 30% d'alumnes que tenen necessitats, això segons quines escoles pot augmentar o pot baixar, i a més, el 30% d'alumnes en risc de pobresa. No oblidem que són situacions diferents, poden coincidir o no. Per tant, la complexitat és elevada i anirà a més. Això sense recursos no va enlloc. Sense una planificació a 3, 4, 5 anys de recursos no farem res. L'ambició d'arribar al 6% del PIB, com s'està dient, que seria una mesura que potser en 10 anys es podria assolir, en 10 anys dic, es podria assolir sense massa pressió fiscal, no? És una mesura que ens posaria a un cert nivell al costat d'Europa, però pensem que Europa ja va més enllà. Per tant, segurament no hauríem de pensar en un 6%, sinó hauríem de pensar en un índex una mica més elevat per arribar-hi en un termini prudencial, en un termini més o menys, no curt, però mitjà termini, no? Per tant, jo crec que la cosa va en aquest sentit, i si es procura arribar a acords concrets i es procura que per arribar a aquest nucli d'alumnes amb més dificultats atenguem aquells casos, aquelles situacions més complexes en aquells llocs on realment s'està produint. No tot arreu està passant el mateix, no tot arreu la situació és la mateixa, i per tant hem de baixar la lupa i atendre-ho amb les situacions concretes que ens podem trobar.
3: Enric Prats, gràcies per l'anàlisi i bon dia.
7: Bon dia a vosaltres, gràcies.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
3: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
8: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
10: Las instituciones están para combatre això, almenys las catalanas. Y demano a todos los que van votar en contra, aquesta dreta y extrema dreta, que es confonen, es rumi.
8: Per la seva banda, el

0: Veig el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: El Centre Agroecològic Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que treballa per facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. La iniciativa estudia eines com els espais test que permeten provar una activitat agrícola abans d'assumir una inversió inicial. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
2: Facilitar el relleu generacional és l'objectiu del projecte europeu Testarec, en què participa Bioponent. La iniciativa, que s'allargarà fins al 2028, vol facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. Un dels principals obstacles és l'accés a la terra i la inversió inicial. El projecte estudia fórmules com els espais test que permetran provar una activitat agrària durant un temps sense haver de comprar o llogar una finca ni invertir en maquinària.
3: Ser com una prova per les persones que s'incorporen al món agrari i que no tenen una finca familiar i s'ho han d'anar a buscar fora. Aquests espais permeten durant un temps provar l'activitat i si t'agrada sense haver de fer una inversió inicial, sense haver de comprar una finca o sense haver-la de llogar, ni material, màquines, tractors.
2: Testarec també preveu noves jornades de treball i l'intercanvi d'experiències entre territoris per identificar les pràctiques que funcionen i adaptar-les al context català.
0: La plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre reclama solucions per als alumnes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta que estudien a la tarda a Tortosa i no tenen transport públic per tornar als seus municipis. Segons les dades facilitades per l'Institut de l'Ebre, 101 alumnes del centre provenen de municipis de fora de Tortosa i es calcula que la meitat podrien tenir problemes per tornar a casa després de les classes de la tarda. És una informació d'en Martí Carot, de Canal T.
4: La problemàtica s'ha posat a sobre la taula arran de la carta d'un pare d'una alumna de l'IES de l'Ebre. La plataforma es va posar en contacte amb la direcció del centre i va confirmar que hi ha alumnat de municipis com Móra d'Ebre, Móra la Nova, Ribarroja d'Ebre o Flix, que no disposa de transport públic de tornada a partir de les 5 de la tarda.
5: Que hi havia molts d'alumnes de molts de pobles diferents, i inclús mos va donar la llista dels pobles que tenien este problema. Fins i tot va arribar a dir-mos que hi havia 101 alumnes que sortien cap a Ribera d'Ebre i Terra Alta, i d'aquests potser la meitat eren alumnes de cicle formatiu de tarda.
4: La manca de connexions afecta especialment els estudiants que encara no tenen carnet de conduir i, segons la plataforma, pot condicionar les possibilitats de continuar els estudis fora del seu municipi. Reclamen, per tant, que les administracions estudien una solució estable que permeti garantir el retorn dels alumnes després de les classes de tarda.
0: Només falten 10 minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Abordem la crònica esportiva explicant-vos que el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89-82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels Blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45-44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
6: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy es que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: El Girona obre la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar a nombroses baixes. Ens apropa

0: La prèvia, el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
1: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins de 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
2: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
1: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria del camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
0: A primera no hi ha jornada pels partits internacionals. En aquest marc, Xavi Hernández ha debutat com a entrenador dels Països Baixos amb un empat davant d'Alemanya. Pel que fa al combinat espanyol, encetarà demà la Nations League contra Anglaterra a Wembley. La diàspora de jugadors del Barça va més enllà de les seleccions absolutes i Marc Bernal i Xavi Espar s'enfrontaran avui a Finlàndia en partit classificatori per a l'Europeu Sub-21. Espar, que s'ha fet amb un lloc als plans de Hansi Flick, destaca la seva polivalència.
3: He jugado toda la vida de 6, de pivote. Así que es verdad que en cadete de segundo año me pusieron de lateral derecho y lo hice bien. Entonces de ahí empecé a subir. Y bueno, pues ahora estoy jugando en el Barça de lateral izquierdo. O jugar de interior también. Yo siempre he dicho que lo importante es jugar. Entonces, si el míster te quiere en otra posición, pues yo siempre intento adaptarme e intentar aprovechar la oportunidad.
0: El Barça s'enfronta avui al Gimbi Cartagena en la tercera jornada del torneig d'obertura de la Lliga de Futbol Sala. Després de sumar 2 victòries en 2 partits, els blaugranes es troben amb un rival que està cridat a ocupar la part alta de la classificació. Un triomf mantindria els de Javi Rodríguez al capdavant de la classificació. El tècnic destaca el potencial del conjunt murcià.
4: Un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que es fuerte tanto en ataque como en defensa, así que vamos a tener que estar con todos los sentidos bien puestos y con toda la máxima concentración para que el partido no lo podamos llevar. Bueno, Cartagena tiene peligro en todos los sitios, desde la defensa, que es una defensa muy fuerte que se suma al ataque, desde las alas que tienen muy buen uno contra uno y que se asocian bien, desde los pivos que son fuertes y se giran bien y se asocian bien con jugadores. Al final es un equipo que es muy fuerte.
0: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El Fil Vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del Fil Vermell del Destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la Plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, o sigui, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, en canvi, no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals Pilars Caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament, a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena just aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la IA. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
5: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies, que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
5: El diccionari Termcat.
6: Paraules noves que ja pots dir.
5: Número 1. Codi alfanumèric que identifica els additius alimentaris autoritzats dins de la Unió Europea.
6: Tenemos que valer per la llem.
7: A moltes etiquetes dels productes alimentaris que comprem al supermercat hi trobem aquesta E dels additius alimentaris, que també pot dir-se codi E. Número 1, o codi, abans de la lletra E, que és la inicial d'Europa i que va seguida de 3 o 4 dígits, s'hi indica la classe funcional de l'additiu en qüestió. Humectant, acidulant, escumejant... Tot plegat és perquè sàpigues que s'ha avaluat en termes de seguretat i eficàcia i que és segur per a l'ús en aliments dins dels límits que marquen les normatives europees.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables. A la xarxa, a més.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, retencions a l'AP7 entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada del Penedès, perquè aquesta via ha estat tallada en sentit sud per l'incendi d'un vehicle i ara se circula per un sol carril. També hi ha cua perquè hi ha un carril tallat per accident al tram nord de l'AP7 a Bàscara, en direcció a França, i a la C25, l'eix transversal, a Santa Maria d'Oló, en direcció a Girona. I a la Cerdanya, la carretera nacional 154 està tallada a Puigcerdà, en direcció a Girona, per un accident. Els Mossos desvien el trànsit per la nacional 152 i la D66.
0: El govern espanyol i Junts reprenen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge. L'executiu estudia les propostes de Junts per garantir-ne el suport, mentre Suma pressiona perquè s'aprovi dimarts per tal d'evitar més desnonaments de persones vulnerables. El Tribunal Constitucional retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Puigdemont i la resta de líders independentistes. L'esborrany que prepara el jutge, José María Macías, critica que els magistrats del Suprem fessin una lectura esbiaixada de la norma i reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació. Vox és l'única formació que ha rebutjat participar a la cimera que arriba dos dies després de la pica baralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va tornar a demanar la dimissió de la consellera Niubó. Plantada a l'ONU contra Benjamin Netanyahu, bona part dels delegats han abandonat la sala just abans que el primer ministre israelià comencés el seu discurs. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Donald Trump i Xi Jinping aposten per la cooperació entre els Estats Units i la Xina. Els dos líders han compartit taula a la Casa Blanca amb els màxims responsables de la intel·ligència artificial i han treballat en acords comercials i de cooperació tecnològica. Lleida prohibirà avui el burca i el niqab als espais públics. El ple municipal aprovarà la nova ordenança de civisme, que també preveu sancions per portar la cara tapada. El govern del PSC comptarà amb els suports de Junts i Vox per tirar-la endavant. La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista a Tavernes de Valldigna. Un vídeo viral mostra un grup de joves perseguint, colpejant i assetjant un home d'origen magrebí durant les festes del municipi. De moment no hi ha detinguts ni denúncia formal. I La Bola Negra, la nova pel·lícula dels Javis, arriba avui als cinemes després del seu pas triomfal per diversos festivals de cinema.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça d'Alexander Sekulić comença el seu camí a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un triomf sobre l'Efes d'Istanbul per 89-82. En futbol, el Girona obre la setena jornada de la segona divisió rebent l'Albacete a 8:45 del vespre. Els gironins, vuitens, reben el penúltim. I el Mundial de Clubs d'handbol, debut del Barça a les 12 del migdia contra el Pinheiros brasiler a la Lliga de Futbol Sala, Barça-Cartagena a 8:45.
0: Temps estable anticiclònic, assolellat, amb alguns núvols prims. Al migdia farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus i poden arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Hi ha bona mar en general, amb vents fluixos.
2: Trescat Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat, són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és divendres 25 de setembre de 2026 i aquest representa el tret de sortida a una nova edició de la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. De fet, darrer divendres de setembre, per tant, tindrem cura d'ell, que ja no en queden més en aquest full del calendari. Però que ningú es posi nostàlgic o nostàlgic, que de divendres, segons les previsions, en vindran molts més. I, per tant, ens ho prendrem en calma i començarem a fer-la petar una bona estona amb el nostre consell de sàvies i savis. De seguit afinarem els instruments, pararem bé les orelles i farem la partitura de la República, l'espai de la música que avui encara doncs, arrosseguem allò del toc festiu barceloní.

I parlant de festa i xerinola, qui d'això en sap força és la Pilar Ordóñez, que una setmana més ens farà la seva recepta cinematogràfica. A banda, esclar, també aterrarà, no sabem ben bé a on, però aterrarà, per dir-ho d'alguna manera, en Josep Maria Reventós amb els seus safareigs de la República. La secció que desgrava tot aquell que inverteixi en accions, accions més humorístiques que no pas financeres. Fem divendres, doncs, a la República Santboiana, que això pinta maneres i ho volem compartir amb totes i tots vosaltres. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Comencem per producció. Àngel Rodríguez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Mateu Alemany. Què tal?
0: Fantàstic. Aquí, això, com sempre, mirant les temperatures, a veure si, a veure si t'estan bé, si no, les canviem.
1: A mi m'hauria de canviar-les, de tant en quant.
0: Sí? Mira, ni tu ni jo, 20.
1: Mira, no, deixem-les així, avui.
0: Sí, les deixem així? Vull dir, tampoc...
1: Ja les canviem la setmana que ve.
0: Doncs 20 graus aquí, al barri centre de Sant Boi. Bé, no us penseu que estem aquí... No, no, són 20 graus de veres, són 20 graus. No és un tema de negociar aquí amb les companyes i tal, no és el que hi ha. Alba, què tal estàs? Bon dia.
2: Bon dia, molt bé.
0: Darrera jornada amb la República Santboiana.
2: Sí, exacte.
0: Molt bé. D'aquí, al cap de setmana, evidentment, tot s'ha de gaudir, després a començar els teus estudis.
2: Sí, les classes un altre cop.
0: Sí, doncs està molt bé. Està molt bé.
2: Sí.
0: Home, deixa'm avançar que per nosaltres ha estat un plaer el poder, doncs, això, acollir-te i ajudar-te amb el que hem pogut i si has après alguna cosa, tot això que tens.
2: Moltes gràcies.
0: Sí? I nosaltres hem après també cosetes de tu. Faltaria més, sí, ens has ajudat molt. Per tant, vull recalcar-ho, Avui és una mena de festa comiat perquè, doncs, l'Alba Valor comença una altra aventura, en aquest cas formativa. És clar que sí, però de moment encara hem de fer divendres.
2: Exacte.
0: Aprofitem-lo, doncs. I a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, fent de tècnic, l'Albert Milà. Bon dia! Doncs va, comencem, i que no sigui dit, és el teu darrer dia, Alba, doncs ets tu la que ens expliques i tries la cançó d'avui, la cançó del dia.
2: Sí, doncs fa uns dies la Miley Cyrus va estrenar el seu desè disc, Vas Persuades, un disc de 10 cançons al més pur estil pop. Escoltem Snow, tot i que ara encara doncs, no neva.
0: No, aquí almenys, en altres llocs del món segurament que sí.
2: Sí. Però...
0: Molt bé, escoltem-ho.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs mira, de la neu ens n'anem a la meteorologia, que evidentment no ens parlarà de neu, però vés a saber tal com estan les coses. Daniel, molt bon dia, t'escoltem.
2: Hola, bon dia. Una jornada més parlarem de sol i calor. Celsarea, la presència d'alguna banda de núvols prims al matí, poca cosa, i el sol i les temperatures com a protagonistes, que tornaran a estar entre els 20 graus de mínima i els 28-31 graus de temperatura màxima a la línia de la costa i cap als 35 graus a l'interior del país. L'estiu no vol marxar i, per tant, continuarem amb aquesta dinàmica de bon temps, amb bona temperatura i amb la presència del sol. De cara al cap de setmana, tot continua igual, que canvi significatiu, en la mateixa línia de temperatures i alguna banda de núvols prims, tant dissabte com diumenge, però res destacable. Que passeu un bon cap de setmana.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Un quart de nou, escoltem ara el Ferran. Bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres pendents de diverses incidències. Recordem que tenim un vehicle incendiat on a hores d'ara els bombers continuen intentant, doncs, fent aquestes tasques de control. A la mateixa AP7, a l'altura d'Avinyonet del Penedès, en sentit Tarragona, on queda només un carril de circulació obert i provoca encara fins a 8 quilòmetres d'aturades en sentit sud. Més enllà d'aquest incendi, també hem de destacar que als voltants de Barcelona tenim un vehicle avariat, en aquest cas a la C58, des de Montcada i Reixac, en direcció a Barcelona, on deixa un carril de circulació tallat en sentit sud i 2 quilòmetres de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, pel que tenim en la circulació és força fluidesa i força normalitat. Desagraiem només 2 quilòmetres de retencions en sentit nord a la B10, a la Ronda Litoral, fins al punt de la Barceloneta des del Prat de Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia i bona mercè altre cop. Ferran, que vagi bé.
2: Gràcies, igualment.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: El quiosc de la República Santboiana.
1: Ens hi posem amb els titulars i comencem, per exemple, pel periòdico que el té l'Àngel.
5: Doncs sí, avui el titular del periòdico és sobre Catalunya, que assegura que l'energia per la gigafactòria. Diu, el nou pla elèctric desbloquejarà els futurs campus del Clínic i el Josep Trueta. També ens parlen de les fotografies del dia, que és la Mercè, que portarà la festa a tot Barcelona. Diuen que la celebració arriba per primera vegada als 10 districtes, amb nous escenaris, a Glòries, Sarrià i les Corts. I veiem una fotografia on el públic fa ben foto a un espectacle de drons, on es veu com una Sagrada Família, un hotel vela, per exemple. I també veiem una petita fotografia de Trump i Xi. Veiem les dones també dels representants polítics dels seus països i diuen que celebren una gran amistat, entre cometes, a la Casa Blanca. També ens parlen del partit afí a Mohamed VI s'imposa al Marroc amb un 62% d'abstenció i per acabar ens parlen del govern i Junts accelerant el pacte per l'habitatge pel desnonament de la Mari Carmen.
1: Molt bé, també tenim el diari Ara, en aquest cas és l'Alba. Qui ens l'explica?
6: Doncs comença amb el titular principal. Junts i PSOE tornen a negociar el decret antidesnonaments. La Moncloa accelera els contactes després del cas Mari Carmen. L'ONU assenyala la falta de proporcionalitat de la llei espanyola. Com a fotografia de portada veiem en Trump i en Xi, amb el titular Xi insta a Trump a cooperar. El president estadounidenc Donald Trump va rebre ahir a la Casa Blanca el seu homòleg xinès Xi Jinping, que li va insistir que les dues potències tenen molt a guanyar amb la comparació. L'última visita de Xi als Estats Units havia estat el 2015 amb Barack Obama. A més, també el Departament d'Educació recupera les lectures obligatòries pel batxillerat. I per acabar, un grup de joves apallissa un noi àrab en unes festes del País Valencià.
1: La Vanguardia obre edició amb la crisi de l'habitatge. El titular principal amb negreta ben gran. Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments. El govern central i el partit de Puigdemont recuperen la negociació aparcada al juliol. El ressò social del cas de la Mari Carmen obre una possibilitat d'accelerar les mesures sobre l'habitatge. I la dona, doncs, de 87 anys de Madrid, expulsada del seu pis, continua ingressada amb esgotament extrem. Les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries, també és titular en portada, així com el dièsel es dispara a Europa davant d'un veto exportador de Trump. I precisament parlant de Trump, ens anem cap a la Casa Blanca, on hi ha la fotografia de portada, una crida a la coexistència. La trobada, doncs, que van mantenir ahir a la Casa Blanca Donald Trump i Xi Jinping, en la qual es van afegir les seves dones, les veiem, els veiem a tots plegats, doncs, en aquesta fotografia, asseguts, doncs, en aquesta magnífica sala. Diu que no va portar ni grans anuncis ni acords materials, però va estar marcada pel seu simbolisme i va ser una exhibició de sintonia entre els líders de les dues primeres potències mundials, que van certificar el seu destí a entendre's i conviure en pau. En clau barcelonina, diguéssim, i tot, esclar, al voltant de la Mercè del 2026, ens diuen Barcelona es bolca en la seva festa major. I veiem, doncs, una fotografia amb drons que estan fent, doncs, un espectacle aeri, podríem dir, en la nit barcelonina. Per cert, en quant a cinema, prevenda rècord per veure La bola negra. I ens n'anem també cap als esportius. Podem començar, per exemple, pel Mundo Deportivo, Àngel.
5: Doncs sí, el protagonista avui de la fotografia de la portada és només el mig centre ofensiu, podríem dir, del Barça, Fermín López. Diu, no me pongo límites. Creo que voy mejorando, sobre todo, mucho en la toma de decisiones en la última parte del campo, y en el Barça estamos creciendo más como equipo y ojalá hagamos un buen papel en la Champions i podamos ganarla. També parlen del partit d'ahir entre Països Baixos i Alemanya, que empaten a un, diuen que Xavi s'estrena amb empat davant de Klopp, i per altra banda es parlen de Deco, que deixa una declaració de la història con Julián i l'Atlético ja és passado. I per acabar ens parlen de les seccions del Barça de bàsquet i de balonmano, de bàsquet és que guanyen ahir 89-82 al Efes, i per altra banda el balonmano és que el Barça arrenca avui el Mundial de Clubs a Egipte davant del Pineiros a les 12:15.
1: Correcte. Com es lleva l'esportiu, Alba?
6: Doncs a l'esportiu li han fet una entrevista a Carlos Ortega, l'entrenador del Barça d'handbol, i doncs és ell el que surt com a fotografia de portada amb la seva declaració. Hi ha molt bon ambient i l'hem encertat amb els fitxatges. Després, el Barça se sobreposa a les baixes i amb un mal inici al Barça de bàsquet, perdó. Se sobreposa les baixes i hi ha un mal inici i ho posa de treball i fer per estrenar-se amb victòria contra l'Elfes. Després, al futbol, Xavi debuta com a seleccionador neerlandès amb un empat contra Alemanya, 1-1, i el Barça, Koundé, suplent amb Hansi Flick, vol recuperar sancions jugant amb França.
1: Molt bé, i el diari Esport, Àngel, crec que protagonitzat per un bon veí nostre, bon veí comarcal del Baix Llobregat.
5: És correcte, és Eric García, i el diuen Capitán Eric, diuen, parlant sobretot del futbol club Barcelona, tot i que vagi vestit de la selecció espanyola, ja que ara estan en el parón de selecció.
1: Correcte.
5: Diuen, por plantilla, por jugadores, por calidad y por ambición, seguro estaremos arriba en la Champions. Diu, el capità diu que Flick nos insiste mucho en que centremos en nosotros, que no entremos en el tema de los árbitros. Y para acabar, parlant de que llevar el brazalete es un orgullo, desde pequeño he sido capitán en las categorías inferiores del Barça. També ens parlen de la declaració de Deco, de Julián ja és cosa del passado, de l'Eurolliga, on el Barça guanya 89-82, com ja hem repassat. També ens parlen de Lamin, que quiere el Balón de Oro, diuen que hago disfrutar, això són paraules de Lamin, i del Països Baixos i de Fórmula 1, on Països Baixos 1, Alemanya 1, amb Xavi s'estrena amb empat. I, per altra banda, unes declaracions de Colapinto dient en la Fórmula 1 són tots molt avorridos.
1: Doncs sí, de vegades sí. Escolta'm, a propòsit, sí, s'estrena en Xavi, jo crec que ho fa prou bé, i s'endú la primera bufetada arbitral. No, bueno, ho dic, a més amb ells coneguts, perquè amb aquests àrbits ja prou que els coneix el Xavi.
5: Sí.
1: A veure, que tampoc és que fos una estripada arbitral, però que ell es queixa perquè, doncs, diu que podia haver guanyat Països Baixos, eh?
5: Bueno, ens podem queixar sempre, com Eric García.
1: Sí, per queixar-nos.
5: Sí, com Eric García diu, no ens hem de centrar als àrbits, el futbol s'ha de guanyar ficant més gols que el contrari, i si fiques els mateixos, doncs...
1: Clar, surts empatant.
5: Sí.
1: No, de totes maneres, jo crec que molt bé, no? A més, allò que dèiem, l'ADN...
5: Sí, planteja els partits.
1: El Xavi del Barça és el d'Holanda.
5: El plantejar els partits és el mateix, el tindrà la pilota. De fet, Klopp sí que és un entrenador que també vol la pilota, no tan excessivament com Xavi, i en cas li guanya la partida a Klopp, sí que és veritat que la gran majoria del partit Klopp va guanyant, però a la s'acaba ja es fica l'1-1.
1: Sí, sí, correcte. Molt bé, doncs a veure, que va estar bé, eh? Que jo crec que va ser un partit de futbol d'aquests de macos, eh? Per
5: un Països Baixos.
1: Per mirar-s'ho bé.
5: Alemanya sempre...
1: I tant. A més, a Alemanya també algun vell conegut, no? Bueno, més que vell conegut, nou conegut pel Barça.
5: Sí, la de Iemi, no?
1: La de Iemi, sense anar més lluny. Sí. Molt bé. Doncs res, va, ens aturem. dos, tres minuts. És una aturada tècnica necessària, diguéssim. I de seguida ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres. Fins ara mateix.

0: La República Santboiana. Tornem de seguida.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboy@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Teniu un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
5: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
2: 8:33 minuts, és divendres i des d'ara mateix això és el Consell de Sàvies i Savis dels divendres. Molt bon dia, Henry Roig.
6: Molt bon dia a tothom.
2: Què tal?
6: Força bé, força bé.
2: Per vosaltres, bueno, el primer dia no, però segons. Per vosaltres i per tots és el primer divendres de tardor.
6: Sí, això sí.
2: Tècnicament parlant. D'acord? Ho dic perquè se sàpiga. Ja estem en modus de tardor. No, ho dic
6: modus
2: perquè...
6: Modus de tardor amb calor.
2: Sí, també és veritat. Ho dic perquè agafeu el registre, eh? Sí. Lluís Cruz, molt bon dia tingueu.
7: Bon dia.
2: Què tal estàs?
7: Mira, encantat d'estar a la tardor ja.
2: Sí.
7: I ara... Aixecar-te el dematí amb la fresqueta que tenim és
2: home,
7: molt agradable.
2: Ha millorat, no, la cosa? Sí, una mica.
7: Ha millorat molt.
2: Emilio Sande, molt bon dia, tingueu.
8: Bon dia, gent del Delta i gent del Baix.
2: Què tal estàs?
8: Pues mira, la mar de bé, com gairebé sempre. Perquè hi ha altres vegades que estic estupendament bé.
2: Sí, i és mesurable, a més a més, perquè ell ho especifica. Quan està un pèl millor... o un pèl encara millor. Saps què vull dir?
8: No,
2: hi ha... El marge sempre va cap amunt. Molt bé, doncs va, ens hi posem amb la tertúlia dels divendres. Ja ho sabeu, és la més relaxada de la setmana, diuen, perquè és monotemàtica, sense fugir de l'actualitat. aquesta bona gent s'agafen una temàtica concreta i la desenvolupen també com poden, que per cert sempre està molt bé, i un servidor ni tan sols sap de què anirà. Per tant, el portaveu crec que avui és, l'estan assenyalant, eh? Ho dic perquè ho sapigueu, que l'assenyalen.
7: M'han marcat.
2: Sí. Amb el Lluís, i per tant el Lluís ens explicarà de què xerrarem avui.
7: Doncs mira, avui xerrarem de reinventar-se.
2: Ah, carai, reinventar-se, molt bé, molt bé.
7: Jo crec que avui és important que ens siguem conscients de que reinventar-se és algo que ha fet molta gent al llarg de molts anys.
2: Constantment.
7: I portem uns quants casos d'èxit,
2: sí,
7: de gent que s'han hagut de reinventar.
2: Posareu exemples o què? Sí, no? Home, és que avui els exemples són,
7: mira,
2: són un valor.
7: Per un que a mi m'agrada especialment.
2: Val, va.
7: Sembla que la majoria de nosaltres coneix la marca de cotxes Lamborghini.
2: Sí.
6: No perquè en tinguem cap.
8: Parla per tu,
7: la
8: eh?
7: Coneixem.
8: I jo en tinc dos o tres.
7: I aquest és un cas que és especialment curiós.
2: Sí, sí.
7: Perquè la marca Lamborghini va començar fent tractors.
2: Correcte. Correcte.
7: I el senyor Lamborghini, venent tractors, va guanyar molts diners i resulta que es va comprar un Ferrari.
2: Mira.
7: I coneixia personalment a Enzo Ferrari, el que feia els cotxes, i va dir, escolta, els embragatges del teu cotxe no van bé.
2: No m'agrada com va, això.
7: No. Hi ha alguna cosa que no està bé.
2: Hauríem de tocar-ho, això.
7: I el senyor Ferrari li va dir, va, el que passa que tu no és més saps que conduir que tractors.
8: Sí, sí, vena per aquí.
6: Hi va haver un pique, no?
7: Hi va haver un pique. I a partir d'aquí, Lamborghini li diu, només hi ha tractors? Ara ho veuràs tu. I es va començar a fabricar...
6: A competir,
2: no? Quina història més maca, no?
7: Que avui coneixem i que, vamos, va deixar de fabricar tractors i es va dedicar...
2: No, història maca. Que n'hi ha moltes així en les finances.
6: Jo en portaré una del nostre país, val?
2: Va.
6: Del J.B. Sandrós i Carbonell.
2: Ah.
6: Ben conegut com el cavaller Floyd.
2: Sí, senyora, sí, senyora.
6: I aquest és un exemple d'una família que tenien... El pare i el seu tiet treballaven en una barberia de Valls, com a empleats,
2: sí,
6: i van decidir venir cap a Barcelona a muntar una barberia. I sí, sí, van muntar una barberia, però alhora van crear una fórmula del famós aftershave Floyd.
2: Correcte.
6: I va passar de ser una família superhumil a una de les famílies més riques de Catalunya. I a més, el J.B. Sandrós va ser una persona que va ser un gran mecenes.
2: Dels més importants d'aquest país.
6: Fundador d'Òmnium Cultural, un dels promotors de Banca Catalana, de la gran enciclopèdia, del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
2: Correcte.
6: Vull dir, una passada.
2: Generós,
6: no?
2: a més.
6: Generós, molt generós.
2: Persona d'èxit i generosa.
6: Sí.
2: Amb
6: sí,
2: la
6: senyor.
2: Seva cultura... I,
6: a més,
2: el compromís amb el seu país.
6: Va tenir una cosa molt bona, perquè aquest senyor va néixer a 1916 i va morir a 1986, i en el seu dia va tenir un gran enfrontament amb un ministre franquista, que era el Manuel Fraga Iribarne. No se'n coquinava davant de ningú.
2: Correcte. No. Així mateix. Així jo crec un exemple molt, molt maco. És un personatge, per mi, sempre ha estat molt especial.
6: Jo recomano
2: també
6: molt un llibre que jo me l'he llegit i que em va agradar molt, que és El cavaller Floyd, que l'ha escrit en Genís Cinca i que parla tot el recorregut d'aquesta família. No?
2: Molt interessant.
6: Superinteressant, de debò. I a més surten molts personatges que tots coneixem.
2: Molt interessant. Doncs fixeu-vos, també un cas de reinventar-se.
6: Sí, senyor.
2: I de superar-se. Jo quan parlava el Lluís de Lamborghini, he pensat, a tota geografia hi ha casos paral·lels o similars.
6: Sí.
2: Perquè he pensat, Ebro... Que també feia tractors i també feia furgonetes
7: i camionetes.
2: Doncs sí, ara mateix no es pot dir que facin cotxes perquè qui el fa són els xinesos.
6: No, es veu que ja no,
2: Però bueno, és un mixt.
6: Les peces venen de Xina, però es munta tot.
2: Es munta aquí. Ebro seria també un exemple i fins i tot reinventar-se al cap de molts i molts anys,
6: perquè
2: pràcticament semblava desapareguda.
6: Sí.
2: I apareixen ara com aquell carrer amb els cotxes. I... Molt bé, molt bé.
8: Bueno, ja parlem d'això.
7: Ara tornarem a veure els cotxes barreiros. Perquè Barreiros era l'altra marca de, sí, de camions que era famosa en aquella època.
2: Cosins germans, també.
8: De... I bueno, ara que dius això, mira sí, m'has donat peu a una de les coses que portava preparades. Us en recordeu dels Pegasos?
2: Pegasos, anava a dir-t'ho, eh?
8: Pegasos. Bueno, doncs els Pegasos són els fills... Els fills de, que van néixer a partir de la dissolució de l'Hispano-Suïssa.
6: Sí,
8: que en aquest moment estan fent una altra vegada, estan construint, o sigui, estan, jo diria que reinventant el cotxe elèctric, perquè estan, bueno, estan, no són els més, diguem, els més capdavanters, però resulta que estan fent en aquest moment, vull dir, els d'Hispano-Suïssa, ara explicaré una miqueta la història, que també fa gràcia, estan fent un cotxe que és un super recontra esportiu que es fa per encàrrec i amb un preu mòdic d'uns 2 milions d'euros aproximadament.
6: Molt assequible.
8: Però que té una cosa que...
7: A mi que me'n posin 4.
2: Avui parlàvem de reinventar-se o de columpiar-se.
6: Sí.
2: No.
8: Perquè a l'Hispano-Suïssa, fixeu-vos, va néixer el 1904 a Barcelona. I van tenir, doncs, després del primer lloc on van fer el primer taller, després estaven allà a la Sagrera. Sí. I resulta que els Hispano-Suïssa que es van fer en aquell moment eren cotxes ja de luxe. Però és que també...
2: A més,
8: també van fer motors d'avió, tractors... O sigui, van fer... Amb el motor d'avió hi ha una anècdota molt curiosa, perquè... El 1910 resulta que van agafar i van obrir una sucursal, per dir-ho d'alguna manera, a França. I ho feien tan bé que tenien la tira de comandes i la resta de fabricants van dir, oh, no, escolta, perquè en aquell moment allà feien motors d'avions.
2: Sí.
8: I els van dir, escolta, no pot ser perquè esteu fent aquí... Diu, escolta, seria el vostre producte, un motor d'avió, seria capaç de funcionar 10 hores seguides? Diu, sí, home, i tant. Diu, ah, bueno, doncs fem la prova. I els de Hispano-Suïssa van agafar i van dir, bueno, sí, fem la prova. Fem la prova nosaltres i porteu els motors vosaltres. Els engeguem i a veure quin és el que té més durada. Els altres no van arribar a fer a superar la prova i els de Hispano-Suïssa van multiplicar per 10 el que els altres donaven. Amb la qual cosa van tenir contractes per un tubo.
2: I van acabar assessorant a la casa Skoda.
8: Sí.
2: Es van mig associar amb Skoda per tal de millorar els seus motors. Això és molt curiós.
8: És que tenien l'enginyer seu, que es deia Marc Birkirch. Els fundadors van ser Damià Mateu i Francesc Seix. Us sona Seix Barral?
6: Seix Barral.
8: Pues, sí, i també hi havia el Barral.
2: Imagina't.
8: Però aquest era el director tècnic, que era una mica el cervell de tota l'operació aquesta d'Hispano-Suïssa. Com d'altra data curiosa, en aquest moment, el preu mitjà d'un Hispano-Suïssa són, el mitjà, són 640.000 euros. 640.000 euros. I va des dels 80.000 euros, allò que si trobes la ferralla d'Hispano-Suïssa, 80.000 euros.
2: Sí, i tant.
8: A 9 milions, bueno, per ser exacte, eren de dòlars, 8 milions i mig d'euros. Amb una subhasta.
2: Molt bé.
8: Poca broma.
2: I tant que sí. Un altre cas d'èxit, de reinventar-se i de superar-se.
7: Un que coneixem tots i que em toca professionalment és la Coca-Cola.
2: Molt bé.
7: Que va néixer amb una farmàcia com a xarop medicinal.
2: Molt bé.
7: Perquè amb els nervis, el mal de cap i el cansament.
2: Molt bé. Que també va servir per combatre una mica la llei seca, no? De dir, no tenim alcohol, mira.
7: Sí, no, mica...
6: Era l'any 1886,
7: home, la veritat és que portava... Es tracta de coca i no de cola, que, bueno...
2: Molt bé.
7: Els teus efectes estimulants.
2: Sí, un altre cas, que n'hi ha molts més, eh?
6: Un altre cas. Us sona Nestlé?
2: Oi, tant.
6: Doncs Nestlé ho va fundar l'Henri Nestlé, que havia nascut a Frankfurt l'any 1814, que es va traslladar a viure a Suïssa i que va començar amb una botiga venent... aviam, cereals, mostassa i llums de petroli.
2: I llums de petroli.
6: I a partir de les llums de petroli va fundar una petita fàbrica de gas. I a partir d'aquí era un home molt inquiet i va començar a fer proves per aconseguir una fórmula que estava composta per llet, sucre i farina de blat, val? I que en el seu dia va batejar en primer lloc com a farina alimentària i després com a farina làctia, no? I aquest, bueno, Nestlé és una marca que perdura avui, tot i que el que la va fundar el 1875 va vendre fàbrica i patents. Suposo que se'n devia empenedir.
2: Bueno, clar, tot depèn, no sé...
6: del que li paguessin.
2: Clar, del que li paguessin, no sé, potser... Bueno, més coses, va, més coses.
8: Avui, avui tenim aquí per un tubo.
2: Sí, és que avui, clar, avui dèiem
8: la,
2: això.
8: I a la segona part, llavors, ara fem exemples, però a la segona part farem preguntes, a molt, veure que, si són capaços després d'anar-les contestant entre nosaltres. Doncs pues va, jo afegiré ara una cosa que coneixen tots des de petitons. Legos.
2: Sí, Legos. Senyor, home.
8: Vull dir, és molt curiós perquè...
2: una joguina universal, eh?
8: Ah, exacte. El Lego, qui no ha tingut un Lego? Qui no ha fet alguna cosa amb els Legos? Vull dir... ah, per cert, Lego ve de les paraules daneses, que vol... Leg God, que vol dir juga bé.
2: Sí, sí.
8: O sigui, és l'acrònim aquest que d'aquestes... perquè, és clar, això ve de Billund, Dinamarca. I el seu fundador va ser Ole Kirk Christiansen. I sabeu el que era Lego en un principi? Doncs pues el més sorprenent és que no va

0: Què més?
1: Un altre cas que a mi em llama molt l'atenció, perquè aquest clarament apareix com a conseqüència d'un fracàs. És el cas de Sony. Sony, després de la Segona Guerra Mundial, va començar fent un aparell elèctric per cuinar arròs. Va ser, repeteixo, un fracàs absolut, perquè sovint cremava l'arròs o el deixava cru. I no van tenir més remei que canviar, reorientar-se, i llavors va començar reparant ràdios, creant petits components elèctrics, i a partir d'aquí pues, va aparèixer la Sony que coneixem avui, que fa de productes electrònics.
2: Molt bé.
0: Clar. No, sí, sí, no, jo anava a dir, potser si li preguntessis amb el fundador et diria, no, vostè ho diu que vaig fracassar, i jo vaig ser el primer fabricant d'un aparell de cremar arròs, vull dir, directament, vull dir, jo què sé, no, també s'ha de tindre orgull, carai, vull dir que... Bueno,
2: jo ara posaré un exemple d'un empresari de Sant Boi, val?
0: Molt bé.
2: Aquí a Sant Boi hi havia el carrer Montmany, una petita fabriqueta que es dedicava a fer a caramels de mel.
0: Ja sabem per on vas.
2: Val, oi, caramels de mel. I que era dels Sixto Pers,
0: sí, senyora.
2: I la seva dona, sí, senyora. La Maria Ramos. I ells van passar de fer... No es guanyaven la vida, evidentment, no els anaven bé les coses, i a l'atzar de la vida els va donar l'oportunitat de fer un preparat per iogurts per la Danone. I allò va ser la clau del seu èxit. Van passar de tenir una petita fabriqueta amb un local superxic,
0: brutal,
2: a tenir tres fàbriques immenses aquí baix on te preparaven un cas d'èxit.
0: Bueno, i un monstre, en el bon sentit de la paraula. El petacet i tot això també va passar per ell.
2: Va ser molt intel·ligent, perquè... clar, amb ell per fer els preparats de iogurts li portaven la Múrcia, la fruita envasada de Múrcia i demés. I el que va fer va ser comprar camps i fer tot el procés ell,
0: clar,
2: no?
0: Vull dir, tot queda a casa.
2: Exacte.
0: Sí, no, i al voltant...
2: I aquest cas el conec perquè hi vaig treballar.
0: Segur. Ho sé. No, però que, a més al voltant del Sixto Pers també molta llegenda, però llegenda d'aquesta èpica, no? De moltes coses que
2: la
0: es podrien explicar.
2: La seva dona era molt intel·ligent.
0: Potser un altre dia podem entrar per aquí. Però ara dius això de Sant Boi, i jo crec que és de justícia anomenar els Berneda amb el tema Muni.
2: El
0: Miquel.
2: Exacte.
0: Sense anar més lluny, i encara us diré més, a l'Àngel Velasco, que prou que l'heu conegut també, i que és amic d'aquest programa, que cada any ve amb Torrons Vicenç,
2: i
0: que algú que comença amb una mena de pastisseria, i dic mena de pastisseria perquè era entre forn de pa i pastisseria, i que acaba comprant grans marques de torró, i es reinventa, i diu,
2: senyor.
0: Tradicional, sí. Però portem-ho a l'excel·lència.
2: Sí,
0: què us he de dir que no sapigueu, que cada any ens ho explica aquí?
2: Sí, home, i cada any tenim la sort de gaudir
0: dels torrons Vicenç, eh? Per tant, jo crec que també és de justícia anomenar també el Berneda, el Garro, el Miquel
2: i
0: el
2: Velasco. I segur que ens en deixem algun,
0: Home, n'hi ha molt, sí.
1: Doncs ara, ja que estem parlant de Sant Boi...
2: Bueno, un altre,
0: per exemple,
2: Renault, que va començar com un petit taller, no? En l'actualitat, la tira de concessionari.
0: Però és que jo crec que ens en deixaríem...
3: I el Vicenç ens deixaríem... Ens deixaríem uns quants, i això seria una mica injust. Què vols que t'hi digui? Algú s'ha de quedar fora, tu. No passa res.
1: Una altra com a curiositat.
0: Sí.
1: Fins al 1800 i pico, cada vegada que s'escollia un batlle, l'Ajuntament era a casa seva, i les reunions es feien a casa seva. I va ser en el 1885 que en Jacint Torres i Mainer va fer l'edifici de l'Ajuntament que tenim avui.
0: Ah, carai!
1: Però que, inicialment, en el sòtan hi havia una fàbrica de pasta de sopa.
3: Ah, veus? Això no ho sabia. Jo recordo d'haver vist el calabosso.
1: Sí, sí, sí.
3: El calabosso.
1: Exacte, que
0: després va veritat. Evolucionar... Després va ser arxiu i després...
1: O sigui, arriba un moment en què a dalt tenies... les oficines municipals, a sota tenies una escola i a baix de tot tenies la persona que tu dius.
3: Aquesta l'havia vista jo.
0: Carai. Sí.
1: O sigui que hasta els ajuntaments es reinventen.
0: Molt bé.
3: Doncs va, ja em posaré un altre d'aquests de reinventar-se del tot, que a més a més...

0: Té una petita anècdota, una bona anècdota, potser. Mm. Aquesta probablement és una de les millors històries de reconversió.
1: A veure.
0: I és el senyor Toyota,
1: avui
0: al Japó. Ara es diu Toyota Motor Corporation, es va fundar el 1937. Però el per què es va fer... La Toyota va començar fabricant telers.
1: Telers. Màquines de telers.
0: De manera que el senyor Toyota... Resulta que va començar a fabricar telers perquè sa mare treballava amb això i era una tasca molt repetitiva, molt àrdua, molt dolenta, molt dura. I ell va dir, jo faré un teler per alliberar a la meva mare d'aquesta feina tan dura que està fent. I a partir d'aquí, després va anar reconvertint-se, que és una mica el que parlàvem ara, aquesta primera d'allò, fins a entrar a fer... a construir cotxes. Curiosament, els cotxes Toyota són els cotxes més venuts del món. De tot el món.
1: Imagina't.
0: Venen 11,6 milions d'unitats l'any.
1: Déu-n'hi-do.
0: L'any.
1: Déu-n'hi-do. És que és molt xulo que expliqueu exemples amb la temàtica d'avui i entenc que després voleu entrar en una altra dimensió, però jo crec que val la pena aprofitar els 5 minuts que ens deuen quedar amb més exemples.
2: Vinga, jo em posaré un que aquest me l'ha passat el Lluís, que és d'Avon. El fundador d'Avon, que encara us direm el que era, era un venedor de llibres porta a porta.
1: Ah, carai!
2: Però aleshores, per convèncer les dones de casa que li compressin llibres i que la tanguessin, els regalava un petit perfum que feia ell mateix. I aviat va veure que els llibres no interessaven, que el que volien eren perfums.
1: Doncs,
2: i va crear una marca que era Avon, que era una marca que a més es venia no en botigues sinó a les cases, amb reunions.
1: Això sí que és un exemple potent de reinventar-se.
2: Sí, senyor.
1: Perquè és passar d'un extrem a l'altre, o d'un extrem tampoc, d'una cosa a l'altra, tranquil·lament.
2: Sí, sí.
1: Molt bé. Va, més coses.
3: Un altre més recent, YouTube.
2: Sí.
3: Va néixer el 2005 com una plataforma web de cites per solters.
1: Aquí
3: s'oferia a la gent pujar vídeos per presentar-te i així trobar parella.
2: Fer contactes.
3: Però ningú pujava vídeos. I a partir d'aquí van dir, no, pugin
1: el pugeu vídeo el que us dongui la gana i acabem amb això, no?
3: No cal.
1: Molt bé.
3: O sigui que un fracàs
1: sí.
3: recondueix amb algo tan d'èxit com YouTube avui.
0: Jo per acabar aquesta primera història faré el contrari. Una cosa d'èxit que al final ha acabat en fracàs. I això va ser les cadenes de...
1: Però això és desinventar-se.
0: I ve perquè va haver-hi una reconversió fallida. I això són els magatzems Woolworth. Aquesta van començar a Estats Units. De fet, si aneu alguna vegada a Nova York, hi ha un edifici que és l'edifici Woolworth, que no et deixen visitar, t'ho dic perquè jo he estat allà i no em van deixar entrar.
1: Sí.
0: Veus només el vestíbul. Que aquest senyor va tenir tant d'èxit perquè era allò... van fer una cadena, que cada vegada s'anava fent més gran, que era de 5 i 10 centaus. Five and dying.
1: Sí, com allò de tot un euro.
0: El todo cien. I va tenir tant d'èxit que ell el que feia, una de les coses que feia, era pagava amb efectiu. De manera que els proveïdors els deia, m'has de baixar el preu, però producte posat a casa meva, producte cobrat.
1: Carai.
0: I deia, clar. No. I es diu... que tot i que apretava era bastant correcte. O sigui, t'apretaré però no t'escanyaré, però t'apretaré.
2: Negociava, però
0: no escanyava la gent.
3: Em sona familiar, això.
0: I llavors, doncs, va començar a créixer a lo bèstia, molt bé, molt... En tots els Estats Units, de fet, encara hi ha els Footlockers, seria una filial que van crear, que és la botiga de calçat esportiu, més gran del món en aquest moment.
1: Correcte, sí.
0: Però quan ho van traslladar això al Regne Unit, resulta que allò va començar també amb la mateixa idea i amb la mateixa... Productes, molts productes molt baratos que tu podies anar allà i una rotació constant de productes d'aquests. O sigui, anar afegint afegint productes, anar afegint productes. I sempre que estaven tenint que estar entre aquests 5 i 10 centaus als Estats Units i a Gran Bretanya eren amb penis.
2: Amb penis.
1: No, bueno, sí, en lliures, sí. Anava a dir...
0: Amb
1: penis.
0: De manera que allò també va tenir molt d'èxit, però va arribar un moment en què van dir ampliem això amb productes electrodomèstics més cars d'aquests preus que estem parlant i anem a créixer una mica d'allò. Bueno, va funcionar al principi, però curiosament, i aquí ve la història que després potser en podrem parlar, això se'n va anar a Norris en 41 dies i estem parlant de 860 botigues al Regne Unit. En 41 dies se'n van anar a Norris. Després potser en podrem parlar amb una miqueta més d'extensió. El per què també se'n pot anar canviant la manera de fer, perquè a més van deixar de pagar amb efectiu, estem parlant del Regne Unit, pagar amb efectiu, a entrar a endeutar-se amb bancs. Va ser la seva pèrdua.
1: Jo crec que ens val com a exemple de que reinventar-se s'ha de fer amb cap i amb criteri, no?
0: Perquè no sempre surt bé.
1: Escolteu-me, que no tenim massa més temps. Jo anava a dir que un cas de reinventar-se molt, sincerament, molt potent, i crec que estareu d'acord, i us ho diu un culer. Compte, és el Mourinho. Que de traductor passis a ser un dels entrenadors, no he dit més bo ni diré més bo, sinó més ben pagat del món, a veure, agradarà més o menys, però això és reinventar-se.
2: Però aquest senyor no ha creat, res. Aquest senyor ha tingut la sort.
1: Però jo parlo del concepte de reinventar-se, sí, que de traductor tu acabis, de traductor que no has jugat mai al futbol professional.
3: No, de tota manera...
1: És així,
3: És així. És psicòleg de formació.
1: Clar.
3: I el que sap, i fa meravellosament bé, és...
1: La gestió.
3: Manipular les audiències.
1: Sí, sí. I la gestió de la gent.
3: I ell, a la que ha passat alguna cosa amb el seu equip, genera atenció cap a si mateix.
1: Que serà un cas més agraït o menys, però això és reinventar-se. Això està claríssim. Molt bé, de moment nosaltres no ens reinventarem massa, no farem massa experiments, perquè el que funciona bé és una màxima també dels mitjans de comunicació, doncs continua per aquí, ves fent cosetes, però continua per aquí.
3: Això en parlarem també.
1: No ens reinventarem massa, però sí que anirem cap als informatius i de seguida tornarem a la segona part de la tertúlia. Fins ara mateix.

0: Les 9, bon dia. I aquesta hora, primer titular, el busquem a l'equip viari endavant.
1: Un accident de primera hora a la P7 a la Granada del Penedès fa que hi hagi un carril tallat i es formi cua fins a Sant Sadurní d'Anoia en direcció a Tarragona. Això són 8 quilòmetres. També hi ha retencions per accidents al tram nord de la P7 a Bàscara en sentit Figueres i a la C25 a Santa Maria d'Oló en sentit Girona. I a Puigcerdà, la carretera nacional 154 continua tallada en direcció a Girona per un accident.
0: Cimera amb els grups parlamentaris aquest matí al Palau de la Generalitat per explorar un pacte de país sobre educació. El president ha convidat tots els partits. Es fa dos dies després de la picabaralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El govern espanyol i Junts reprenen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge. L'executiu estudia les propostes de Junts per garantir-ne el suport, mentre Sumar pressiona perquè s'aprovi dimarts per tal d'evitar més desnonaments de persones vulnerables. El fons d'inversió Blackstone no renovarà els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya i posarà els pisos a la venda, segons avança al matí de Catalunya Ràdio. La companyia assegura que prioritzarà aquests habitatges els comprin els actuals llogaters, però molts inquilins asseguren que no poden assumir la compra. El Tribunal Constitucional retreu al Suprem la manera com ha interpretat la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Puigdemont i la resta de líders independentistes. L'esborrany que prepara el jutge José María Macías critica que els magistrats del Suprem fessin una lectura esbiaixada de la norma i reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. La sentència es farà pública el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Puigdemont. Donald Trump i Xi Jinping aposten per la cooperació entre els Estats Units i la Xina. Els dos líders han compartit taula a la Casa Blanca amb els màxims responsables de la intel·ligència artificial i han treballat en acords comercials i de cooperació tecnològica. Plantada a l'ONU contra Benjamin Netanyahu, bona part dels delegats han abandonat la sala just abans que el primer ministre israelià comencés el seu discurs. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. El litre de la gasolina s'acosta als 2 euros en plena escalada de tensions a l'Orient Mitjà, un preu que torna a nivells que no es veien des de la guerra d'Ucraïna fa 4 anys, que va marcar un rècord de 2 euros i 10 cèntims. La Moncloa estudia ampliar les mesures per contenir la pujada. I Guillem Gisbert ja té les primeres dates de la gira de presentació del seu nou disc Entretenme, que publicarà el 13 de novembre. Arrencarà a Barcelona, al Paral·lel 62, el 4 de març, i després passarà per Girona i Reus. Avui, a més, estrena un altre senzill d'avançament del disc, que es titula Les coses anaven bé i compta amb la col·laboració de Julieta Vidal. Esports.
2: El Barça d'Alexander Sekulic comença el seu camí a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un triomf sobre l'Efes d'Istanbul per 89-82. En futbol, el Girona obre avui la setena jornada de la segona divisió rebent l'Albacete a 8:45 del vespre. Els gironins, vuitens, reben el penúltim. I el Mundial de Clubs d'Handbol, debut del Barça a les 12 del migdia contra el Pinheiros brasiler. A la Lliga de Futbol Sala, Barça-Cartagena a 8:45.
0: Temps estable, anticiclònic, assolellat amb alguns núvols prims. Al migdia farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus i podran arribar, atenció, als 37 a les Terres de l'Ebre. Bona mar, en general, amb vents fluixos. 3CAT Info.

0: A la Perifèria és l'únic magazín d'humor que fa por i alhora fa venir ganes de ballar.
1: Detienen a un loro que avisava a los narcotraficantes de la presencia de la policía. Esto, sí, sí, ¿eh?
2: Con Subterfuge Radio. La ràdio de tots i totes.
0: Dirigit i conduït per Israel Gordón des de Sant Boi al món. Dissabtes i diumenges en directe a les 8 del matí.
3: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nuestra.
0: Con David García. Més de 45 anys amb tu. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
4: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: 8 minuts i mitja, passen de les 9 del matí. Continuem amb l'Henry, el Milio i el Lluís, el nostre consell de sàvia i savis dels divendres. Estem parlant d'un mot, sobretot ens concentrem en un mot, en un concepte, reinventar-se. Què vol dir? Hem dedicat la primera mitja part a posar exemples, exemples que ho diuen tot i que és una bona manera d'entendre precisament què vol dir reinventar-se. Exemples brutals d'èxit, en aquest cas empresarial, però també algun d'esportiu i algun de altres nivells, potser. No sé per on volíeu continuar. Sí que ara dèiem que parlaríem més de... ens faríem preguntes, raonaments, etcètera, etcètera, al voltant de tot plegat.
1: De totes maneres, tinc una anècdota. Perdó.
0: Sí.
1: Que em faria gràcia de... Bueno, en tinc diverses, però una de les que no m'agradaria que se'n quedés el tinter, vull dir, que els apunts que portem. I és que parlem d'una mica de la història de la IBM.
0: Ah, molt bé.
1: De la, bueno, en anglès, si alguna vegada us, és que si alguna vegada us sona IBM, sí, que això seria IBM en anglès. Us ho dic perquè IBM va néixer... hi ha dues dates, entre 1896 i 1911, perquè llavors tres empreses, una de màquines de tabulació, una de rellotges per controlar les hores de treball i una de bàscules comercials, es van fusionar i van quedar Computing Tabulation Recording Company. Era la CTR. De fet, IBM va començar la seva d'allò, és amb targetes perforades, però
0: sí,
1: per controlar els accessos, o sigui, el temps que treballava la gent,
2: passaven aquestes... Control fitxes, horari.
1: Control horari,
0: control, exacte. Horari.
1: Molt bé, Enric, gràcies. Control horari. O sigui, no va començar fent el tema de computadores i tota la història aquesta. No. Va fer allò de fitxar.
0: Quasi fitxar. Eines sí, per sí. Computadores.
1: Sí, sí. I després, el que va ser, a partir d'aquí, aquestes targetes perforades, el que els hi va donar l'empenta total va ser que ho van oferir el govern estatal d'Estats Units poder fer tot el que és el cens, que això els hi va estalviar el govern d'aquell temps, i estic parlant de 1924-26,
0: sí,
1: els hi va estalviar $2 milions, que era una animalada en aquell temps.
0: Imagina't.
1: I a posar-se com a capdavanters a l'hora de fer aquest control, vull dir, de cens estadístic. Això va portar que el Thomas Watson, que va ser el que va d'alguna manera dinamitzar tot el tema aquest, va impulsar el canvi també a IBM, que IBM, o sigui, IBM vol dir International Business Machine, o sigui, màquines de
0: negocis,
1: exacte, de negocis. I el lema de IBM era think, que vol dir pensa.
0: Sí, sí, pensa.
1: I el que feia era crear diferents seccions que pensessin què és el que podien aportar de nou i de fer. Unes coses, evidentment, van sortir bé.
0: Bueno, altres... Un departament de recerca, al final.
1: Sí, sí, és un departament...
0: Allò i de creativitat.
1: De l'IMSD que sí, sí, hi ha ara, no? Però això ja ho portava una mica amb el seu ADN per funcionar. I hi ha una anècdota. Suposo que molts de nosaltres haurem vist la pel·lícula 2001, una odissea.
0: Sí, senyor. Sí. I tant.
1: Hi ha una història... Exacte, d'en Kubrick.
0: Gran
1: banda
0: sonora.
1: Al final, per no explicar la pel·lícula, perquè...
2: De fer jo, spoiler, no?
1: Exacte, sí. millor que la vegin. Resulta que... només explicaré que hi ha un moment en què... Fa 50 anys, d'això? Fa 50 anys. Hi ha un moment en què la màquina es diu HAL, que molt curiosament, bueno, acabo d'això i després us explicaré l'anècdota. Doncs la màquina fa 50 anys...
0: Voleu crispetes? No, ho dic perquè ens està explicant la pel·lícula, directament. No,
1: resulta que bueno, un dels protagonistes l'ha de desenxufar i la màquina, evidentment, no vol.
0: Clar,
1: i es revela.
0: Perquè veu que aquest és el seu fi. És el seu fi.
1: Us sona això de fa 15 dies, una cosa així? Però estava parlat fa 50 anys.
0: Molt bé.
1: I quan arriba a desconnectar la màquina, resulta que comença a cantar una cançó. I aquesta cançó, vull dir, es va desconnectant la màquina. Però HAL, que volia dir heurístic, el rítmic...
0: Per aquí estem escoltant alguna cosa.
2: Sí.
1: I resulta que aquesta màquina es desconnecta així, però si tu mires H-A-L i afegeixes a cada lletra una la següent, la H, després que anava bé, la I.
0: Sí, i tant.
1: La A, després que anava bé, la B.
0: La B, perdó.
1: I la L, que ve, la M, és I, B, M.
0: Sí, sí, clar, clar. Sí, home, és aquelles coses que de vegades als bons directors de cinema, realitzadors i guionistes els agrada fer, no?, d'enviar missatges subliminals, etc. No? Molt bé.
2: Jo posaré un exemple de reinvenció. Un sector en el que hem treballat tu i jo, Emilio. Mm. Era un sector que era el financer, bancari, on vam començar fent feines purament administratives i d'atenció client, a passar a ser comercials.
0: Ah, no sé si és
2: reinventar-se,
0: però
2: els bancs venen tot. I a treballar per objectius.
0: No sé si és reinventar-se, però digue-li.
2: Sí, home, els treballadors, ja et dic jo, que ens vam tenir que reinvertir, que reinventar.
3: La banca va haver-hi una època que on guanyava molts diners eren les hipoteques, perquè
2: els
3: interessos eren molt grans. Quan han baixat, han hagut de reinventar-se per generar més fons de benefici.
0: Bé, escolteu-me, que està molt bé això dels exemples i és la millor manera d'entendre-ho, i que si en voleu afegir més, doncs ja ho farem, però que sí que ara podríem parlar ja més i fer-nos preguntes i qüestions, com deia el Emilio abans, i no sé, parlar d'altres coses, perquè jo us preguntaria, reinventar-se seria cosí germà de ser o entendre o aprendre a ser resilienta o resilient? Vull dir, al final...
3: Absolutament.
0: Sí. Ho dic com, no, com a sinònim, però conceptes molt lligats.
3: A més, hi ha molt de l'actitud personal.
0: Mm-hmm. Clar.
3: Si tu n'estàs convençut de que tu no perds mai, mm-hmm, sempre o guanyes o aprens, mm-hmm, no perdo mai.
0: Mm-hmm. Clar.
3: Perquè amb el reinventar-se, a l'aprendre, sobre la marxa...
0: Uh-huh. Sí, no, que al final...
3: influeix moltíssim.
0: Al final és, estic aquí en unes circumstàncies, uh-huh, i jo canvio al mateix temps que les circumstàncies, miro, uh-huh, o miro d'adaptar-me, perquè, bueno, ja ho diu les teories les teories, doncs, de la supervivència ja diuen això, no? Que sí? Que dius, o t'adaptes o desapareixes, no? Bueno, Darwin ja ho va dir, això.
1: Jo ara llançaré una pregunta, a veure si fem alguna cosa amb ell. Amb ell.
0: A veure.
1: La innovació sempre és crear, o a vegades és abandonar?
0: La creació, has dit?
2: La innovació.
1: El reinventar-se, digue-li com tu vulguis. Sempre és posaria... crear o a vegades és abandonar. La bala...
3: Per això jo et posaria un cas d'aquí a Sant Boi.
1: Vinga.
3: L'any 73, aquí a Sant Boi es va obrir el primer hipermercat del país. Uh-huh. Hiper.
0: I tant.
2: On ara hi ha el mercat de les flors.
3: On ara hi ha el mercat de les flors.
0: Exacte. Uh-huh.
3: A més, va ser inicialment de molt èxit.
2: Sí, home.
3: Que hasta la festa inaugural...
2: Eren allà a veure què hi havia.
3: La festa inaugural va ser espectacular, perquè el va presentar el Kiko Ledger, que us recordeu que era
0: l'1-2-3.
3: I van anar-hi el Pere, l'Albano, Lluís Aguilé, la Núria Feliu... O sigui, va muntar una festa. I durant un temps va anar molt bé. Però van tenir un problema.
0: A veure...
3: I és que a Sant Boi el tema d'humitat és bastant important, però és que allà va ser horrorós. I se'ls hi feia malbé molta cosa degut a la humitat, i no va tenir més remei que
2: tancar.
3: Aprendre la lliçó i tancar.
0: Bueno, seria un exemple d'això d'abandono, però això no és innovar, això és buscar-se la vida i prendre decisions.
2: Home, el 73, quan van muntar allò, era totalment innovador.
0: No, però dic que el fet d'abandonar no estaria lligat amb la innovació, sinó amb una mesura a prendre obligada.
3: Abandonar ja no hi ha cap innovació per abandonar.
0: Ho dic perquè el Emilio ho pregunta. Diu, de vegades innovar significa abandonar? Aquesta era la pregunta. No, Emilio?
1: Jo
0: crec que no. Jo crec que innovar senzillament és canviar constantment, però per millorar, per evolucionar. Innovar al final és evolucionar en positiu.
1: Ja, però per tirar endavant no has de deixar coses enrere?
0: No és deixar-les, és vas canviar-les, segurament. Bueno, no, és
1: un eufemisme, això de...
0: Bé, sí, o modificar-les. No, modificar-les.
3: Jo que és un oxímoron, això.
0: Sí. Sí. Jo no. Jo, mira, què vols que et digui? Tu preguntes, doncs jo responc. Els companys no sé què en pensen.
3: Bueno, no, companya. No, estic molt d'acord amb tu.
0: Què més? Va, més qüestions, més preguntes.
1: Una altra. És possible ser líder i perdre-ho tot en poc temps?
0: Oscar. Sí, i tant. Esclar.
1: Ser líder, eh? No, ser líder.
0: Escolta, en el món de l'esport això passa constantment. Sí. Són cicles. Sí. Avui estic a dalt i demà ja no hi
1: som. Si parlem d'empreses, podem parlar de Nokia?
0: Per exemple.
1: Nokia era el primer fabricant del món de telèfons mòbils.
3: Sí.
1: Era una empresa finlandesa, però de fet és encara una empresa finlandesa,
0: ho és.
1: Que va començar fent pasta de paper. Nokia va començar a Finlàndia fent pasta de paper.
0: Sí.
1: I al final doncs, es va dedicar al tema aquest. Bueno, després de diversos abandons o reconversions,
2: coses,
1: o el que vulguem dir-li, vull dir, va acabar amb això. I de ser el primer fabricant de
0: mòbils,
1: del món, no es va donar compte i li van menjar el torró. Sí. Li van menjar doncs, el smartphone, l'Android...
0: Xinesos, sobretot, eh?
1: Apple...
0: És un tema de producció, aquí.
1: Sí, però podia haver dit, incorporo tal cosa de l'altra per seguir sent allò, i se'm...
3: Això és com el que deia l'Henri de la banca, que quan... has deixat de guanyar diners en una àrea, te'n busques una altra. Un exemple semblant també el que acabes de descriure és el de Kodak.
2: Sí,
1: exacte.
3: Fotografia, líder mundial, facturen per un tubo,
2: però s'acaben
3: el paper, clar. O sigui, la fotografia impresa. Ara tot
0: és
3: ho
0: que,
3: tenim...
0: hi ha tants i tants exemples molt, de que ens anem tota la humanitat, ens anem reinventant constantment, però constantment.
3: Sí.
0: Va, més qüestions.
3: Amb el tema aquest, normalment és el mercat el que et diu el que vol. I moltes vegades ens pensem que nosaltres li hem de dir al mercat el que volen. I molts dels fallos venen per aquí. Aquests exemples que acabem de posar són exactament això. Que Nokia no va escoltar el que el mercat li estava dient que voldria en el futur. I com passa amb moltes empreses, no gestiones bé el teu creixement.
2: Bueno, perquè com que estan guanyant diners i guanyant diners, no es pregunten què passa amb aquest producte, quan serà madur aquest producte i quan deixarà de...
3: Perquè fins i tot que eren líders del mercat amb telefonia mòbil en aquella època, Motorola també ara...
0: Correcte, un altre exemple.
1: Un altre exemple, Philips amb el sistema 2000 de vídeo, o sigui, ara ja està tot això obsolet.
2: Era
1: el millor sistema que hi havia. I a més jo en tenia un, vull dir, després ja vaig tenir els altres. Però no va saber adaptar-se al mercat. Va dir, jo tinc un producte tan bo que m'és igual que facin la competència, i així la va cagar. Jo de totes maneres també penso que hi ha una part de que hi ha empreses que gestionen prou bé el seu producte com per fer-lo, entre cometes, necessari pels clients. O sigui, aquestes, per exemple, el tema que he parlat abans de Woolworth, això de comprar i vendre per 5 i 10 centaus en aquell temps, estic parlant d'una empresa de fa 100 anys, pràcticament, això el mercat no ho demanava. Això se li va oferir i ho va acceptar al mercat. I no va ser tan sols als Estats Units, perquè dius, bueno, és el bressol del consumisme. No, als Estats Units, al Regne Unit, a Alemanya, i gairebé, a Austràlia, estem parlant de gairebé 8.000 botigues d'aquest tipus. Jo penso que és una barreja entre el que demana el mercat i el que tu ets capaç d'oferir-li al mercat per derivar-lo cap al teu producte.
0: És, no sé, jo penso que és tot molt, sí, molt relatiu, perquè a mi quan parleu de reinventar-se, d'innovar, de creativitat, perquè al final totes aquestes coses estan, són germanes, no estan lligades,
2: germanes,
0: no són, sí, sinònims, però a mi m'agrada més parlar de noms i cognoms que no pas d'empreses, no?
2: Sí.
0: I jo abans us he parlat d'alguna persona, algun, sí, nom, no? I vosaltres també ho heu fet. I jo crec que ara, recentment, hem vist que s'ha estrenat una fantàstica, jo crec que, sèrie de televisió,
2: Gènesi.
0: Catalunya, Gènesi, i aquí tenim un exemple del que és reinventar-se, com és el cas del mestre Ferran Adrià. Que al final ell, si us hi fixeu, en una escena, no vull avançar res, sí, per a qui no ho hagi vist, hi ha una escena on diuen, escolta, realment què és innovar, tu? Perquè
2: no és copiar.
0: I diu, és crear i no copiar. I no copiar. Ho torno a repetir. Sí. I no copiar a ningú.
2: Sí. Sí, sí.
0: Al final és això. I ell es reinventa, i des de molts punts de vista, des d'un tipus que acaba, que comença, perdoneu, rentant plats aquí a Castelldefels en un restaurant, a ser un tipus que en un restaurant que en uns orígens, en uns principis, era tema, tradicional, sí, a menjar, sí, empordanès, no sé què, molt
2: però,
0: bé,
2: bueno, però quan va anar ja tenien estrella, sí, aquell, sí, restaurant.
0: No, no, sí, però era l'estrella del pensament antic, diguéssim.
2: Del xef que hi havia abans.
0: I recordeu que ell, quan es presenta en concursos i tal, es presenta amb coses, amb un granitzat de tomàquet.
2: Molt innovadores.
0: Que, clar, que aquella gent diuen, però què està fent aquest home? Vostès s'estan fotent de nosaltres o què?
2: Sí.
0: I diu, no, és que això és un concepte, no és un plat. I sempre en platem de la mateixa manera.
2: Sí.
0: Això reinventar-se, i d'aquí el creixement, i que es convertís en un gegant com és.
2: Guru.
0: Això és un exemple de reinventar-se, sí, i reinventar la cuina, no? No sé, si m'ho permeteu, jo crec que és un dels exemples que podríem posar.
3: En aquí, la lliçó de vida és que on ets avui no defineix on
2: estaràs demà.
0: Clar, clar. Molt bé, escolteu-me, ara sí, hem d'anar en direcció als titulars, 4 minuts i arribarem a 2:15, per tant, no sé, els titulars que al final a nosaltres ens serveixen per, com a conclusions, no?, del que s'ha parlat. Qui vol començar? La Henry, potser?
2: Jo diria que el més important en aquesta vida és la resiliència i la flexibilitat. Adaptar-te, sí, sí, als canvis que venen.
0: Que al final és allò que dèiem sinònims, no?, del mateix, sí, de reinventar-se, sí, no? Emilio?
1: Bueno, que si no fas això que diu l'Henry, cap empresa és per sempre.
0: O sigui, moviment constant, no?
2: Sí,
0: explica-m'ho, Lluís, no t'ho quedis per tu.
2: Vinga.
3: Jo, el meu titular seria una pregunta. Amb l'art de reinventar-se, i si la teva idea actual fos només el principi de la bona?
0: Molt bé, molt bé. Fa rumiar, no?
3: Exacte.
0: Jo, ras i curt, reinventar-se és néixer en cada instant.
2: Molt bé.
0: Tornar a néixer.
1: Hola, anda.
2: Que poètico.
0: No, és que al final, tornar a néixer. Escolteu-me una cosa. Suposo que teniu la cançó també que acomiada el...
3: Sí. Avui farem una cançó d'avui. Del Manu Guix.
0: Per cert, molt maco, la temàtica aquesta, sí, i com sempre, doncs, jo crec que hem gaudit, i el més important, sí, hem fet gaudir.
3: I ha sigut positiva.
0: Sempre, home. Sempre.
3: Ha sigut molt positiva.
0: Lluís, sempre.
3: Sempre.
0: Això no, aquí no reinventem res.
3: Pues no reinventem res.
1: Hem de posar
3: un toc positiu al...
0: Clar que sí.
1: Un dia haurem de portar algú de mal rotllo, no?
0: Home, a veure, de vegades, hem parlat de drames. Perdona, hem parlat de drames, perquè al final és la vida.
2: És divendres, deixem a la gent amb bon regust, mal rotllos, no.
0: Però si al final és reflexió, al final és etcètera. Va.
3: Cançó.
0: Vinga, sí.
3: Seguirem, Manu Guix.
0: Del Manu Guix, al final seguirem, com?
3: Seguirem.
0: Home, seguirem, doncs, reinventar-nos,
2: adaptant-nos,
0: millorant, avançant, evolucionant. Jo què us puc dir? Doncs sí, home, ens reinventarem tantes vegades com faci falta, però ja us ho deia, una de les màximes en els mitjans de comunicació és el que funciona no ho toquis, diuen, i nosaltres no tocarem mai aquest tipus de fer ràdio, en aquest cas amb vosaltres, com a tertulianes i tertulians. Això no ho tocarem. Aquí no cal reinventar-se.
4: No cal reinventar-se.
0: Així de clar. Henry, Emilio i Lluís, que tingueu un bon cap de setmana. Bona Mercè. Vinga. Per la part que us pertoca.
2: Vinga.
0: A gaudir. Gràcies. En un tres i no res ens hi posem amb la partitura de la República.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: La partitura de la República, l'espai de la bona música.

0: Dos quarts i tres minuts de 10 del matí i qui tos per aquí darrere, ja ho sabeu, és el doctor Peris, perquè això és la partitura de la República. Molt bon dia, Ricard, què tal estàs?
1: Molt bon dia, mira, fent la tos d'introducció.
0: Sí, estaves fent, no, home, per escurar una mica i per, que això és per escalfar la veu, va molt bé. Això, clar, els que no s'hi dediquen, això no ho saben, però això va molt bé per escalfar la veu. Escolta'm una cosa, company amic, Déu-n'hi-do, el que ens portes avui. Estem escoltant per aquí darrere un tastet del que ve a continuació, que és molt, molt i molt.
1: Una mica més.
0: Fes els honors, Ricard.
1: Sí.
0: La convidada.
1: Bon dia, Joana.
2: Bon dia.
1: Avui tenim el luxe de tenir una cantant que ve del jazz. Uh-huh.
0: Sí, senyor.
1: Que ve del folk.
2: També.
0: També. Bon dia, per cert, Joana, bon dia. Benvinguda a la República.
2: Moltes gràcies,
1: bon dia, Joana,
2: bon dia.
1: De Diego, que bé, ens ve a presentar el seu nou treball. Uh-huh. I és una antiga coneguda nostra, uh-huh. meva, bàsicament, no? Uh-huh. Artista de Barna Sants.
0: Uh-huh. Carai!
1: Que tenim entre seia i seia, que ho torni a ser.
2: Ojalà, a veure.
1: Benvinguda.
0: Molt bé. Doncs ens hi posem perquè tenim moltes coses a explicar. Vaja, és la Joana qui també ens explicarà moltes coses, ens ajudarà a entendre més aquest projecte. Fixa't quina pregunta més pot semblar tonta, però nosaltres la fem sovint, de diferents maneres, anem canviant de registre, però... D'on vens?
2: D'on vinc? Avui
0: aquest
2: o en general?
0: Senzill? No, comença per on vulguis,
1: Avui de Can Fanga, com diria el clàssic.
0: Clar. No, com tu vulguis.
2: Doncs vinc de casa meva, a
0: sí?
2: Sant Andreu.
0: Molt bé.
2: Un barri molt bonic de Barcelona.
0: Molt xulo. És Mercè...
2: Bueno,
0: esteu en plena Mercè.
2: Estem en plena Mercè, sí.
0: Molt bé, per tant, és d'agrair que vas canviar la festa major una mica per la República.
2: Bueno, sí.
0: Seriosament, escolta'm, ja ho sabem, Domens. No, vull dir, ja no de Sant Andreu, sinó, no, clar, els teus orígens com a artista, no? Com t'has anat omplint al final... amb tots aquests anys i tot aquest temps t'has anat omplint i segueixes fidel a la marca de la casa, a la marca de la Joana, vull dir, però també evolucionant i també proposant coses.
2: Mm-hmm. Sí. Bueno, jo em considero cantautora, diguéssim, mm-hmm. des de fa bastant de temps. Perquè jo em vaig formar en el jazz.
0: Sí, senyora.
2: Però en un moment donat, i jo cantava jazz i tot això, però en un moment donat em vaig adonar que jo volia fer la meva música, que mm-hmm. tenia molt més sentit, no? Que el jazz al final, que, bueno, amb els absoluts respectes, no? Bueno, és interpretar una música que ja existeix, tot i que pots uh-huh. crear la teva música,
0: sí.
2: però com a cantant
0: ja
2: és potser més complicat, i jo necessitava expressar-me d'una altra manera, només des, uh-huh. Des del meu sentir, no? Des de, bueno, explicar les meves històries en la meva llengua, en castellà, en català, etc.
0: Ah, per això preguntava una mica, no només d'on vens, sinó com ha anat evolucionant la cosa, no? Perquè al final, si tu has començat amb el jazz, nosaltres sempre diem que ets jazz, també.
2: Sí.
0: Ets una mica de jazz, ets una mica de creativitat, ets una mica de...
2: Sí, el jazz per mi ha sigut l'escola, com si diguéssim, no? Allò que deia, bueno, això ho deia Wittgenstein, filòsof. És l'escalera que te lleva a un sitio i luego la tires.
0: No? Déu-n'hi-do,
2: Sí. Però clar, a part de la meva escola, o sigui, de la meva formació, com si diguéssim, acadèmica, jo vinc d'una família molt musical. Uh-huh. La meva mare era Elba Picó,
0: sí.
2: I clar, tinc tot el llegat també del tango, del folclore argentí.
0: Imagina't.
2: I clar, a casa meva m'ha estat allà dinant amb Tete Montoliu, amb Horacio sí. Fumero, amb, no? Bueno, perquè la meva mare estava...
1: Amb la teva feina, la teva veu i la teva música es nota tant que vens del jazz, no? Vull dir, que li dones aquella tonalitat, aquella cadència, aquella pausa, que fa que ajuda que la gent t'escolti. Uh-huh. Perquè aquesta, ja ho saps, que és una de les condicions bàsiques perquè el cantautor pugui dir allò, no? Vull dir que...
0: Però també, jo permetem, i és així, també és veu, o almenys a mi em transmet això, és veu una mica que te n'adones que al final l'ADN hi és. Perquè aquí hi ha veu de tango argentí, amb el sentit de hi ha un sentiment, no? El tango no és només el tango. A darrere tot plegat és com quan parlem del flamenc, no? Que al final és un drama cantat.
2: Sí.
0: És una alegoria a... No? A que, hosti, mira què em passa, però i ho vull explicar.
1: Això està sobrevalorat, escolta. Digue-li els tangos i els boleros tenen una cosa en comú, és que tot és mentida, no?
0: Clar, sí, d'acord, però què transmeten, no?
2: És una mica exagerat, no?
0: Però què transmeten?
1: Però va per aquí, va per aquí.
0: Però què transmeten? Uns sentiments, no?
2: Sí. Però...
0: I molt accentuats.
1: I molt profuns, sí.
2: Sí, però al final és... Bueno, és el que transmeten és aquesta melangia, aquesta tristesa dels immigrants.
0: Correcte.
2: I el jazz també.
0: Correcte.
2: Llavors aquí hi ha un
0: les
2: pont.
0: Les connexions.
2: Exacte.
1: Molt bé. Tu ets instrumentista i ets també instrumentista.
2: Sí.
1: Toques la flauta.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Sí. Bueno, ja no la toco molt, però jo vaig estudiar flauta travessera al Conservatori del Liceu. Em vaig formar també amb el clàssic, no amb la flauta. Molt
0: bé. Quin instrument més noble.
2: Sí.
0: Metall.
2: Sí,
0: però
2: sí.
0: Metall...
2: Bueno, és considerat fusta.
0: Fusta, d'acord, però tu ja m'entens.
2: Sí, metall, però és metall, és metall. De fet, la meva flauta és de plata, o sigui que no...
0: Ai, veus?
2: Sí, sí.
1: Molt bé, aquest treball. Va, parla'ns una mica, perquè ho has fet conjuntament amb Sergi Boal, un guitarrista que ja té molt de camí fet, també.
2: Sí.
1: I mira, ara l'Alba ens llegirà una miqueta qui és en Sergi Boal.
0: Explica'ns qui és en Sergi. Explica'ns, va.
3: Doncs és un guitarrista de Barcelona amb notables influències musicals d'artistes com José González, Nick Drake, Bon Iver i Sufjan Stevens. I és característica per la seva àmplia gamma de composicions de diferents estils musicals, en una veritable barreja de diferents sonoritats, totes elles darrerades del folk. El protagonisme de la guitarra i la cruesa i la senzillesa de la veu, indie o indie folk. Va gravar el seu primer disc, Nylon and Tartar, un enregistrament de guitarra solista amb composicions pròpies, obtenint un gran èxit de la crítica. Després va publicar Silenci, un àlbum de músiques del món, cercle d'un disc de guitarra solista, un autèntic viatge espiritual, i Man Without a Hat, proposta instrumental indie electrònica. Posteriorment va crear i compondre tota la música del projecte Wells Collective, What About Music Records, una banda orquestra pop i cinematogràfica de 8 músics. Més endavant, surt If You Take the World, que va aparèixer a la televisió de Catalunya com a banda sonora d'un reportatge del programa de notícies. L'últim EP fou el solo instrumental de guitarra, Everything.
1: Caram, vaya col·laboradors, Joana,
0: fantàstic. No? Sí, escolta, jo no sé si tenim algun bocinet per entendre una mica més què vol dir tot això, no?
1: La segona cançó, quina és, Joana?
2: La segona cançó es diu Pedres. I totes aquestes composicions les hem fet conjuntament amb en Sergi, però aquí lo important també de dir, que és molt fonamental, és que aquest disc l'ha produït Nico Roig, que és un cantautor molt admirat nostre, i tota aquesta sonoritat una mica més amb una espècie d'electrònica subtil, aquest folk molt, amb molts colors i tal, això és molt Nico Roig, no?
0: Molt bé.
2: Nosaltres vam mira, aquestes són les nostres cançons. I ell va dir, deixeu-me fer el que em doni la gana. I vam dir,
0: Llibertat.
1: Bueno, és
2: vale, però.
0: Però estarem molt a la guai.
1: Però el tanto...
2: Però l'última paraula... Però bueno, realment, com que tots tenim una estètica i molt semblant...
0: Escoltem un bocinet de tot plegat.
1: Sí, anem a fer un petit pas d'això.
2: Sí.

0: Ho hem dit moltes vegades, sovint la veu és un instrument més, però de vegades la veu encara accentua més el que és doncs, tota la composició. Doncs,
1: no, i que aquí, com ens deia la Joana, ara
0: és brutal.
1: Moments es veu una,
0: sí.
1: Es veu una producció, es veu un... meravellosa. Vull dir que...
0: Clar, es veu una feina molt ben rumiana.
1: Penso que és una feina molt rodona, entre,
2: jo crec que
1: entre
2: sí.
1: Tots
0: sí,
1: vosaltres.
0: I tant, sí. I tant.
2: Sí.
1: I bé, gires ja?
2: Gires. No es poden explicar coses encara.
0: Ah, no, bé, es poden no, explicar no. Coses.
2: No es pot explicar res. Qui vulgui, que ens segueixi per les xarxes i allà ja ho anirem.
0: Però Joan, aquí a la República sempre... tenim una mena de regla que és, home, alguna petita
1: indiscreció, sí,
0: alguna exclusiva...
2: No, perquè precisament pista... com que jo sóc argentina o mitja argentina, és gafe.
0: Sí?
2: No es pot dir res, no diguis blat
0: això,
2: fins
0: sí.
2: Que no sigui al sac i ben lligat. Doncs, també sóc catalana, les dues
0: sí.
2: Coses.
0: No direm res, doncs.
1: No,
0: però,
1: no Amadeu, pensa que està però, en molt bones mans, eh?
0: No, clar.
1: El segell microscopi sí. Aquí,
0: home, o sigui,
1: m'ofereix totes les garanties.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí.
0: Home, és un dels bons, coses, és un dels grans d'aquest país.
2: Estan sortint... Bueno, és que tots els artistes que porta els admiro, sí. Tots els caps de cartell, la Magalí, sí. L'Alba Careta...
0: Molt bé, però el més immediat, això sí que ho pots dir, no? El més immediat.
2: No. Que...
0: Tampoc, el més immediat tampoc.
1: No, s'ha tancat en banda, Amadeu.
0: Sí, no, que sí.
1: Amb això m'hi comptava jo.
0: No,
1: eh?
0: Ho entenc.
2: Això,
0: si
2: xarxes.
0: Ella pensa així, doncs deixem-ho així. Ho anem seguint a les xarxes i anirem explicant coses. No, molt bé. Al final és això. Però sí que explica'ns una mica la posada en escena. Quan puges al dalt d'un escenari, evidentment et deu agradar més que estar en un estudi, això està clar, perquè el contacte amb el públic, les cares, la gent, transmet un feedback que fa que l'artista doncs gaudeixi del moment. No estigui tan sols treballant en aquell moment, sinó que gaudeixi.
2: Clar. Per mi el millor és l'escenari.
0: Bueno, tot
2: m'agrada, eh?
0: Sí, sí.
2: O sigui, perquè tot són coses com diferents, però clar, l'escenari és molt guai.
0: Clar.
2: Sí, sí. I a mi m'agraden els escenaris més aviat, bueno, petits.
0: Petits, anava a dir.
2: Perquè tens a la gent, perquè tu estàs interactuant amb la gent, perquè els hi veus la cara.
0: Molt bé.
2: A vegades quan
0: apropament...
2: en un escenari més gran que no veus res, perquè per qüestió de llums
0: això
2: i tal, està totes les coses. I a mi... que m'agrada molt, a més que sóc bromista i sóc una mica cabaretera.
0: I t'agrada explicar coses, no?
2: M'agrada explicar coses, interactuar sí. amb el públic, que no els hi veig la cara, és raro,
0: ja t'entenc,
2: però
0: ja
2: bueno, jo què sé.
0: Bueno, però que també és xulo quan veus que et diuen hi ha, no sé, una animalada de gent. També és xulo això,
2: home,
0: perquè
2: tant, clar,
0: puja l'ego. Però
2: clar, diuen,
0: que la curta
2: out.
0: Distància...
2: Això és guai. Sold out.
0: Sí, sí, sí. Però interactuar amb el públic i també amb els músics, perquè te'ls mires, perquè t'acostes, perquè toques la guitarra d'aquella persona o perquè li dius no sé què, li bescanvies un somriure, li dius que no sé què, el presentes al públic, expliques una anècdota que teòricament no es podia explicar però l'acabes explicant, etc.
2: Home, això... Sí. Han de venir als nostres concerts i ho podran comprovar.
0: No, per això dic.
2: Perquè a més jo soc també amb els músics, tenim molta complicitat,
0: clar,
2: i
0: clar.
2: Això sempre m'ho diuen, no? És que és tan divertit també veure com us
0: clar.
2: Dieu coses, feu bromes.
0: Sí, per això dic.
1: No, és que això, i això, els que hem de muntar els concerts, t'asseguro, vull dir que ho detectem de seguida, si n'hi ha bon feeling entre...
0: Sí. Va, està claríssim.
1: Entre, no, sí, va,
0: és que

0: que tens canalla i, hosti, et don per treure aquella part més de mare. I després ja, quan ets molt gran, no estic dient que sigui el cas ni molt menys, però no, però que hi ha gent que diu, ara vull parlar de la transcendència, de la mort, de no sé què, temes espirituals, no sé quantos. Això passa i en el teu cas ha passat i quins exemples tenim? Pregunto, eh?
1: Sí, evidentment. Bueno, és que al final tu expresses a través de la música i de la paraula, no? De la paraula, del text de les cançons, no? Perquè per això som cantautors, no?
0: Sí.
1: D'una forma metafòrica tot el teu univers, no? Tot el que tu passa, no? Que potser la gent li és igual, no? Però més que res, això pot connectar amb molta gent que potser li està passant el mateix, bueno, a mi em passa, no? I cada cop i volta escoltes una cançó que t'arriba, que et ressona, que et ressona molt perquè t'està parlant de tu.
0: Sí.
1: No?
0: Sí.
1: Està parlant del que et passa i connectes amb allò, t'identifiques, no? Bueno, igual amb totes les arts, no? Amb el cinema, amb tot, no? Amb el teatre.
0: Molt bé.
2: No, però a més la cançó d'autor, bueno, tu ja ho saps, et connecta molt amb el teu entorn, a la teva època, el que estàs vivint, allò que t'envolta, no?
1: Clar.
2: I sovint penses que no és fàcil traslladar totes aquelles coses, no? A una lletra i a una música també, no? Una música que l'acompanyi i que l'expliqui.
1: Sí, perquè són les dues coses.
2: Són les dues coses. Sí.
1: És difícil. Clar, els grans cantautors són molt grans, perquè no només són músics, és que són poetes i músics, no? I una cançó de cantautor no és només una poesia, perquè és que si la música és dolenta, si allò no encaixa, no engrana bien, no és bona la cançó. No? Vull dir, és difícil. I jo tinc com molt... màxim respecte realment a tot el que fa tothom, perquè sé lo difícil que és fer un bon tema i sempre penses, serà bo o no? A mi m'agrada, però no ho sé.
0: Jo crec, diuen, a les teves i els teus col·legues, i segurament tu això ho hauràs sentit més d'un cop, que funciona i te n'adones que allò que has fet és bo quan deixa de ser teu, ja. Una mica.
1: Sí, de fet... jo el que faig quan composo, per exemple, doncs ara estic fent un tema que crec que és guai, no ho sé, però llavors el que faig és deixo d'escoltar-lo. Em gravo i deixo d'escoltar-lo i deixo passar un
0: que
1: temps.
0: Que reposi.
1: Sí. Llavors el torno a escoltar amb sorpresa, o sigui, com que ja me n'he oblidat una mica i aquí tinc la perspectiva de això és guai o això és una merda, perdó, eh?
0: Se t'entén, que a la ràdio es tracta d'això, que s'entengui el que dius.
1: Pim pam, o sigui...
2: amb això volem dir que ja estàs cuinant algun altre projecte?
0: Ja t'he dit que no et diria res.
1: És que sempre estem cuinant, perquè, bueno, mira, precisament... justament el Nico Roig fa un taller de cançons i jo en una de les edicions em vaig apuntar i aquest és un dels temes una mica que va sortir d'un dels...
0: I tu et vas apuntar?
1: Sí. I jo em vaig apuntar perquè sempre es pot aprendre.
0: Però escolta, això és com si en un estatge de pretemporada d'aquests... Saps això que fan els jugadors de futbol que es munten els seus... a les seves escoles i se'n presenta el Messi i diu, jo vull vindre també aquí a fer 4 dies
1: bueno,
0: de...
1: gràcies
0: no sé com dir-t'ho
1: però...
0: no, clar, perquè ell devia dir, què pintes aquí? O no,
1: no, però hi havia gent, que no cal dir noms, hi havia gent molt coneguda allà també, hi havia de tot gent...
0: segur. No, dona, no, que ho veig molt bé, que jo t'ho pregunto així, però...
1: perquè més que és com un compartir. No? I és un... o sigui, és influir-te dels altres.
0: Vas canviar coses,
1: Un compartir, no? O sigui, no em surt ara la paraula, no? Com un... això, no?
2: Sí, no
1: em surt.
2: Sí,
1: un intercanvi. Hi ha un intercanvi.
0: Si és vas canviar al final és vas canviar coses.
1: I a més et fa fer coses amb els altres, o sigui, com exercicis així, no? I és xulo, les sensibilitats dels altres és que t'influeixen i tu a ells és ric.
2: Jo estic absolutament d'acord amb tu amb això, i penso que a més seria com a bastant necessari que es fés més,
1: Sí. Perquè compartíssim
2: que compartíssim molt, sí.
0: Escolta'm, amb això estic... amb el Ricard som força xafarders, ja
1: a veure.
0: Però com que som xafarders amb estil,
1: vale.
0: Jo quan tinc una xafarderia o ell ens ho preguntem nosaltres, i si tu vols dir alguna cosa, hosti, tu Ricard, si tu a casa de tant en tant et vingués el Tete Montoliu, Pau descansi en aquells temps, a

0: tu quin, què vull dir, què pensaries o com aniries, com ho, això com ho digereixes entenent la música que ja l'entens des de ben jove? Això és brutal. Diria, això no passa cada dia, no, que et vingui a sopar a casa.
1: Jo començaria, no, i tant, no, però començaria no? parlant-li de vostè, per descomptat, no?
0: Sí.
1: I després dir-li blanc o negre.
0: Que carai, que no m'interessa què pensaria. No, ens interessa què pensava la Joana. No, ara fora bromes. És molt potent i molt xulo.
2: És que jo...
0: Com ho veies,
2: primer
0: això?
2: Que jo era petita, era jove.
0: Joveneta, sí.
2: No tenia, no tens tanta consciència del que representa, del que és i tal.
0: Home, però tu ja ho veies amb la teva mare, qui era aquell home...
2: El que passa és que la meva mare era molt natural, no, o sigui,
0: clar,
2: gent
0: clar,
2: molt important, sí. Inclús músics d'Argentina importantíssims de la història del tango i de la història de la poesia d'Argentina. Han estat a casa, eren amics de la meva mare... I la meva mare era tan normal, tan...
0: Segur, sí.
2: Venga, ponemos la pizza aquí en medio i...
0: Si això no ho dubto, però jo em vinc a referir, Joana, que al final, quan a tu t'agrada allò, en aquest cas la música, i tu saps sí o sí que és un gegant, aquella persona, una geganta, home, ho deus gaudir, però deus estar observant cada mil·límetre, cada centímetre del que està passant i deus escoltar, no ho sé... I et deu quedar un record molt xulo. Està
2: sí.
0: claríssim.
2: Bueno, una altra gran amiga, per exemple, de la meva mare i de la meva família és la Maite Martín, que també hem compartit moltíssim. Era molt amiga de la meva mare i clar, jo amb la Maite, clar, hem tingut un tracte normal de mi, de tu a tu, com si diguéssim, no?
0: Clar.
2: I després saps, no? Clar, Maite, oh, ostres, no? Però és que clar, quan són com de la teva família, del teu entorn,
0: sí,
2: no, no notes
0: claríssim.
2: Això, no?
0: Bueno,
2: no sé.
0: ho assimiles d'una altra manera.
1: Clar, però tu has viscut la música
2: dels
1: teus bolquers, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera.
0: I a casa, imagina't.
2: Sí, a casa.
0: Clar.
1: Sí, això és una cosa que marca molt, clar.
2: Clar.
1: Sí, les influències aquestes, clar.
2: Sí, és que de fet és com molt estructural. Al final un és músic i no ho pot evitar, no? I llavors, pues això, no? Jo estic fent una altra cançó, és que jo necessito, vull dir, no, necessito crear, com si diguéssim, no? Vull dir, necessito tenir un projecte, estar fent alguna cosa, perquè si no m'avorreixo, no sé com dir-ho, no?
0: No, i perquè és el sentit de la vida per tu, és precisament fer el que t'agrada i fer...
1: El teu àmbit professional té a veure amb la música, també?
2: Sí, jo soc profe, o sigui, a part de músic, soc professora de música, de cant i de més, i tinc una filla músic, també.
1: Tens una filla?
0: Ah, molt bé.
2: També.
0: Això no ha de ser fàcil, gestionar-ho?
2: Sobretot pels veïns.
0: No, i perquè segurament clar, tu deus donar llibertat, però clar, tu vols dir la teva, però l'altra, que és joveneta i té creativitat, ja està en el moment de creativitat, vol dir la seva i vol fer la seva.
2: Doncs la Martina, la meva filla, que toca amb mi, el disc anterior, la pianista és ella.
0: Carai.
2: La veritat és que, clar, és jove, té 21 anys.
0: Clar.
2: Jo estic super contenta. Té una actitud molt respectuosa,
0: sí?
2: I escolta els grans. Jo li dic, tu escolta, tu Vero, ir i callar i fes el que... I clar, està amb uns musicazos allà, amb Díaz Míguez, de Pablo Cruz, bueno,
0: clar.
2: I ella està allà, calladeta, a veure què em diuen, doncs jo allà.
0: Sí.
2: No? O sigui...
0: No, s'entén que és així i és el millor que pot passar.
2: Exacte, tu estàs aprenent, ja diràs la teva.
0: Sí.
2: Quan tinguis el teu grup.
1: No, però tu ja ho saps, la música és un llenguatge universal que a qui li agrada se li posa dintre de la pell i modela aquella persona,
2: sí, sí.
1: No? Vull dir, jo que he tingut la sort de conèixer-vos a molts i molt bons artistes, veig això, vull dir que tenim aquest vestit, no? Teniu aquest vestit que us fa diferents, i que teniu aquest llenguatge universal que entre tots i totes us enteneu perfectament. Tenim una cançó per acabar aquesta...
0: Molt bé, que serà jo crec que farà justícia, d'acabar amb una cançó.
1: Com sempre, n'hi ha moltes coses més per parlar,
2: clar,
1: però el temps se'ns menja. Què sentirem per sortir d'aquí?
2: Doncs escoltarem un tema que es diu Viento, que és, bueno, és de, per mi, no sé si és el meu preferit, però m'agrada molt.
1: A mi sí, a mi és el meu preferit.
0: Sí?
2: I és en castellà, és l'únic que és en castellà, doncs són en català.
1: Tant se val.
0: Molt bé, doncs, escolta, l'acomiadem, evidentment, fent justícia amb aquesta cançó.
1: Joana, com
2: igualment,
1: Joana,
2: moltes gràcies.
0: Gràcies
2: moltes
0: a tu
2: gràcies.
0: Per voler compartir amb nosaltres aquesta estoneta tan meravellosa.
2: Un plaer.
0: I a continuar, sisplau, que no vols explicar tantes coses com nosaltres voldríem.
1: Bueno, a la propera, potser sí.
0: A la propera podrem valorar-ho.
1: La teva propera visita.
0: Però no deixis de fer-ho, d'acord?
2: Jo encantada.
0: Moltes gràcies, moltes que vagi
2: gràcies.
0: Molt bé. Doctor
1: abraçada,
0: Peris.
1: Abraçada,
0: la setmana vinent més...
1: Rock and roll.
0: Ell sempre diu rock and roll, no us espanteu, hi ha de tot. Hi ha rock and roll, bueno, és que al final... ho diu com a concepte, sí o no, doctor?
1: Exacte.
0: Això és un concepte, sí, no, sí. No és un gènere, és un concepte.
1: Estic intentant a veure si ve algú del Led Zeppelin.
0: Vinga, segur que sí. Fem-ho, va!

0: En punt les 10 del matí. En marxa la cimera amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per explorar un pacte de país sobre educació. El president Salvador Illa ha convidat tots els partits. Es fa dos dies després la pica baralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA. Junts diu que el PSOE veu positives les propostes que plantegen per fer front a la crisi de l'habitatge i que els faran una contraproposta perquè el Reial Decret es pugui aprovar al Consell de Ministres i convalidar al Congrés. Planteja, entre altres, desgravar lloguers i hipoteques i suspendre els desnonaments de pisos propietat de fons immobiliaris. El fons d'inversió Blackstone no renovarà els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya i posarà els pisos a la venda, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. La companyia afirma que prioritzarà que aquests habitatges els comprin els actuals llogaters, però molts inquilins asseguren que no en poden assumir el cost de la compra. L'Iran planteja als Estats Units un pla de 7 dies per cessar les hostilitats, reobrir l'estret d'Hormuz i establir després negociacions per posar fi a la guerra. La proposta s'ha fet arribar a través d'intermediaris a l'administració de Donald Trump. El president nord-americà i el xinès Xi Jinping aposten per la cooperació entre els dos països. Els dos líders han compartit taula a la Casa Blanca amb els màxims responsables de la intel·ligència artificial i han treballat en acords comercials i de cooperació tecnològica. Lleida prohibirà avui el burca i el niqab als espais públics. El ple municipal aprovarà la nova ordenança de civisme que també preveu sancions per portar la cara tapada. El govern del PSC comptarà amb els suports de Junts i de Vox per tirar-la endavant. Aquest matí declara als jutjats de Viella la dona detinguda per la seva suposada relació amb la mort de l'arquitecte Josep Juan Pere la nit de Sant Esteve de l'any passat a Baqueira. La principal hipòtesi de la investigació és que l'home va morir enverinat. I La bola negra, la nova pel·lícula dels Javis, arriba avui als cinemes després del seu pas triomfal per diversos festivals de cinema. Comparteix cartellera amb l'última pel·lícula de Brad Pitt, En el corazón de la bestia, que acaba de passar pel Festival de Cinema de Sant Sebastià.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Girona obre la setena jornada de la segona divisió, rebent l'Albacete a 8:45 del vespre. Els gironins, vuitens, reben el penúltim. El Mundial de Clubs d'Handbol, debut del Barça a les 12 del migdia contra el Pinheiros brasiler. I a la Lliga Futbol Sala, Barça-Cartagena a 8:45. A tot això, afegir que el Barça de bàsquet d'Alexander Sekulic comença el seu camí a l'Eurolliga masculina amb un triomf sobre l'Efes d'Istanbul per 89-82.
0: Divendres de temps estable, anticiclònic i assolellat. Al migdia farà més calor. La majoria de màximes estaran entre els 30 i els 35 graus i poden arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Bona mar en general amb vents fluixos. Al cap de setmana la temperatura serà alta, però començarà a baixar una mica.
3: Trescat Info.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
6: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: A la Macedònia, cada cançó és diferent. Cada dimarts a partir de les 5, música i consells amb el Joan Sola, a la Macedònia Musical.
2: Muy buenas, oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
3: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
4: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
3: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
4: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
5: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
6: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
5: Perquè el que passa ens importa.
7: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, es jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: Ara parlem de cinema.

0: 10 minuts passen de les 10 del matí i els divendres, Faves Tendres i Pilar Ordóñez. I la tenim a l'altre cantó del fil telefònic. Amb aquesta senyora no sabem mai on l'haurem d'anar a cercar. Molt bon dia, Pilar, què tal estàs?
1: Pues molt bon dia, però un moment, perquè espera, estic dins del metro.
0: Sí?
1: I vaig baixar per parlar amb tu, perquè ara mateix...
0: Mira, per aquí se sent un xiulet. Sí.
1: Està escoltant el tren.
0: Sí, sí, jo no sabia si era el tren o que han pitat penal a favor teu. Se sentia un xiulet.
1: No, és el metro, però ja és el metro de Barcelona.
0: Veu, és el metro de Barcelona. Val, val.
1: Ja, que ja he arribat. Que
0: justet de temps has arribat.
1: Sí. Fa uns minuts, ara ja millor. Ara ja es va marxar al metro i ja
0: molt bé, molt bé.
1: Bueno, parlar més tranquil·lament.
0: No passa res, si amb la Pilar Ordóñez ja se sap, pots estar fent doncs, la secció al mig d'una plaça, al mig de... Bueno, ho hem fet, jo recordo que hem trobat la Pilar a Argentina, l'hem trobada a no sé quins països d'Europa.
1: I a Rússia també, te'n recordes?
0: A Rússia,
1: en Moscú, clar que sí.
0: A Madrid 300 vegades, a Màlaga, sí. A Sevilla...
1: Com aquesta vegada en el metro, sí. Ja una altra vegada vaig fer-ho en el metro, però de Madrid.
0: I en algun lavabo de tren també, de l'AVE.
1: Ah, també. Sí. Me'n recordo del Wigo, que també que era la primera vegada que vaig muntar al tren, al Wigo. Sí.
0: I no sé jo si en algun provador d'uns grans magatzems, no em facis dir... Sí, ho hem vist. Sí.
1: Perquè sóc la reportera més atrevida i més...
0: Això no en tenim cap dubte. Bé, escolta'm, que estem aquí amb l'Àngel i l'Alba, i que t'escoltem i volem saber quina és la recepta cinematogràfica de la setmana, clar. Sí, sí.
1: Sí, jo vaig dir-ho que avui parlarem de la pel·lícula que estrena aquest cap de setmana, que hi és En el corazón de la bestia.
0: En el cor de la bèstia, el corazón
1: de la bèstia.
0: Molt bé, escolta, vols que abans d'entrar una mica en el què de tot plegat escoltem un bocinet del tràiler? Bueno, el tràiler sí. Directament, sí?
1: Clar,
0: doncs
1: que sí, clar.
0: Punxem-lo.
2: Choca, campeón. Buen chico.
3: ¡Vamos, vamos, vamos!
2: Tranquilo, ven aquí. Solo era una pesadilla. Ya no estamos allí.
4: Eres la primera persona que veo tan al norte. Dime, ¿en qué trabajas, James?
5: Fuerzas especiales, retirado.
4: He visto algo plateado en la boca de tu perro.
5: Odín era un perro de combate. Un enemigo le dio en la boca con un ladrillo.
4: ¿Y también le jodió la pata?
5: Sí.
4: Espero que le dijeses cuatro cosas.
5: Le pegué un tiro.
4: Joder. Esta región es el corazón de la bestia. Mucha gente aprende eso por las marcas.
2: Bien, campeón. Voy a llevarte a casa, pero tendremos que hacerlo por las malas.
5: Puedes hacerlo. Yo te ayudo.
2: Despacito.
5: Peores hemos salido. Podemos con esto. Lo que cuenta no es el tamaño del perro, sino el corazón del perro.
6: No me lo puedo creer.
5: Una última misión. No voy a dejar que mueras aquí. Campeón, yo te cubro.
0: Carai, carai, sempre diem el mateix. Ja sabem que un book trailer per la via radiofònica, doncs home, no és el mateix, però avui en dia que els sons, la música, què voleu que us digui, les veus també tenen molta, molta força, doncs home, més o menys també és molt espectacular escoltar els trailers, encara que sigui per la via de la ràdio. I a més, esclar, quan sents l'actor i el director de doblatge, Daniel García, dius, ei, aquest és el Brad Pitt, no?
1: El Brad Pitt. Que això és el més important, no? Que sí, aquest home que està parlant, no, i és el Brad Pitt, que és el verdader protagonista d'aquesta pel·lícula.
0: Bueno,
1: és un
0: clàssic que la veu del Brad Pitt sigui precisament el Daniel García, no?
1: Sí. Pues,
0: l'identifica, ja l'identifiques, sí, amb ell.
7: Són aquests personatges que són tan importants.
0: Ja saps que és ell.
7: Vull dir, pel cinema, com el Morgan Freeman, que té aquesta veu tan característica en castellà.
0: Sí, senyor.
7: Que, òbviament,
0: sí, senyor.
7: Jo he de dir, sobre la meva tutela, que jo prefereixo veure les pel·lícules en versió original.
1: I clar que sí, perquè jo sempre visc les pel·lícules en versió original i quan escoltes la veu del Brad Pitt, no hi ha una altra veu que tu imagines sí. Mi jo doblada.
0: No, està claríssim. I el Brad Pitt i d'altres, i el Morgan i tot el que deia l'Àngel, si és que a més són actors que tenen veus molt potentes, perquè els americans això també ho tenen. Un bon actor normalment va acompanyat d'una veu molt... Però em vinc a referir, home, per no desmereixer també la feina de grans dobladors,
1: feina,
0: en aquest cas com el García, què vols que et digui? Ja l'identifiques, ja dius, hosti, és el Brad Pitt, no?
1: El Brad Pitt.
0: Molt bé, pues explica'ns.
1: En aquesta ocasió, en aquesta pel·lícula, el Brad Pitt és ell sol en la pel·lícula en un gos.
0: Sí.
1: I va fer que hi és un soldat de l'exèrcit, bueno, de les forces especials i tot això, retirat perquè van viure moltes guerres, el gos i ell, no?
0: Clar.
1: I són els més amics del món i per a ell l'animal, lo més important en la seva vida del Brad Pitt en aquesta pel·lícula és el seu gos.
0: Bueno, fixa-t'hi que diu, no és el tamany del gos, és el cor del gos, no?
1: De fet, si les persones que sean molt perrunes, o no sé com es diu en català...
0: Sí, bé, que li agradin molt les bestioletes, els gossos,
1: Sí, pues han de veure aquesta pel·lícula perquè el Brad Pitt dona la seva vida per al gos. Ara hi ha una miqueta de
0: bocinet,
1: no, de ruido...
0: Sí, no, ja ho escoltem. No, però també és molt cinematogràfic, perquè sembla que t'estiguis acomiadant aquí en una escena d'aquelles on l'actriu principal puja al tren i no te'n vagis, sí, me n'he d'anar, ja ens trobarem en un altre moment. Sí, és molt cinematogràfic.
1: Em semblen efectes especials, però no hi són.
0: No,
1: són de veritat, és la veritat.
0: No hi ha l'Àngel per aquí xiulant imitant el tren i l'Alba fent aquí amb unes castanyoles fent veure que és el tren que se'n va, crac. No, és real. Bueno, escolta'm una cosa.
1: El més important d'aquesta pel·lícula és que pràcticament el Brad Pitt sol durant dues hores sol parlant en el gos, no? I apareix algun personatge, però molt...
0: Per tant, no podríem dir que és un monoloquio, que sí que ho és, perquè al final amb qui parles amb el gos, tot i que entenc que el gos no deu parlar.
1: Sempre, i a veritat, ell salva el gos de morir i el gos la salva a ell de morir.
0: No ens facis massa spoilers, que suposo que ens farà caure alguna llàgrima, això.
1: Perquè la premissa de la pel·lícula és que té un accident d'avioneta. I pugen al mig del bosc i de la selva. Ell sol amb el gos i han de sobreviure a aquesta situació i apareixen en altres boscs rabiosos, apareixen coses en el bosc.
0: Escolta, Per cert, també hi ha... Jo ja ho sé que normalment les grans actrius i actors a vegades els etiquetem i no surten d'aquells registres, però aquí sí que hi ha un canvi una mica de registre tan psicològic com diguéssim, físic fins i tot del Brad Pitt, oi?
1: No ho sé, jo...
0: No ho sé,
1: a mi m'agrada molt el Brad Pitt.
0: Que vulgui fugir, no? Vulgui
1: fer,
0: fugir dels...
1: Però perquè el Brad Pitt va fer personatges molt diferents en cada pel·lícula.
0: Sí, però vulguis o no, clar, és un prototipus de en aquest cas, d'artista, que més o menys ja sabem que ens trobarem i tal, però... ell intentant sempre fugir del personatge
1: aquesta,
0: anterior.
1: Aquesta pel·lícula és d'acció, sí. És un thriller, no sé, a la gent que l'agrada la supervivència o als gos, sobretot,
0: els
1: no?
0: Gossos,
1: als gossos, sí. I sobretot al Brad Pitt, si t'agrada. Al Brad Pitt, que... que això és un cotilleo, com es diu un cotilleo?
0: Sí, una mica de... Digue-li... Mira, una mica de safareig, precisament, que després
1: safareig.
0: Farem
1: mira,
0: el safareig.
1: Mira, ja que avui el safareig no està...
0: I no hi és, perquè després connectarem amb ell, amb el Josep Maria Reventós, que el tenim a Sesilles, el tenim a Mallorca.
1: Jo
0: aquest dematí deia, així una mica amb to de broma, deia, després aterrarà, i és veritat, perquè just quan aterri a Mallorca, nosaltres connectarem amb ell, imagina't, vull dir, molt bé.
1: Digues. El safareig que comentar és que el Brad Pitt va presentar aquesta pel·lícula la setmana passada en el Festival de Sant Sebastià.
0: Sí, senyora.
1: I va ser una revolució, perquè tothom ahí esperando
0: sí.
1: I tal, sí. Per firmar signar autògraf i tot això. I ell va saltar-se tot el protocol i va estar en aquella la catifa vermella més hores de les que tenia prevista, perquè va assignar a tothom autògrafa i va fer moltes fotografies amb tota la gent i tots els fans i tot.
0: Bueno, a tocar la tanca de protecció, diguéssim. Sí.
1: Totalment. I també, que és un altre safareig...
0: Sí, no agafessis el tren, ara, no, que no, t'ho dic perquè no.
1: No, ara...
0: No, perquè potser anar xerrant, es despista i m'agafa un tren cap a, jo què sé, la Costa Brava i busca-la. No sé, o cap a on sigui.
1: No, perquè aquests són els metros que van passant cada 2 minutets.
0: Molt bé.
1: La cosa és, l'última safareigada... com el tio, l'escaparé, que passi aquest tren,
0: no? Madre. Sí, no, bueno, és el que té fer ràdio en una estació de metro, no?
1: És el que hi ha.
0: A més a més, cada 2 minuts se't presenta un altre metro.
1: El so, per a mi, molt fatigós.
0: Va,
1: doncs,
0: sí.
1: Va aparèixer en la catifa vermella a la seva dona d'ara, que és la seva parella,
0: sí.
1: I és la Inés Ramón, que em sembla és espanyola. Doncs no,
0: sí.
1: Perquè ella, la Inés Ramón, és de New Jersey,
0: sí.
1: però la seva família, bueno, els antepassats van ser de Madrid. I per això té aquest apellido i aquest nom i tal.
0: Ara estàs fent safareig.
1: I ella parla 5 llengües, que ella és políglota.
0: Carai.
1: I parla l'espanyol, el castellà perfectament i tot això. El safareig és que aquesta noia té...
0: A veure, escolteu.
1: És que és un safareig,
0: Té
1: 39 anys menys que el Brad Pitt.
0: 39 menys, que no és
1: poc...
0: Bueno, això...
1: No, 39 no. 29, com està la cosa? No, ella té 33 anys i ell té 62.
0: Bueno, això no ho diguis fora d'aquí, que no ens senti
1: ningú. Sí, no, però és que ara que està moníssim, ell.
0: Això és un
1: 29 anys, no?
0: Ja. Bueno, però això no ho vagis escampant, tampoc massa,
1: Sí, però
0: vols dir que...
1: És un safareig com un altre qualsevol.
0: Bueno, però no, no, però...
8: Els artistes dels Estats Units m'acostumen a fer aquestes coses.
0: No, però fixa-t'hi que és una història paral·lela a del Richard Gere, que també viu ara per aquí, i que també té parella, doncs, espanyola i que
1: i aquesta no hi és espanyola perquè va néixer a New Jersey, però hi és d'origen espanyol.
0: Mira si la Pilar està al dia, de tot. Mira, fixa-t'hi. No, clar.
1: Molt bé. Per això és graciós, perquè va estar en Sant Sebastià i ja hi és com l'altre, el Kevin Costner, no, l'altre que acabes de dir.
0: El Richard Gere, que visca
1: aquí a Màlaga.
0: I que de vegades el veu per Barcelona, per Madrid sovint, etcètera, etcètera.
1: Sí, clar, perquè molt ja bé. Són nostres.
0: Bueno, si ho vols dir d'aquesta manera. Escolta'm una cosa, Pilar. Que està molt bé. Totalment recomanable la pel·lícula, oi? Segons tu et va agradar, no? Suposo.
1: Bueno, sí, que a veure, a mi aquest tipus de cinema no hi és el que més m'agrada del món. Jo prefereixo en altres pel·lícules més d'autor, d'autora, més de pensar, però aquesta és la típica americanada.
0: Bueno, vale, d'acord. Recordem el nom del títol de la pel·lícula, perdona.
1: Sí, En el corazón de la bestia.
0: En el corazón de la bestia. Ella parla del cor dels gossos. En el corazón de la bestia, del cor de la bestia. Molt bé.
1: I
0: s'estrena avui o oficialment?
1: I s'estrena aquest fin de setmana, clar. O sea, avui és l'estreno per al públic. Ahir va ser l'estreno per a la premsa i ahir Brad Pitt va marxar-se del Festival de Sant Sebastià perquè va presentar aquesta pel·lícula ahir.
0: Correcte.
1: Fora de concurs. Però en la secció oficial del festival.
0: Escolta'm, fantàstic. A propòsit, no sé si alguna sèrie, alguna cosa, aquests dies no has tingut temps, oi? Has d'anar posant caigons a les pel·lícules.
1: No, mira, ja torna, però...
0: Torna un altre cop al metro.
1: Un altre metro, però sí, és de l'andent d'enfront.
0: Escolta, no hi ha per aquí alguna guixeta dels empleats del metro que puguis entrar dintre la guixeta?
1: Que se callen un poc. No, però, per exemple, ara viene el meu. L'altre era el del front i ara el meu.
0: Aquest és el teu?
1: Este és el meu, no, però que no me contaré. El d'aquest andent que fa més so que l'altre.
0: Ja s'entén.
1: Més ruïdós.
0: Mare
1: de Déu, fatigós.
0: Bueno, ens ho prendrem que... Digues.
1: No, que queries una altra sèrie, això no estic vivent sèries, però també... Sí. Avui s'estrena una pel·lícula que pot ser infantil, també per adults, però ja que vas parlar d'aquesta pel·lícula en el corazón de la bestia, que està qualificada per mi, a mayores de 12 anys, ara te diré una altra pel·lícula per als nens i les nenes, perquè és animació.
0: A veure si tenim l'habilitat també una mica ràpid. A veure si podem captar-ho i escoltarem un tros. Va, digues, quina és la pel·lícula?
1: Pues aquesta pel·lícula es diu La isla olvidada.
0: Ai, La isla olvidada, tu. Això ha de ser molt èpic, molt aventurès.
1: I és molt bonica perquè són dos amigues que des de pequeña se'n fan amigues i van creixent juntes i una has d'anar-se a Nova York a estudiar i l'altra no quiere, no vol perdre-la i encontren una isla màgica que has de cada dia vas perdent els records.
0: En aquesta illa vas perdent els records, la memòria.
1: Sí.
0: Ai,
1: Sí.
0: Oi, és complicat
1: perquè si no elles tenen por de olvidar-se de la seva amistat, no?
0: Vols que escoltem un trosset també?
1: Vale, venga.
0: Sí, aprofitant que no passa el metro ara, va. Venga,
1: clar.
9: Soy Joe, yo Raisa. Ah, ¿quieres que seamos mejores amigas? Nunca había tenido una mejor amiga. Yo tampoco. Vamos.
10: Hace mucho tiempo había una isla olvidada, llena de criaturas mágicas que no os podéis ni imaginar.
11: Tu Lola mola un montón.
12: ¡Eh, Fátima! ¡No malcríes a esas niñas!
13: ¡Tú no te metas, eh!
12: ¡No! ¡Eh! ¡Ay, sus!
14: Juntas, vamos a encontrar la isla olvidada.
10: La isla olvidada no se encuentra.
15: ¡Dayoná!
12: ¡Mejores amigas para siempre!
10: Ella te encuentra a ti.
12: ¡Raisa! ¡Aquí pasa algo!
16: No puede ser.
12: ¡Vale, vamos!
16: ¿Espera qué?
12: ¡Es el destino!
16: ¿Uno? ¿Dos?
17: ¡Espera, podemos hablarlo!
18: ¡One, two,

0: estamos.
1: ¡Es real! ¡Cierto!
2: ¡Bienvenidas a la Isla Olvidada!
1: ¿Eres como un hombre perro cool? ¿Te transformas con la luna llena o cuando te apetece? No,
2: es personal, ¿vale? Lo siento, no puedo controlarla. Esto puede parecer el paraíso.
1: ¡Es total!
2: Pero para los mortales es peligroso.
3: No debisteis entrar en mi mundo.
2: Es un demonio de la memoria. Cuanto más tiempo paséis aquí, más os quitará.
1: ¿Lo olvidaríamos todo? ¿También la una a la otra?
4: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
1: El día que nos conocimos, jamás te olvidaré.
5: ¡Agarraos fuerte!
1: Volvemos a casa.
2: No, no, si me acerco mucho a los palos se me activa el modo perro.
1: ¿Modo perro? Oh, no. Oh, sigues ahí, tío.
6: Mira, jo li trobo un registre així com molt pop, no? Molt, molt, no sé.
7: Sí, no, és divertida, eh? També lo, el que passa és que jo també aquesta pel·lícula vaig veure... com es diu? Verla.
6: Veure-la.
7: Vaig veure-la en versió original, també en anglès, no?
6: Molt bé.
7: I m'estranya sempre quan escolto les pel·lícules en castellà, no? Que no sé.
6: Es fa difícil, eh? Es fa difícil això
7: sí,
6: del metro.
7: Sí,
6: no sé.
7: Sí.
6: De tot, la reportera del metro, la podria...
7: La reportera del metro. Bueno, sí, doncs, que aquesta pel·lícula està molt bé. Em va agradar. I per als nens i les nenes, sobretot, perquè són dues nenes, no?, que són amigues i, m'agrada les protagonistes que sean dones, no?
6: Molt bé.
7: I per a nens i per a la infància i aquesta pel·lícula, crec que vaig posar-la per a majors de 17, no, per a de 7, de 7 anys.
8: 7 anys.
6: Ah, carai. Va, o sigui, sí. La vas etiquetar tu, no, també? Vull dir,
7: sí, sí, també.
6: Li va tocar amb ella, posar el cairo en aquell...
7: Sí, i crec que és que en la Isla Olvidada, que com és màgica, que hi ha moltes explosions i coses així, que... Les nenes caen ahí per a un tornado i aquestes coses que probablement els bebès o els nens de 2 anys o pot assustar.
6: Sí, per això vas posar més de 7 anys.
7: Però
6: ella és una crítica amb criteri.
7: Sí, 7 anys, però especial infància. O sigui, especial... especialment fet per la infància.
6: Clar, molt bé, molt bé, molt ben vist. Escolta'm una cosa, Pilar, ho anirem deixant aquí, que si no anirem passant metros i això semblarà...
7: Sí.
6: Sí. Bueno, escolta'm una cosa, Gaudí de la Mercè, perquè, home, has arribat a Barcelona, tu ets la noia del Raval, ja ho sabem,
7: Ja, tothom sap.
6: I passaran moltes coses, al Raval, he vist la programació i a la Rambla del Raval molts concerts, molta música i molt de moviment xulo, sí.
7: Ah, molt bé, molt bé.
6: T'ho dic perquè no, anava a dir-te, et costarà dormir si obres el balcó, perquè sentiràs molt de xirinola, però és que a tu ja et va el rotllo. Vinga, va, baixa.
7: Sí, clar, jo estaré ahí en el rotllo.
6: Baixaré a baix i vinga, i festa. No, sí, ja ho sabem, ja ho sabem. Ja ens explicaràs com va la Mercè. No és la primera Mercè que vius, tu, no?
7: No, que vaig estar moltes vegades ahí als concerts i en Gràcia també fan coses...
6: Molt bé, doncs res, que contents com sempre amb les teves recomanacions cinematogràfiques. La setmana vinent a veure si apareixes per aquí, i no,
7: sí,
6: no
7: portis
6: el metro.
7: Sí.
6: No.
7: Sí, ja he d'anar.
6: Sí,
7: ja he d'anar.
6: Descansem del metro, home, perquè, escolta, semblem aquí més revisors nosaltres de trens i de metros que no pas una altra cosa. No, però molt bé.
8: Una secció algun dia de metro.
6: No, però jo crec que també té el seu rotllo xulo, no? Això de que
7: la perquè és la reportera aguerrida que està en tots els llocs.
6: Molt bé. Doncs, sí.
7: Bueno, que arriba una altra vegada al metro.
6: Sí, doncs, no, deixem-ho aquí, Pilar. Que vagi molt bé, gràcies. Fins la setmana vinent.
7: Adeu, amadeu, i a tothom de la República. Fa bollona!
0: El safareig amb el senyor Reventós.

0: Les 10 i 37 minuts, i us ho dèiem, en Josep Maria Reventós, l'amo i senyor del safareig, ha aterrat, però no ha aterrat aquí, ha aterrat a Palma de Mallorca. I nosaltres, persistents, anava a dir, com som, Àngel, si cal... perseguir a la Pilar per la línia del metro de Barcelona, la blava, la vermella, on sigui, ho fem. I si hem, Alba, si hem de perseguir el Reventós, també ho fem.
1: No. Molt bé. Avui és un divendres de transports.
0: Sí, d'avió, especial, metro, especial transport.
1: Es falta el bus.
2: Especial viatges.
1: Clar, si conviu algú que sàpiga d'anar en bus...
0: Bueno, sí. I algú que vagi navegant de tant en tant, també. Sí, n'hi ha molts que naveguen, per tant ho tenim tot, no?
1: Sí. És,
0: Bueno, escolta'm una cosa, sigui com sigui, saludem el senyor Reventós, que crec que ja està a ses illes. Molt bon dia, Josep Maria.
3: Bon dia, com esteu? Sembollana?
0: Mira,
3: com esteu aquí a l'estudi?
0: Ara vaig... Sí, només ens faltava, escolta. Molt bé, què? Bueno, ara sí, no? Suposo que et trobes a Palma, no?
3: Sí, avui, o sigui, recordeu que el meu últim intent d'arribar aquí a Palma va ser fallit, que vam fer la maniobra, recordeu, go around,
0: sí,
3: que no vam poder aterrar i tornar, però
0: sí.
3: avui no. Avui fa un temps excepcional,
0: sí.
3: Bon sol, molta calor, i avui el pilot ha aterrat a la primera.
0: És que tu ara semblaves un pilot, eh?
1: Sí.
0: No, ara jo pensaves que semblaves el pilot, tu ara. Mm.
3: Bueno,
0: fa bon sol, bona temperatura, benvinguts a Palma. Com semblava?
1: Jo anava a preguntar.
3: No ho ha dit avui, o ho ha dit molt ràpid, o potser jo m'he adormit i no he sentit això.
0: Bueno, si anaves en low cost, això ja no t'entra, amb el preu no t'entra ni la rebuda.
3: Perdona, però anava en low cost, ens ha fotut el grup 2, que podem portar una maleta, una motxilla i una maleta de mà, o sigui, això no...
0: Bueno, però clar, és que a més viatjar amb aquest esperit romàntic és viatjar amb poc equipatge, vull dir, pren-t'ho d'aquesta
3: manera. També és veritat, no s'ha de portar gaires motxilles, és veritat.
0: Molt bé, deixa'm també, ja que és el safareig, fer una mica de safareig i et preguntem què hi fas tu a Palma a banda de carregar-te com un animal d'ensaïmades, perquè jo et conec i sé que és el primer que deus haver fet.
3: No sé, jo ara...
0: És més de sobressada.
3: Amadeu, aquesta etapa de la meva vida ja està quedant relegada, perquè el doctor Domènech ja no em deixa, ara ja
0: soc
3: una persona... Sí.
0: Ara feia ara dies ja que no sortia el Domènech. Mm. Sí.
3: Ara ja, si de cas, ensaïmada d'amanides o coses d'aquestes. És una altra cosa. Estic aquí a Palma perquè avui divendres, demà dissabte, diumenge... Actuem amb el Vull ser un bon mallorquí al Teatre del Mar, que tenim tres pates.
0: Vull ser un bon mallorquí?
3: Sí,
0: esclar, perquè
3: sí.
0: Ja sabeu que ells van canviant el nom de la ciutat on es troben,
3: sí.
0: I en aquest cas és un bon mallorquí o mallorquina, s'entén, clar.
3: Sí,
0: molt bé.
3: Correcte.
0: I és el teatre, has dit?
3: El teatre del Mar, el Teatre del Mar de Palma.
0: Això és el passeig? Que sí,
3: Si vols que et digui la veritat,
0: ja
3: em portaran. Perquè no sé ben bé. Jo estic aquí i ja em porten. No sé ben bé com...
1: Això és molt d'artista.
3: Però...
0: Això és molt d'artistes. És molt de... Sí, no, però si vols que li consultem a l'Àngel, que ho sap tot, i que et digui més o menys... Teatre del Mar, no?
3: Del Mar, sí.
0: I mira a veure si encara queda alguna entrada per ell, perquè no fos
1: també,
0: cas que es quedés fora. Saps què vull dir? No?
1: Que és el carrer de Lluc.
3: Queden algunes.
0: No, jo dic alguna per tu.
3: Ah, per mi mateix?
0: Clar, que no et quedessis fora.
3: No, jo entenc. Jo tinc. Per això no hi ha problema.
0: T'ho està mirant, eh?
1: Sí, i estàs al costat del mar, però a 50 metres.
0: Això és el passeig, això és el passeig.
3: El dir-se Teatre del Mar...
0: Crec que és a prop d'aquella discoteca tan xula que té aquell ascensor de vidre que va per fora, no, Àngel?
1: Jo he de dir que està al costat d'un supermercat que es diu VIP Supermercado.
0: Sí,
3: això és important.
0: Quin bus pot agafar? T'ho dic perquè ja que el tenim
1: mira,
0: aquí, pobre...
1: Mira, hi ha una parada de bus just davant que passa el 18, el 28 i el 35.
3: Vale,
0: 18, 28 i 35.
1: Passen cada 3 minuts.
0: Sí.
3: Ho fa molt bé.
1: Sí, molt, molt i et porta cap a Plaça de la Reina, que saps on està.
0: Sí, sí, sí.
3: Molt bé, molt bé. Pues, escolta, informació interessant,
0: no,
3: perquè...
0: No, més que res. Sí, home,
3: tu... O sigui, jo abans he dit que ens portaven, però qui ens porta és el conductor de l'autobús.
0: Sí, no, i t'ho dic perquè no sé on t'hospedes, no sé on faràs nit.
3: Pues estem per el Serenal, estem.
0: Ah, per Serenal. Molt a prop. L'autobús agafa la via de cintura, que diuen,
1: sí.
0: I de seguida, ja 10 minuts, Àngel?
1: Amb el carrer de Llucmajor.
0: Que sí.
3: Sembla que siguis d'aquí, de Palma, tu.
1: Sí, no, és que ho soc.
0: Bueno,
1: els
0: caps de setmana fa de taxista, Palma.
1: L'ajuda de Google Maps potser ajuda una miqueta, no?
0: Molt bé.
3: Bueno, ja, però és la manera de dir-ho, la seguretat que tens.
0: I que també és maco que si et podem fer un servei des d'aquí.
3: Sí, és d'agrair.
0: Escolta'm, no sé com tu estàs muntant, jo mateix et vaig vindre a veure a Menorca.
3: Sí, tant.
0: Vull ser un bon...
3: Allà era Sant Lluïsser,
0: sí. Tot i que era Menorca molt a prop de Mou. I ara sí. Estàs a Palma, vull dir, suposo que la propera ja serà, vull ser un bon ibisenc o vull ser un bon...
3: Pues això no se sap mai, perquè pot ser qualsevol població de parla catalana. Sí que és cert
0: dels
3: que últimament...
0: Països catalans, sí.
3: A Països Catalans. Últimament estem tirant bastant a Balears, però bueno, també volem anar a País Valencià. Encara anem a anar, però volem anar-hi.
0: Sí, a més ho trobo molt maco, no? De nord a sud i d'est a oest. És molt maco, t'ho dic seriosament. Escolta'm una cosa, ja ho sé que és difícil, avui és tot molt difícil, fixa't que hem fet la secció de la Pilar, l'hem fet des del metro, una estació de metro. Clar, cada 3 minuts passava un metro i deies, a veure si el metro se l'endurà o agafarà un metro sense avisar i la perdrem. No. Ha aguantat com una senyora allà veient passar els metros que se li escapaven, però ella com, al peu del canó, com una bona professional.
3: Però jo no sé si és... De Barcelona o Madrid?
0: No, de Barcelona. És que, ha arribat justet, però ja no podia, ja no li donava temps de vindre aquí. Bueno, va, sigui com sigui, que no sé si és el cas, si tu també tens els teus problemes ara aquí, perquè deus tindre que...
3: Ara en breu hem de marxar al teatre, espera, fent proves, o sigui...
0: Aneu a fer proves al teatre?
3: Sí, però
0: ara ja tens la direcció i t'ha explicat els busos que has d'agafar.
3: Sí, ara ja.
0: Vull dir que ho tens fàcil. Bueno, va, explica'ns alguna cosa, no sé, una mica també de safareig, va, que no sigui dit.
3: Home, avui, la veritat, m'agradaria compartir amb vosaltres les vistes que tinc ara, perquè són unes vistes...
0: Ah, sí?
3: Estic veient ara com marxa el passeig de Balears. Escolta, Amadeu, una cosa que sí que vull recordar, també vam parlar, suposo que recordaràs que vaig fer un petit paper a Pizza Movie, la pel·lícula de Caro Pagliaro.
0: Sí.
3: I l'han estrenada allà a Movistar Plus.
0: És que volia parlar d'això. Vaig veure la pel·lícula. Mira, què vols que et digui? Jo vaig riure molt. No, em va agradar molt. En general, doncs, home, és una pel·lícula d'entreteniment, no? De dir, anem a riure. I no sé què puc dir-te. No cal que... Ja hem fet una secció de cinema, no cal que en fem una altra.
3: Sí.
0: No em centraré amb els actors principals, que ja els coneixem i són molt bona gent. No, ens centrarem en el personatge del Reventós.
3: Un dels pitxeros.
0: És un repartidor de pizzas, ell, però no us ho perdeu. És repartidor de pizzas forçat perquè en realitat ell és crític de cinema.
3: Correcte.
0: I acaba repartint pizzas, d'acord? Pizza Movie, vale? Us he de dir que el Sebesta, la posada en escena i el ritme del diàleg que té, que no és massa, tot s'ha de dir, però el que té, el ritme i tot, està portat a l'excel·lència.
3: És breu, però està treballat.
0: Està treballadíssim. A més, saps aquells... No, és que m'estic mirant a la meva companya i al meu company...
1: I t'escolta amb molta atenció.
0: A l'Alba i a l'Àngel, ara m'estic dirigint amb ells. Sabeu aquells actors que dius, és que no li cal més, és que un gest...
1: Sí.
2: Una mirada.
0: Una mirada caiguda a vegades i a vegades no tan caiguda. Un, saps aquell moviment en forma d'interrogant, com dient, sí, què està passant?
2: Que la posició del cos ja t'està parlant.
0: Sí, i a més, ells els veu molt a la pantalla.
2: Sí.
0: Perquè es fa veure.
3: Amb el tràfic que m'anava petit.
0: També és veritat,
3: El deforme m'anava petit.
0: I això és una estratègia, perquè clar, tu quan el veus farcit en aquella samarreta...
3: Sí, la paraula és farcit.
0: Sí, que dius, rebentarà per tot arreu, és una estratègia del director de fotografia.
3: Sí.
0: Perquè diu, us centrareu en aquest tipus. I ja sé que pot semblar broma. Et dono la meva paraula d'honor, que és que amb la teva mirada i el teu posat jo ja reia.
3: Jo hauria agraït una samarreta una mica més gran, però bueno.
2: Ja.
0: Una samarreta...
3: Bueno, també t'ho he de dir,
0: Per cert, te la vas guardar de record?
3: L'uniforme el tinc tot.
0: Ah, els de 13 no te la van prendre després?
3: El què, perdó?
0: Els de 13 no te la van demanar?
3: No, ens van regalar. Allò ell ens regala per nosaltres.
0: Doncs sí. A mi m'agradaria que la setmana vinent vinguessis amb la samarreta que va sortir a la pel·lícula.
2: Què
3: et sembla? Primera, la buscaré. Sí, i segon, si la trobo, que suposo que sí la trobaré, si no et sap malament, la deixaré sobre la taula.
0: Sobre la taula. O te la pots posar per fer la secció i després te la treus. És el que...

0: començar, ja ho sabeu que era fuster, ell era fuster de tretzos, i li demanen, doncs, pots fer un paper petit? I sí, i ell fa un paper petit, per no dir un petit paper. El fa, i d'aquí a l'Estrellau.
1: Sí. Sí.
0: Que dius, i això per què? Doncs perquè aquells dos minuts que tenia en Ford, aquells dos minuts, que pràcticament no deia res, però tu ja ho veies, que aquell tipus havia nascut per això.
2: Clar.
0: El tarannà, això que diem, l'expressió sense dir res, eh?
2: Sí.
0: L'expressió amb els ulls, el que i em va recordar molt els inicis del Ford. És a dir, aquest denominador... Ja sé que les comparacions són odioses, ja ho sé.
2: Sí.
0: No, potser... ho dic al Josep Maria, que ens deu...
2: Qui surt més mal parat
3: és el Josep Maria. Perquè podria fer Tadeu Jones, sí, però Indiana Jones ja no.
0: Ah, sí,
2: clar.
0: Sí.
2: No, això en català, també. Tadeu Jones.
3: Amadeu, us he de deixar que marxem ja. Me'n diuen que hem de marxar ja.
0: Ah, ja marxeu.
3: Sí.
0: Bueno, doncs saluda a tot l'equip, que som molt bona gent. Esperem que triomfeu, de ben segur. Triomfaràs com en Jaume I, quan va arribar a Mallorca. I es va fer en Mallorca. Sí, home, es va fer en Mallorca.
3: I
0: va fotre fora tothom i es va quedar ell. Saps què vull dir?
3: Vinga.
0: Segur que sí. Que vagi molt bé, una forta abraçada. La setmana vinent t'esperem.
3: Adéu.
0: Bueno, això ja ho sabeu. Això va així. Una al metro, l'altra pràcticament a peu de pista de l'aeroport.
2: Mira la combinació que té. Ara té una estona per arribar fins a l'hotel.
0: Home, però no m'has dit 40 minuts, jo em pensava que m'havies dit que si agafava el 18 o el 38.
2: Clar, això, però això va parar en 20 minuts a un bar, per anar...
0: Que diu que està a l'Arenal, no? De Sarenal, que diuen. De Sarenal,
2: el
0: passeig marítim.
2: Sembla com per la meitat de Palma i tornar.
0: Bueno, mira...
2: és per demostrar l'empatia que tinc cap al senyor Ramon.
0: Sí, clar, jo ho entenc. Per no fer el patir... Ell ha dit, són 10 minuts amb autobús.
2: Exacte.
1: Clar.
0: Ara busca la vida, perquè ara fotrà més voltes que el...
2: Correcte.
0: Bueno,
2: està a Mallorca.
0: Sí, no.
2: Més lleig.
0: A veure, que tard o d'hora arribarà.
2: Sí.
1: Tampoc és molt gran l'illa, no?
0: Home, Déu-n'hi-do si la compares amb d'altres illes. No entenen què vull dir, és com tota la vida. Evidentment, si la compares amb Anglaterra, que també és una illa, doncs no.
2: Sí,
0: no,
2: sí, és diferent.
0: Però no patim.
2: També hauríem de parlar un dia de quan es diu illa i fins quan és un continent.
0: Home, bàsicament illa és quan estàs envoltat d'aigua.
2: Però és que realment tots els continents estan envoltats d'aigua.
0: Bueno, ara m'esteu fent rumiar,
2: és això? Que dius, per exemple, el continent americà ha estat tot rugues d'aigua. Realment és una gran illa.
0: Ara m'esteu fent rumiar. M'esteu fent rumiar. Home, i vist d'aquesta manera, tota la Terra és una illa, si ho compares amb l'univers, no?
2: Ja, però...
0: Bueno, més que una illa seria una boia. La Terra. No, una boia que va surant.
2: La boia, sí.
0: No?
2: La boia solar.
1: L'espai-temps.
0: No facis. Escolta'm una cosa. Res, que jo us convido a veure la Pizza Movie aquesta. És molt xula.
2: Per això no he comentat res, perquè tu, com no l'he vist...
0: No volies fotre la pota.
2: No volia fer la pota, correcte.
0: No, ho dic perquè és entranyable veure-la amb ell repartint pizzas.
2: Bueno,
0: pues a casa. No, sí, l'acaben d'estrenar a Movistar.
1: Sí.
0: Sí, home, la podeu veure, és fàcil.
2: És
0: fàcil.
2: Clar, has de tindre Movistar.
0: Bueno, ja m'entens. Sí, home, això sobretot. I si no en tens tu i el té el veí, doncs si li pots punxar o alguna cosa... Que consti que no estem fotent aquí. Ara no. Li dius que obri la finestra...
2: Sí, o li piques, li dius, escolta, tens una mica de sal, i comences a parlar-li i tal...
0: Per favor, home, per favor, home. Per favor, no es tractaria d'això. Hi ha un tràiler, també, hi ha el tràiler. Sí, però us he de dir, ara fora bromes, que, bueno, aquestes pel·lícules estan... Aquesta pel·lícula està... Sí. Està signada, vull dir, protagonitzada pel Alberto Romero i la Judit Martín. Ja ho sabeu, són dos grans actors. La Judit, jo crec que fa força temps... la vàrem entrevistar,
2: sí.
0: Aquella dèria que vam tindre de dir a veure si passa tot el Polònia per aquí, no? I al final
2: va passar.
0: No avançarem res, però dimarts en passa un altre també,
2: sí?
0: El Polònia,
2: sí,
0: per aquí.
2: Sí, ja ho veurem.
0: Ja, això ja ho veurem, però ho fan molt bé, i Alberto, a més, forma part de l'equip de productors,
2: sí.
0: I molt bé.

0: I també és el que has dit, que són dos grans actors i també són dos grans humoristes.
1: Humoristes, llavors, sobretot.
0: Aquest tenen una capacitat d'improvisació, sobretot l'Alberto a programes televisius i ara també la veiem per tot arreu. Són dos gent que amb la improvisació
1: sí,
0: també domina.
1: Sí.
0: Vull dir, si es queda en blanc, pot improvisar.
1: I és aquest tipus de pel·lícula que té format, si m'ho permeteu, format teatre. Que dius, si poso aquesta pel·lícula al damunt sí. d'un escenari, la converteixo en obra de teatre. Sí, sí. sí. Ah, us he de ser sincer, ara que en Reventós no ens escolta, sí. la crítica no parla del Reventós.
0: No.
1: O sigui, la crítica parla d'Alberto, parla de la... No, no em parla d'ell. Ho dic, no, perquè ara que no ens escolta, perquè ell no se sentís malament de dir, sí, què vols dir, que m'ignoren? No. Però, pel que sigui, no em parlen d'ell.
0: Sí, volem dir que no és el protagonista, no? De la pel·lícula.
1: Saps què passa? És que, insisteixo,
0: vigila,
1: has d'entendre els... No, vale. Has d'entendre els orígens del Harrison Ford i comparar-ho amb el que li està passant
0: amb
1: ell.
0: Quan li has dit que quan l'has comparat amb Harrison Ford... Sí.
1: Bueno, perquè és que al final el Harrison Ford va començar amb una escena també que ha vingut d'una bon duro i algú molt intel·ligent va dir si amb una intervenció de 2 minuts amb tota la pel·lícula, aquest tipus m'ha despertat el que m'ha despertat, aquest ha de ser bo. El mateix passa en aquest cas amb els Reventós.
2: Amb tot es comença, no?
1: Sí, o s'acaba.
2: No.
1: Al final,
0: aquesta primera opció pot anar cap a molt bé. Pots passar de carpinter a estrella de Hollywood.
2: Clar.
0: O d'humorista. Bueno. Sí. Humorista.
1: A veure, que sí, que el Harrison Ford va estudiar arts escèniques, sí. No, i tant,
0: no
1: i tant.
0: Personal.
1: No, i tant. El que passa que arribava un moment que va dir, bueno, o faig...
0: Sí, o
1: era un manetes i va dir, bueno, doncs faré de fuster. Però fixa-t'hi que intel·ligent, diu, fer de fuster a qualsevol lloc, no, pel mateix preu feia Hollywood. Amb un departament, doncs, d'escenografies, sí. de tretzo, i aquí s'hi van fixar. Van dir, escolta, et faria res, és que no... teníem aquí gent que havien de vindre i... Sí, extras, i no han vingut, faria res de fer una escena, va dir, sí, home, cap problema.
0: Tema i talent,
1: I s'hi va posar, i algú va dir... Si en un minut i sense dir res ens ha despertat el que ha despertat... Però això li passarà amb els Reventós.
0: Esperem que sí.
2: A veure.
1: Jo ho espero. A mi m'agradaria que li passés coses bones, vull dir.
2: Sí,
0: i la pel·lícula són dues coses que domina molt, que són les pel·lícules i les pizzas.
1: Sí.
0: I ho barreja.
2: És veritat.
1: Sí.
0: Són dues coses que li agrada molt al Reventós.
1: És veritat.
0: Si no coneixeu,
1: és veritat. I si el veiessis per Barcelona, caminant pel carrer, repartint les pizzas és que és veure-la.
0: Sí.
1: És veure-la. Jo, no, i us ho torno a dir, ho dic seriosament. Feu el favor de veure si podeu veure Pizza Movie, perquè sí. us agrada. Us vaig, a més, a vosaltres us vaig passar una fotografia, no?, pel mòbil de...
2: Sí, sí.
1: Que sí?
0: Sí, que sortia el Reventós, ja, com amb tot l'elenco de...
1: I aquella captura que vaig fer, precisament, era bueno, un plano americà, però...
0: Sí.
1: Però, clar,
0: sí.
1: és tan gran ell que semblava un primer plano, però un primeríssim, que diuen. Primeríssim pla.
0: L'acabo de trobar.
1: L'acabes de recuperar.
0: Realment era un plano general, però és que surt ell de
1: sí, és un... Mira, i està aguantant.
0: I molt ben pentinat,
1: sí, sí.
0: Normalment no es pentina tant.
1: Sí que és veritat. I fixa't la mirada.
0: Sí.
1: La mirada, la intensitat.
0: Transmet molt.
1: Sense por, mirant a càmera, no?, pràcticament.
0: Sí.
1: Cosa però, que tots els realitzadors sí. diuen que no s'ha de fer.
0: Però sense trencar la quarta paret, hem de dir.
1: Vale.
0: Quasi.
2: Llavors,
1: vale.
2: Bé.
1: Val, t'entenc.
0: Deixem-ho aquí.
1: Mira si és rebel. És rebel, que tots els realitzadors diuen ni se us ocorreixi mirar a la càmera. I ell surt, escena, diu... Oh, si sembla que estigui fent el Telenotícies. Clar, si està mirant directament...
0: El consell del Harrison Ford, aquests 2 minuts, que siguin els minuts més horribles o preciosos.
1: Que se'n recordi tothom.
0: Correcte.
1: Escolta, ens els estimem molt tant a la Pilar Ordóñez com al senyor Reventós. Sigui com sigui, nosaltres ho hem de deixar-ho aquí. I avui, dia de comiats, ho dèiem, perquè l'Alba Valor, que ha estat amb nosaltres doncs aquestes setmanes, aprenent una mica, jo ja no sé si el que s'ha de fer o el que no s'ha de fer en una ràdio, però aprenent, estan aquí nosaltres fent producció, Nosaltres esperem que t'hagi provat, que hagis après alguna coseta, per poc que sigui.
2: Molt, molt.
1: I moltes gràcies per la teva feina, pel teu compromís, pel teu saber estar, per la teva simpatia, i perquè ja hi ha una cosa que, com a professional, que això no ho té tothom, ja hi ha una cosa que ja te l'has guanyat i encara no has acabat la carrera. Seràs una bona companya pels demés.
2: Moltes gràcies.
1: Veu. Això no ho té tothom. Això no ho té tothom. Noblesa, ganes de fer coses, empatia i compromís. I això és importantíssim. Moltes gràcies, Alba, per haver passat doncs per la República Santboiana.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
2: Sí.
1: I recorda-te'n de nosaltres. Però, no ho dic perquè arribarà lluny. Vull dir, recorda-te'n de nosaltres, sobretot això. Segur. I ja ho saps, això és casa teva pel que sigui, d'acord?
2: Moltes gràcies.
1: Molta sort a la vida i a la carrera que t'espera per endavant. Sí. Àngel, ja que se'n va, no baixi ella la persiana, la baixem tu i jo. Ja sabem que és difícil, però... Va, tu per un cantó i jo per l'altre. Sí, baixem la persiana. Va, a la de 3, 1, 2 i 3. Que vagi molt bé, fins dilluns!

0: Bon dia, són les 11. Junts i Sumar veuen marge per a l'acord en el decret d'habitatge. Les converses s'han desencallat arran del desnonament de Mari Carmen, que ha interpel·lat governs i partits a buscar solucions. Junts planteja desgravacions en lloguers i hipoteques i la prohibició dels desnonaments de pisos de fons voltors. En marxa la cimera amb els grups parlamentaris aquest matí al Palau de la Generalitat per explorar un pacte de país sobre educació. El president Salvador Illa ha convidat tots els partits. Es fa dos dies després de la picabaralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA. Donald Trump i Xi Jinping aposten per la cooperació entre els Estats Units i la Xina. Els dos líders han compartit taula a la Casa Blanca amb els màxims responsables de la intel·ligència artificial i han treballat en acords comercials i de cooperació tecnològica. L'Iran planteja als Estats Units un pla de 7 dies per cessar les hostilitats, reobrir l'estret d'Hormuz i establir després negociacions per posar fi a la guerra. La proposta s'ha fet arribar a través d'intermediaris a l'administració Trump, que aquesta setmana ha tornat a amenaçar l'Iran i a la vegada ha deixat la porta oberta a la diplomàcia. El litre de la gasolina s'acosta als 2 euros en plena escalada, com dèiem, per les tensions a l'Orient Mitjà, un preu que torna a nivells que no es veien des de la guerra d'Ucraïna fa 4 anys, quan va marcar el rècord de 2 euros i 10 cèntims. La Moncloa estudia ampliar les mesures per contenir la pujada. Les més de 56.000 persones que cobren la pensió no contributiva a Catalunya rebran a partir d'ara una pujada de més de 50 euros. L'augment compromès pel govern és possible per un canvi normatiu que preveu incrementar el complement de la Generalitat, tot i la pujada estatal. Els beneficiaris cobraran el primer pagament de la manera retroactiva des de principis d'any. Aquest matí declara als jutjats de Viella la dona detinguda per a la seva suposada relació amb la mort de l'arquitecte Josep Joan Pere la nit de Sant Esteve de l'any passat a Baqueira. La principal hipòtesi de la investigació és que l'home va morir enverinat. Guillem Gisbert ja té les primeres dates per la gira de presentació del seu nou disc Entretenma, que publicarà el 13 de novembre. Arrencarà a Barcelona al Paral·lel 62 el 4 de març i després passarà per Girona i Reus. Avui, a més, estrena un altre senzill d'avançament del disc. Es titula Les coses anaven bé i compta amb la col·laboració de Julieta Vidal.
1: Esports. El Girona obre la setena jornada de la segona divisió rebent l'Albacete a 8:45 del vespre. Els gironins vuitens reben el penúltim. Al Mundial de Clubs d'Handbol, debut del Barça 1:15 del migdia contra el Pinheiros brasiler. A la Lliga de Futbol Sala, Barça-Cartagena a 8:45. I el Barça d'Alexander Sekulic comença el seu camí a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un triomf sobre l'Efes d'Istanbul per 89-82.
0: Divendres de temps estable, anticiclònic i assolellat. Al migdia farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus i podran arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Bona mar en general amb vents fluixos. Al cap de setmana la temperatura serà alta, però començarà a baixar. 3CAT Info.

0: A la Macedònia, cada cançó és diferent. Cada dimarts a partir de les 5, música i consells amb el Joan Sola, a la Macedònia Musical.
1: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de divendres. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs en aquest primer tram del programa coneixerem un projecte que ha nascut a Sant Boi i es diu Almas de Luz Azul. També avui, com és divendres, escoltarem el que ens ha de dir el nostre crític de capçalera, el Jaume Vidal, les recomanacions de les seves perletes, també la cartellera que tenim aquí als nostres cinemes, als cinemes Can Castellet de Sant Boi. I ja a la recta final del Dies de Ràdio d'avui divendres explicarem que l'empresa de Sant Boi Grupo Paz participarà el proper mes d'octubre al Segundo Congreso Nacional de Instructores de Reanimación Cardiopulmonar que tindrà lloc a Buenos Aires, Argentina. Doncs som-hi, comencem aquest Dies de Ràdio de divendres i com sempre ho fem a música, avui amb una cantant que ara escoltarem, que es diu Adela, no Adele, sinó Adela, que és una cantant, compositora, ballarina eslovaca que va néixer a Bratislava. És, diuen, una de les promeses del pop internacional i que, a més, avui que parlarem de cinema, té una cançó dedicada a Nicole Kidman i que sona així.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerrada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: Radio Sant Boi.
5: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
6: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
5: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
6: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
7: Habla bota dreta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Salió Linares, segon pal, Miranda. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
8: Ara sí!
9: Ara sí, cap a dins! Rico Boletti ha entrat, ha fet un estat increïble. Quina combinació entre jugadors.
10: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc. L'esport de casa, a casa teva.

0: A la perifèria és l'únic magazín d'humor que fa por i alhora fa venir ganes de ballar.
1: Detienen a un loro que avisava a los narcotraficantes de la presència de la policia. Esto, sí, sí, ¿eh?
2: Con Subterfuge Radio. La ràdio de tots i totes.
0: Dirigit i conduït per Israel Gordon des de Sant Boi al món. Dissabtes i diumenges en directe a les 8 del matí.

0: sobretot això. Felicitat i que, bueno, que li pugui dir anem a, que, a aquest lloc i que vagi content, que estigui tranquil.
1: Pepi.
2: Jo vull añadir algo
1: la más. Mare de la Celia i la Laura, què vols per les teves filles?
2: Jo lo único que pido para ellas es que tengan el mismo lugar que tengo yo, tú y todo el resto de la humanidad, ni más ni menos, que tengan el espacio que les toca, sin ser discriminadas, sin ser el centro de atención por cómo se mueve o cómo actúa. Y ante todo, el trabajo como papás, nosotros, es que tengan una autoestima bien formada y esa felicidad que comentan tanto Eva como Xenia viene ya de la mano de esa autoestima que uno puede tener bien formado. Y con eso yo creo que la vida realmente es la base de la vida, el tener unos buenos valores, ¿no? Una buena formación de persona.
1: ¿Y qué vol la Pilar para el Diego y l'Anna?
3: Pues yo lo tengo muy claro, que al final acompañarlos a que siguin lo més autònoms possible, perquè el dia que jo no estigui aquí puguin valer-se per ells mateixos, que tinguin una vivenda per poder tant el Diego cuidar l'Anna com l'Anna cuidar el Diego, i que si jo no estic, al final que estiguin un plat a la taula per dinar, un plat per sopar, i que puguin pagar les factures. Al final que siguin autònoms per ells mateixos, perquè si no són autònoms no podran tindre una vida de qualitat.
1: Per tant, voleu el que qualsevol mare, qualsevol pare vol pels seus fills i filles. Sí, no voleu ni més ni voleu menys.
0: Mm-hmm. El mateix.
1: És així de senzill, sí. I tan complicat alhora.
4: Sí.
0: Sí.
1: A vegades, sí, ho diem fàcil, però és molt complicat.
0: Sí, sí.
4: Per això hem de fer molta pinya. Les famílies que estiguin, que no sàpiguen com fer-ho, entre totes, entre tots, vamos, una comunitat, un sitio donde mira, pues yo tengo esta idea, pues yo tengo otra, se pueden hacer grandes cosas. Pero claro, con una persona sola es muy difícil hacer.
1: Doncs avui hem conegut aquesta comunitat al Mas de Luz Azul. No serà la primera i l'última entrevista que us faré, ho sabeu, no? Us convidaré quan vulgueu, quan hi hagi notícies, novetats, quan prepareu alguna activitat. Evidentment aquí estareu al Dies de Ràdio perquè us convidaré. Clar que sí.
4: Encantades, estamos.
1: Imaginem, pràcticament per finalitzar, que hi ha algú, algun pare, alguna mare, que acaba de rebre el diagnòstic ara. Justament, ahir a la tarda, per exemple, avui, rebre el diagnòstic. Què li diem?
4: No estáis solos. Venir y lo que necesitéis, porque cada familia, cada persona, cada niño, cuando recibes el diagnóstico, necesita una cosa que a lo mejor no es lo mismo que yo he necesitado. Venir y nos ayudamos entre todos, sea lo que sea.
1: Pilar? Per exemple, la presidenta d'ISTEA de Castelldefels.
3: Jo, el mateix que la Eva, al final, vine, truca, trobaràs una persona que t'escoltarà, que no et jutjarà i que no et mirarà malament, perquè ha patit el mateix que tu estàs patint. Soc la persona que et pot comprendre millor perquè sé el que és i sé com te sents.
1: Xènia.
0: Bueno, és que jo crec que tot va de la mà, no? que estem aquí, que podem escoltar-te, que podem sentir-te i podem buscar ajuda entre tots.
1: Pilar.
2: Ven que t'abrazamos. Os vamos a abrazar porque somos comunidad, porque somos uno. Y porque hoy tú estás así, pero mañana va a venir otro a pedirte ayuda. Y qué mejor que todos los conocimientos que tengamos poder compartirlos desde la humanidad, la empatía, el amor, porque unidos somos fuertes y se consiguen muchas cosas.
1: Doncs un plaer haver-vos pogut escoltar aquí al Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. És aquest projecte, aquesta comunitat que es diu Almas de Luz Azul. Hem conegut a la mare de l'Héctor, que té 3 anys, la Eva Domínguez. Que vagi molt bé, Eva. Gràcies per venir, per confiar en nosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.

0: nosotros por darnos ese espacio.
1: Gràcies també a la Xènia, que és Xènia García, que és la mare del Julio, de 3 anys, és l'autora d'aquests dos llibres, Donde nace el alma azul y Donde el mundo va despacio. Gràcies, Xènia, fins la propera.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies també a la Pepi Barragán, que és la mare de la Cèlia, i la Laura és la fundadora d'aquest projecte, que es diu TCELA, si ho voleu teclejar és així, TCELA. Gràcies, Pepi, muchas que vagi gracias. Molt bé.
3: Muchas gracias a todos por darnos este espacio y sobre todo gracias, Almas de Luz, por unirnos. Gracias.
1: I gràcies també a la Pilar García, que és la directora d'aquesta associació de Castelldefels, ISTEA, i és la mare del Diego i l'Anna. Moltes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies per convidar-nos, de veritat, i per la Eva per oferir-me l'oportunitat de vindre i conèixer també la Xènia.
1: Doncs gràcies, de veritat, per haver-nos explicat els vostres testimonis, el vostre dia a dia, que no voleu que sigui ni més ni menys que el dia a dia de qualsevol persona que ara ens pugui estar escoltant, per exemple. Doncs fins la propera, que vagi molt bé.
4: Vale.
1: Almas de Luz Azul.
5: Bon dia. Gràcies. Bon dia. Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
5: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

Som-hi, clar que sí. Avui havíem de començar aquest especial de cinema de divendres amb la banda sonora, amb part de la música. Diuen, no sé si la pel·lícula de l'any, la pel·lícula de l'any que ve, la pel·lícula guanyadora de molts Oscars, això ho anirem coneixent, de moment l'hem de veure, és La bola negra, i aquesta és la banda sonora amb protagonista, que és Guitarrica de la Fuente, que no només canta, sinó és un dels intèrprets d'aquesta aposta dels Javis. I és que La bola negra també estarà avui a partir de les 4 de la tarda al cinema Can Caselet de Sant Boi, també La isla olvidada en el corazón de la bestia, Coyote contra Acme, Resident Evil i Cronos.

0: Doncs després de conèixer les estrenes cinematogràfiques, les pel·lícules que tenim als cinemes Can Castellet de Sant Boi a partir d'avui divendres, com és habitual i com cada 7 dies també connectem amb el nostre crític de capçalera. Jaume Vidal, què tal? Molt bon dia, bon divendres.
1: Molt bon divendres, bon dia a tothom i som-hi, anem a destacar aquestes 6 pel·lícules, més la que he vist d'estrena, no?
0: Sí.
1: Que anirà molt bé per estar assabentats de què és el que podem anar fent, no?
0: Doncs som-hi, comencem i ja tenim la banda sonora de la primera de les pel·lícules que ens vols comentar, preparada, que és aquesta. Doncs som-hi, perquè és Greystock, oi?
1: Sí, Greystock, la llegenda de Tarzan. Aquesta és la pel·lícula. A més, és una pel·lícula que no cal pensar, doncs, en cinema americà, sinó que bé, està feta, doncs, aquí als països, o sigui, a Anglaterra, a la Gran Bretanya, i la veritat és que, bueno, una de les lluances que tinc en el paper que més o menys em serveix de guia és que, bueno, que això també s'hi coneix, no?, i que són molt més rigorosos. A veure, jo el que sí que puc dir és que hi ha moltes pel·lícules americanes que m'agraden molt perquè no tenen res d'americà, no tenen res de senzilles, sinó que són molt complexes, no? Però la veritat és que quan agafem una cosa, un tema, com per exemple pot ser un Tarzan, que va ser en el seu moment, doncs, tot una descoberta de l'home sense cap mena de deute, de deutes, sinó que tot el contrari, vull dir que ell sempre anava a favor de tothom, doncs la veritat, llavors això els britànics ho han, en aquesta pel·lícula ho han fet molt interessant, perquè el que pretenen és fer viure com a contrast en el mateix Tarzan, doncs en la vida, vaja, vull dir, en el reialme, no?
0: Sí,
1: vull
0: fora, dir, tot... fora del seu hàbitat habitual, on estava,
1: mateix,
0: on va estar 20 anys, perquè resulta que aquest home, el Christopher Lambert, és com si hagués viscut 20 anys allà, no?, a la selva.
1: Mm? Sí, sí, sí.
0: I el retornen a la ciutat, que de fet és on ell havia d'haver nascut.
1: I el que probablement és més interessant de la pel·lícula és de la manera que acaba, oi? Bueno, que ja ha descobert com és allò i llavors se'n torna cap allà.
0: Se'n torna perquè, clar, ell considera que casa seva realment és l'altre lloc, no la ciutat, no?
1: Això mateix. La ciutat i tot el refinament que es viu a la ciutat, i això no vol dir que sigui avorrit, com enfadaríem a més de 4 que viuen, doncs, així, no?, de festa en festa i de tal, no? I llavors la veritat és que a mi el que em va agradar més, a més, vull dir, és que està molt ben feta, el realitzador de la pel·lícula, que és el senyor Hugh Hudson, és el que va fer també allò de o sigui, aquella pel·lícula de corredors en les meravelloses escoles que han tingut sempre, doncs, en Anglaterra i en els seus punts, no? I això, doncs, també es nota. La pel·lícula és d'una consistència extraordinària a nivell d'això, de contingut, imatge i narrativa, vull dir, molt, molt interessant.
0: Amb el Christopher Lambert com a paper principal i l'Andy McDowell aquí també, que l'acompanya entre els principals protagonistes d'aquesta pel·lícula. Greystock,
1: una de les pel·lícules que recomano avui, perquè la veritat és d'aquelles que, bueno, que fan afició, vull dir, perquè es veu molt bé, tot i que hi pot haver algun moment que aquí els crítics que llegeixo també, doncs, diuen que potser hi ha una mica d'aturada allà, que és quan ja està allà vivint en el Gran Castells, no? I llavors, doncs, potser sí que llavors és necessari que tot sigui molt més potent i molt més creïble, no? I això, doncs, la veritat ho aconsegueix el realitzador de la pel·lícula. Pel·lícula molt destacada, molt, jo diria, de les bones, sense arribar a ser allò que anomenem moltes vegades cinema d'autor, o sigui, amb una profunditat extraordinària, que extraordinària, que a partir de la pel·lícula que parlarem ara, que és Crits de passió, doncs probablement aquí sí que hem de destacar, perquè bueno, el tema de Crits de passió és doncs els grecs, i com que últimament també hem estat veient doncs l'Odissea, i això s'ha posat de moda d'una manera tremenda, jo diria tremenda, perquè ha superat doncs clarament el mateix Spider-Man, oi? Doncs la veritat és que aquests temes tan durs, tan rebuscats i que en definitiva parla de les grans passions que tenim els humans, doncs també és una pel·lícula d'autor.
0: Doncs som-hi, marxem de l'any 1984, dèiem, sí. Greystock, al 1978, Gritos de Passión.
1: Això mateix. Una pel·lícula dirigida per Jules Dassin, amb d'interpretació de Melina Mercury, la Ellen Burstyn, que són dues actrius extraordinàries, i llavors també Andrés Boutsinas i Despo Diamantani. Bé, doncs jo voldria destacar d'aquesta pel·lícula l'intent per part de l'autor de modernitzar el Jules Dassin el seu estil cinematogràfic amb homenatges tant a Berman com al mateix Bertolucci. A Berman de la pel·lícula Persona, que és una pel·lícula molt sèria i molt ben estudiada, excessivament retratada, potser, però que semblen més retrats que no pas imatges en moviments, i després l'Últim Tango a París, que és la pel·lícula del Bertolucci, que, val a dir-ho, vull dir, per la meva part, un dia d'aquests en parlarem també, és una de les bones pel·lícules que, curiosament, en el moment que es va estrenar, que aquí no la van deixar estrenar, doncs molta gent feia safaris, per dir-ho d'una manera.
0: Excursions.
1: Ah, això, feia excursions. Sí. I anava a veure aquesta pel·lícula aquí a França, no? Sí. I llavors, doncs, la veritat és que quan va entrar aquí i la vaig veure, vaig dir, home, sí, que té tota una part que podríem considerar fins i tot morbosa, no? Però la veritat és que el que és la pel·lícula és que parla d'Eros i Tanatos, o sigui, en definitiva, de la vida i la mort, del sexe, i també de la mateixa mort, al cap i a la fi, no? Jo la veritat és que la vaig trobar molt, molt potent. Bertolucci no m'ha decepcionat mai, sempre ha tingut, doncs, una capacitat extraordinària, i llavors, doncs, el destaco. I aquí és on estem, ara, amb Crits de passió, pel·lícula que molt seriosa, res de passar-s'ho bé com en Greystock, perquè en Greystock acabes passant-ho molt bé, no?
0: Sí, és una pel·lícula d'aventures, realment.
1: Ah, això mateix, sí, sí, d'aventures. Sí, sí. I a més d'això, de tragèdia, de passions, de tal, però que al cap i a la fi, doncs no deixa de ser part de tota aquesta cultura grega, no?, que en el seu moment, ja veus tu si fa anys això, doncs va tenir, doncs, un èxit extraordinari, precisament per al seu rigor i la seva capacitat de sintonitzar amb els humans, encara que fos des del punt de vista més negatiu, no? Molt interessant, també.
0: Molt bé.
1: Molt bé, passem.
0: Gritos de Passión, any 1978. I ara passem 78. A...
1: Sí. Passem al 81, ara. Aquesta és Fuego en el Cuerpo.
0: Fuego en el Cuerpo, Cuerpos Ardientes o Bodyhead.
1: Això mateix.
0: La traducció, sí. Marxem a aquest any, no?, amb Kathleen Turner i William Hart com a principals protagonistes.
1: Això mateix. La Kathleen Turner, que és curiós com va desaparèixer aquesta actriu,
0: sí, sí, de protagonitzar realment moltes pel·lícules en aquella època, als anys 80.
1: Que són molt interessants, doncs, i tant que sí.
0: Sí, sí, sí.
1: I el William Hart, no, aquest no va desaparèixer, aquest és d'allò. Bé, Laura Stander és un precedent de la factoria Lucas Films i guionista de títols tan taquillers com, per exemple, L'Imperio Contraataca i En busca de l'arca perdida, no? Però que s'obstinava amb la seva òpera prima en aquesta pel·lícula, doncs, a parlar sobre personatges que veritablement tenien una història potser petita, el que se'n diria a la petita ciutat, però que en el fons no deixava de ser doncs, aquest apassionament també que parlàvem amb la pel·lícula anterior, però en aquest cas més gangsteril, o sigui, més com organitzats com estaven doncs, com estaven els protagonistes de la pel·lícula aquesta. Juga amb aquests elements tan clàssics, donant-los una aparença de novetat, la força de la fotografia i de la il·luminació, tons vermells...
0: I la calor, tot emulant a un estiu amb unes amb molt altes temperatures, que podia, per exemple, ser el que acabem de passar.
1: Sí, estic d'acord. Amb unes altes temperatures, vaja, que aquest estiu això ha estat absolutament recurrent, i tant que sí. Molt bé, doncs bueno, aquest també és un altre de realitzador que a mi la veritat és que sempre em va interessar veure les seves pel·lícules, i aquesta de Fuego en el Cuerpo és molt apassionada, és molt interessant, vaja, que hem de tenir aquest goig de tornar-la a veure, perquè no ens defraudarà de cap manera, és un autoamericà, això no hi ha dubte, però que té doncs totes aquestes virtuts, el que esmentava, d'haver fet l'Imperio Contraataca i d'haver fet aquesta pel·lícula com hem esmentat Fuego en el Cuerpo. I si et sembla, podríem arribar a entrar ja dins el camp d'un cinema també més proper, més nostre, que és el que va fer el senyor Federico Fellini.
0: Sí. Que ho he hagut de mirar dues vegades perquè no recordava que aquesta pel·lícula, que es basa en la història de Ginger Rogers i Fred Astaire, l'havia dirigit a un Fellini. Ginger i Fred, oi?
1: Ginger i Fred, sí senyor. És una pel·lícula del 85 i la veritat és que jo crec que és d'aquelles pel·lícules amb la interpretació de Giulietta Masina i Marcello Mastroianni que difícilment és oblidable, potser perquè recordem molt doncs el Fred Astaire
0: Ginger Rogers.
1: Bueno, la Sitcheris també, déu-n'hi-do, després. I llavors la veritat és que veure aquesta pel·lícula, doncs, no sé, jo penso que el Fellini aquí ens va mostrar aquesta senzillesa de comprensió humana que tenia, i la té en gairebé tots els seus films, però aquí, des d'aquest punt de vista d'un homenatge doncs, a uns referents cinematogràfics que veritablement doncs, ja els teníem incorporats en el nostre pensament d'una manera joiosa, diria jo, no? Que quan ho recordàvem i quan vèiem, o quan veiem ara també, ara no tant, no es passen tant aquestes pel·lícules, però la veritat és que gaudíem molt d'aquest parell d'actors tan interessants, no? Després ja va venir tot allò de quan cantant sota la fluix i tot allò amb la Sitcheris, com deien, i el Jean Kelly, que encara ho va alimentar més el valor que feien aquests, Jo crec que això també és bàsic. Doncs bé, Ginger i Fred, des del punt de vista d'un autor de cinema d'aquells que no hi ha cap dubte que sempre ha tingut aquesta categoria, doncs la veritat és que també és una joia extraordinària poder-la veure doncs d'una manera que ens proporcionarà doncs aquest goig d'admirar, per una banda, doncs aquella actriu i aquell actor, i per l'altra, doncs admirar doncs el senyor Fellini de la manera que va fer aquest homenatge.
0: Ginger i Fred, recordem que és la història d'aquests dos ballarins que han d'imitar o han de fer un dels balls que va protagonitzar en el seu moment Ginger Rogers i Fred Astaire.
1: Sí, senyor. Aquesta és la pel·lícula.
0: Doncs Ginger i Fred, aquesta és una altra de les propostes que ens recomana el Jaume.
1: Molt bé.
0: Som-hi, què més?
1: Tenim una altra pel·lícula, que aquesta ja és... Bueno, aquesta sí que és molt seriosa, no? És la pel·lícula Gandhi. És sobre la vida d'aquest home que, per molt que després hàgim pogut llegir sobre la seva personalitat i sobretot les seves constants polítiques i el dubte que van arribar a generar, que sí, que això és cert, perquè, i és cert perquè ho hem llegit d'una manera rigorosa. El que també és cert és que la pel·lícula el que planteja una de les etapes més interessants del que representa una resistència a una colonització, no? I llavors aquesta resistència, doncs, és, doncs, això, no? Com ens fem amos de la sal i tirem pel dret, doncs, fins a aconseguir que els britànics marxin, doncs, de la Índia, no? La veritat és que és una pel·lícula que jo me la miro amb molta devoció, perquè a mi sempre m'ha desagradat la imposició d'una cultura sobre l'altra, no? I llavors, doncs, aquí en aquesta pel·lícula Gandhi, doncs, està reflectida d'una manera que podem quedar-nos amb tota la part més dolça i més amable que pot tenir aquest tipus de resistència en la qual la violència no està pas de part del que protesta, sinó tot el contrari, no? La violència ve des de l'altra banda.
0: Recordem que Gandhi va ser interpretat d'una manera excel·lent per el Ben Kingsley, i aquesta pel·lícula Gandhi explica la història de Mahatma Gandhi, però també de tot aquest moviment d'independència indi, i a més un homenatge també a aquest defensor de la no violència. Una gran pel·lícula, any 82, que va obtenir 11 nominacions als Oscars, guanyant finalment 8 Oscars. És una de les pel·lícules, segur, de la història del cinema amb més premis Oscars, entre els quals el de millor pel·lícula, millor director, millor actor, a Ben Kingsley, entre molts altres, eh? Aquests 8 premis Oscars que va aconseguir Gandhi.
1: I sobretot no oblidar que és una pel·lícula que va durar 188 minuts.
0: Mira, ara mateix em faltava afegir això, segurament sí, de l'època, dels anys 80, no. De les més llargues. Ara ho veiem més o menys normal, perquè ara les pel·lícules realment són llargues, bueno,
1: Però no totes ho són, però n'hi ha algunes
0: però
1: hi ha que sí.
0: Moltes, n'hi ha moltes i molt llargues, sí. Però aquesta de l'època dels 80 segurament va ser de les més llargues,
1: Sí.
0: 188 minuts.
1: Sí. Era un goig, per això, en aquells moments que una hora i mitja i fora i de cop i volta tenir 3 hores de durada i veure el desenvolupament que planteja aquesta pel·lícula sobre un personatge i la seva vivència va ser realment extraordinària. Richard Attenborough el va dirigir, i aquest també va ser un realitzador que, sense potser arribar a la categoria d'autor, doncs va tenir un pes molt important en el camp del que és les grans filmografies amb els grans temes i tot això. Molt interessant.
0: Molt interessant aquesta biografia de Mahatma Gandhi, aquesta pel·lícula Gandhi, que avui també el Jaume ens recomana, i una banda sonora que és aquesta.

0: Doncs a mi, perquè encara ens queda una, no?, de les pel·lícules a recomanar d'aquestes, doncs, de la història del cinema, i una altra com a novetat. Som-hi, Jaume.
1: Sí, mira, jo aquesta última és una pel·lícula que l'he triat també perquè l'altre dia vaig estar veient un único testimonio, que
0: sí,
1: és de Peter Weir.
0: Sí, la vam comentar.
1: Amb els avis, sí, i tot això.
0: Sí.
1: I avui he volgut triar aquesta perquè també és una pel·lícula molt interessant que parla del naixement de l'amistat entre dos nois australians, atletes, tots dos que coincideixen en una mateixa carrera i que a partir d'aquest moment estableixen uns lligams i una convivència francament estimable. Em va agradar molt també aquesta pel·lícula. Llavors també vaig pensar, dic, home, seguint el senyor Peter Weir com a aspecte natural i bo, que sa això sempre quan són bons realitzadors, doncs la veritat és que és una molt bona cosa. Molt interessant també Gallipoli, vull dir, en el moment que la pugueu veure, que aquesta sí que normalment la repeteixen i la van fent, doncs la podeu veure d'una manera molt estimable. És els actors de la pel·lícula, perdó que m'ho deixava això,
0: sí, el doncs, tinc aquí, Mel Gibson i Mark Lee,
1: sí,
0: com a principals protagonistes d'aquesta pel·lícula Gallipoli de l'any 81.
1: Val. Molt bé, doncs avui ens hem dedicat en els anys 80, com hem pogut veure, i això no deixa de ser interessant.
0: Aquesta que sona és la banda sonora, mira, de Gallipoli.
1: Sí, sí, posa-la.
0: Escoltem.
1: Va.

0: Doncs som-hi, Jaume, perquè ens quedava, jo crec que la vas esmentar en els últims segons de l'espai de cinema d'ara fa 7 dies, i ens va quedar pendent parlar d'El Ser Querido. Què hem de dir d'El Ser Querido que no s'hagi dit ja? Bé, nosaltres potser encara hem dit poca cosa, perquè acabem de començar pràcticament la temporada, però s'han dit coses molt, molt, molt positives d'aquesta pel·lícula, dels seus protagonistes, de Javier Bardem i Vicky Luengo, i també de l'èxit a la taquilla, també a Sant Boi, perquè ens va confirmar el Vilell ara fa 7 dies, que també a Sant Boi, juntament doncs, amb altres pel·lícules com Spider-Man, com la Odissea, com Cronos, però també El Ser Querido, doncs han tingut,
1: també ha tingut el seu èxit.
0: Molt bona taquilla aquest estiu i ara aquest principi, doncs, a mes de setembre. Què hem de dir del Ser Querido?
1: Això és una bona notícia.
0: Sí,
1: perquè,
0: molt
1: esclar,
0: bona, molt
1: dir,
0: bona, sí.
1: No estem parlant només de pel·lícules de grans masses, sinó que aquesta mateixa, doncs, podria semblar que és una pel·lícula petita i per un públic més aviat reduït, no? I en canvi, doncs, és tot el contrari, és una pel·lícula que entusiasma. Bueno, jo crec que una de les constants més importants, n'hi ha dues, però una d'elles és el fet de tractar un tema tan interessant com les diferències i, en definitiva, l'estima i, al cap i a la fi, l'entesa entre un pare i una filla, i sobretot la manera de fer la pel·lícula. Aquest senyor, el senyor Sorogoyen, és un senyor que ja va fer Asbestes i ens va entusiasmar precisament amb la seva forma de tirar endavant, no? D'explicar una història, vaja. I llavors allà, doncs, ja parlava del rebuig al de fora, bueno, una mica de racisme, no? Allò de l'estranger, no? I tal. I aquí, del que també trobo que és molt interessant, és que parli precisament d'aquesta dificultat que moltes vegades hi pot haver entre pare i fill, i pare i filla, com és el cas de la pel·lícula.
0: Sí, el Sorogoyen, sobretot en aquestes dues que ens dius ara, Asbestes i El Ser Querido, el que li agrada és tractar això, les relacions humanes,
1: Sí, tractar exactament les relacions humanes, molt bé, sí senyor. Bueno, aclarit del tot. I llavors, doncs, en aquesta pel·lícula, la veritat és que surts molt satisfets, perquè la gran dificultat és extraordinària, o sigui, perdre el control del temps i de l'espai i no adonar-te del mal que arribes a fer precisament perquè no t'has empoderat d'una capacitat de raonament, o perquè no has tingut capacitat o ja no tens capacitat per afrontar les grans dificultats que pots haver creat, no? I admetre que l'error te va ser prou gros. Doncs la veritat, ho tracta molt bé en aquesta pel·lícula, i per mi, vaja, vull dir, si no un 10, un 9 segur, I tot el mecanisme que utilitza per explicar aquesta història també és molt interessant.
0: La connexió també entre els actors, entre Javier Bardem i Vicky Luengo, que sembla, per els documentals o reportatges que he vist, entrevistes, que va ser pràcticament immediata aquesta connexió, que en moltes ocasions no passa, no existeix, i que s'ha de forçar, però que en aquesta ocasió sembla que no, que va ser, doncs, va això, una connexió molt ràpida.
1: Sí, sí.
0: Que això també després es nota a la pel·lícula,
1: home,
0: no? Aquesta facilitat i aquest que sembla que sigui veritat, no?
1: Sí,
0: exactament el que ens està explicant aquella pel·lícula, no?
1: Molt bé. Doncs això és el que també recomanem, una pel·lícula d'estrena, perquè, bueno, tal com vagi veient pel·lícules d'estrenes, també les anirem esmentant, lògicament, no? I, val, doncs això. Això és el que tenia a punt per avui.
0: Doncs amb El Ser Querido t'agraïm novament, doncs, aquesta col·laboració aquí a l'Espai Cinema, i anima a tothom això, a que vegi aquestes recomanacions, sigui a la petita pantalla quan és de recuperar una pel·lícula, o a la gran pantalla, que sempre diem que el cinema, i evidentment els nostres, que són els cinemes Can Caselet, Jaume?
1: A la petita pantalla, en tot cas, diria que és quan ja l'has vist a la gran.
0: O potser no l'has vist, però has de recuperar aquella pel·lícula de l'any 70, no sé què.
1: Sí. Sí, a la petita llavors no se't fa tan estrany tornar-la a veure, perquè ja l'has vist com calia, no? Tot i que val a dir també que l'Odissea és una pel·lícula que s'ha passat a tots els cinemes, no pas amb el format que es va fer. I això també és un altre trampa, per dir-ho d'una manera, no? Però, bueno, vull dir, entenguem això. Jo penso que el cinema és una cosa de vocació i d'anar-hi, i l'altra cosa, i ja que avui hem inventat tantes coses i les tenim a mà, doncs, a dins de casa, recuperar aquestes coses, que és el que fem també nosaltres amb els comentaris, doncs, val, llavors sí que té un sentit, té més bon sentit que si no l'hem vist en el natural, eh? D'acord?
0: Doncs El cert querido, amb aquesta pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzada per Javier Bardem i Vicky Luengo, doncs arribem al final d'aquesta recomanació de pel·lícules de la setmana. Jaume, d'aquí a 7 dies més, que suposo que ja tens en cartera alguna altra pel·lícula de la que parlarem, oi?
1: Sí, n'hi ha una pila. I tant, no te'n vull més per
0: això. No s'acaben, no?
1: No s'acaben, no. N'hi ha tantes de bones com potser de dolentes.
0: Bé, eh? Confiem que hi hagi més de bones, Jaume.
1: Sí, no? I, bueno, i les busques i les remenes per aquí i per allà, i les veus, les disfrutes, com ha de ser, no? I endavant. Molt bé.
0: Molt bé, doncs amb la banda sonora del Ser Querido, que ja la tenim de fons, et diem que això, que moltíssimes gràcies i que ens tornem a escoltar en 7 dies.
1: Sí, sí, sí.
0: Novament per fer, doncs, aquestes recomanacions, d'acord?
1: I que siguin per molts 7 dies, i tant que sí, gràcies.
0: Clar que sí. Jaume, gràcies, bona setmana.
1: Gràcies a tu, adéu, adéu-siau. Adéu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de divendres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem el proper dilluns, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i el nostre company Albert Vilar. Nosaltres us diem fins dilluns, desitjant-vos un excel·lent divendres i un molt bon cap de setmana, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar cançons de músics nascuts un mes com aquest, un mes de setembre.

Consomí, qui va néixer a l'Havana un 1 de setembre de 1957, Glòria Maria Milagrosa Fajardo García, és a dir, Glòria Estefan. Doncs som-hi, amb la cançó Mi Tierra us diem fins dilluns, que vagi bé, bon dia.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: strato.
1: Sin buscarlo, falgo.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepció feta de Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis de govern, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
3: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar l'element que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a les xarxes per agrair el suport rebut.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
3: Des del consistori asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bo un projecte sense garanties que poden afectar, diuen, els veïns i el territori.
0: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes.
3: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeu i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
0: Els esports, un Girona amb baixes, obre la jornada segona divisió. Joan Barberà.
6: El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
0: I cap d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, vessa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. Han vist el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Govern i grups parlamentaris han acordat crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB destinada a educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat que lidera el Consell d'Educació de Catalunya. Aquest és el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat, fet aquest matí amb el president Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts coneguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
2: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament Educació, Economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i per tant el govern d'Espanya i per tant és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
8: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
10: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
9: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
11: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
9: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
12: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
9: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
0: I a tot això afegim l'opinió dels experts. Enric Prats, que és professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant, diuen, el dia a dia.
3: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i torna a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
13: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? A lectura ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com és el cas del burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i també dels grups municipals de Junts i Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
14: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
14: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: També hi ha hagut plenari a Barcelona enmig de les festes de la Mercè, la capital catalana, declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva en 4 anys. Així vol penalitzar el fet que molts creuers facin escala durant tot un dia i siguin els que menys temps passen i menys inverteixen en la ciutat, però en canvi fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar el ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
16: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
17: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
15: A canvi del seu suport, s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha aprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
1: Notícies en xarxa.
0: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
5: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: De moment, Govern Central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns instant l'executiu central a aprovar la nova normativa ja dimarts vinent.
3: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també altres igualment dramàtics, com ara el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit a Junts que no pot fer costar a PP i Vox.
18: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
3: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: I encara amb clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. L'aparell està instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
19: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
20: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
19: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant de la crisi del carburant i la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
6: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
21: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
6: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
0: És un quart de tres. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas a la Garrotxa presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diuen, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
22: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat el mes de juny a la Generalitat.
23: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
22: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Bern Tallat a l'escola i els veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
0: No deixem la mobilitat perquè avui a Vic una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur. Ho fan en el primer fòrum català que celebra el sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial i també inclou una exposició de vehicles industrials. El nou FM, Ona Fàbrega.
24: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocuzona s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocuzona, Jaume Noguer.
25: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant el preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
24: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per als vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla de Tarragona.
3: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i que van poder evitar aquest segrest.
0: La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa a disposició judicial per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
3: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa de la xarxa, que s'estrena diumenge a les 9 de la nit i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat. Arnau Olmos.
2: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
7: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
2: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I és moment per la cultura.
8: T'ha presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
10: Bola negra.
11: Bola negra.
12: Bola negra.
26: ¿Por qué te han echado la bola negra?
27: ¿Qué te han dicho?
28: Que soy homosexual.
29: ¿Y lo eres?
0: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a més a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplert de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
30: Un tiro en la cabeza.
31: Tú lo vas a hacer otro, vamos, dispara!
3: Miquel Bernadó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de la sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el premi a la millor direcció al Festival de Canes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cinema Espanyola l'ha escollit com a candidat als Oscars. El proper 15 de desembre sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació que es coneixerà el 21 de gener.
0: Més enllà dels cinemes, hem de passar avui també en clau cultural per Canet de Mar, que ja ho té tot a punt per a la 18a edició de la Fira Mercat Modernista. Des d'avui fins diumenge, aquesta vila maresmenca torna a principis de segle amb diferents activitats, rutes guiades i espectacles. Enguany, per cert, la temàtica central és la gastronomia. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
32: Durant tot el cap de setmana, carrers i places es convertiran novament en un gran escenari a l'aire lliure amb espectacles itinerants, música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania, gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista i indià de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història del municipi. A més, aquesta 18a edició incorpora la jornada indígena, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
33: Estaríem parlant d'un lloc paral·lel a la fira, però que està inclòs a dintre. Sí. S'ha reservat la plaça dels americanos com a tal per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure encara el passat, podríem dir, dels propis modernistes.
32: La fira comença a agafar embranzida des d'aquesta tarda amb l'obertura del mercat d'artesans i les primeres propostes d'animació pels carrers de la vila.
0: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Ida, de l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Annette Brenko encapçala un repartiment que també compta amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
3: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte, musicada per Verdi, torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
0: Per cert, l'empresària Elena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Guardans és la primera dona que ostenta el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
3: El nomenament d'Elena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada al Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona en baixes obre la jornada segona divisió.
34: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rebla l'Albacete, que és cué de la categoria, amb un Tilibí amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar el partit a 2:15 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
4: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre dues jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
9: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin, perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
4: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
10: I demà el Centre d'Esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna. Serà a 7:45 de la tarda. A la primera federació demà, partit duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
11: El Nàstic buscarà demà el ple de victòries a casa en el partit davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els de Xisco Campos volen aparcar la derrota del darrer partit i centrar-se en tornar a ser un Nàstic competitiu a casa per imposar-se en el primer derbi català de la temporada. L'entrenador del Nàstic diu que han d'aprendre de les derrotes com la del passat a cap de setmana al camp de l'Alcorcón i reconèixer que encara són un equip en formació i en molts aspectes a millorar.
12: Crec que en tots els futbolistes que tenim, crec que amb el que estan fent, i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha donat moments molt bons, però que és una, i és una cosa que creiem des del principi, que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
11: Xisco Campos segurament farà canvis a l'11 inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop aquesta Lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada, on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
10: En handbol, el Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat avui fa uns minuts contra el Pinheiros, 44-33, primer partit de la competició que se celebra a Egipte. En rugby us destaquem, diumenge a les 12, Sant Boián al Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina, un duel que es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'últim dels esports. Són gairebé 3:15. Nosaltres hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
6: Hola, sóc la Itziar Fonfreda Reguí. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els sé de saber, els noms dels planetes els llistats sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
5: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.
7: Ens agrada la poesia.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com arribaran a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
0: L'oposició ha sortit de la trobada amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La Paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
3: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a xarxes socials per agrair el suport rebut.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
3: Des del consistori Garrotxí asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bon projecte sense garanties que pot afectar veïns i territori.
0: En cultura arriba als cinemes La Bola Negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar.
3: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miquel Bernardo i Guita Rica de la Fuente encapçalen el repartiment.
0: En esports, un Girona en baixes obre la jornada segona divisió. Joan Barberà.
6: El conjunt gironí rep l'Albacete, QB de la categoria, a Montilivi amb 8 absències. Els davanters Asprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
0: Fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé tot el país entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de sort, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB prevista per educació. També hi haurà una altra comissió. En aquest cas farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política que s'ha fet al Palau de la Generalitat aquest matí amb el president Salvador Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció feta de Vox. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
9: És un grup de treball que en aquest
2: aquest doncs, clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir doncs, o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat i, per tant, el govern d'Espanya, i, per tant, és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
8: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
10: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
9: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
11: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
9: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
12: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
9: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC, promotor de la iniciativa, i amb els dels grups municipals de Junts i de Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
13: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: També hi ha hagut plenari avui a Barcelona, en plenes festes de la Mercè. La capital declara la guerra als creuers d'escala i, tal i com estava previst, ha aprovat en el ple encarir la taxa turística fins als 24 euros de manera progressiva. Així vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, siguin els que fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
15: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
16: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
14: A canvi del seu suport s'ha aprovat el Pla d'Ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
0: Passem avui també per Sabadell. Allà el govern preveu iniciar l'ampliació del parc taulí en 3 o 4 anys, un cop s'ha recuperat l'antiga caserna de la cocapital vallesana, com us informàvem ahir. Avui s'ha celebrat la primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament, en què s'ha concretat l'acord, i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per fer-hi un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
17: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell, i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Ferrés.
18: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
17: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari, i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
0: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair avui tot el suport. Ha estat en un vídeo que s'ha difós a través de les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
19: Primer en aquest cas. Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret en 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: De moment, govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns instan l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent.
3: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics, com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
20: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant sí o sí aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet, i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
3: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: Encara en clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rexcatering. Es tracta d'un aparell si instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i que permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
21: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
22: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
21: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i de la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
6: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
2: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
0: Són 3:15. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant al municipi. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar ja el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diu, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
7: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat el mes de juny a la Generalitat.
23: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
7: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Bern Tallat a l'escola i els veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
0: Encara en relació a la mobilitat, passem avui per Vic perquè allà una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur en el primer fòrum català del sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial. També inclou una exposició de vehicles industrials. El 9FM, Ona Fàbrega.
24: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocuzona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocuzona, Jaume Noguer.
25: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
24: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies avui centrades en la Verema, que ens arriben des de Ràdio Falset i Ràdio Tàrrega.
26: La Déu Montsant celebra demà dissabte la primera edició de la Festa de la Verema, que s'emmarca en la celebració aquest 2026 dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer els vins de la D.O. des del mateix territori on neixen, un element que, segons la seva presidenta, Pilar Just, és precisament una part important del seu valor.
27: Sobretot per posar en valor escolta, que estem aquí, que estem molt arrelats al territori i sobretot per donar a conèixer el que són els nostres vins, no?
26: La Festa de la Verema reunirà al celler Dos Terres, a Marçà, una trentena de cellers que hi presentaran més d'un centenar de referències.
28: L'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí a Taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat, a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra compta amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria Mayoral, que conviuen amb una col·lecció de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent. L'exposició s'ha concebut al voltant de la gran taula de l'antic Museu de Verdú, transformada per l'ocasió en un banquet d'inspiració romana coincidint amb la festa del Bacus.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa de la xarxa. S'ha estrenat diumenge a les 9 de la nit i es fa en col·laboració amb el centre Eurecat. Arnau Olmos.
1: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
4: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
1: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I és moment per la cultura.
8: Te han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
9: Bola negra.
10: Bola negra.
11: Bola negra.
12: ¿Por qué te han echado la bola negra?
13: ¿Qué te han dicho?
15: Que soy homosexual.
29: ¿Y lo eres?
0: La bola negra. La...

0: i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cine Espanyola l'ha escollit com a candidat als Oscars el proper 15 de desembre. Sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació, que es coneixerà el 21 de gener.
1: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, que estem escoltant, que fa l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Anna Netrebko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
0: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte musicada per Verdi torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
1: Per cert, encara al Liceu, l'empresària Elena Guardans i Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre. Guardans és la primera dona en assolir el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
0: El nomenament d'Elena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
1: Oasis abans dels esports, perquè avui s'ha donat el tret de sortida a la venda d'entrades per a la nova gira que faran els germans Gallagher i que també passarà per Barcelona.
0: Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10.000 milions, dels 10 milions, volíem dir, registrats, aniran sabent si poden optar a alguna de les 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuaran el 10 i l'11 de juliol.
1: Oasis, arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona amb baixes obre la jornada a la segona divisió.
2: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre 2 jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
3: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
2: I demà el Centre d'Esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna a 6:45 de la tarda. A la Primera Federació, demà duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. També demà a les 6 de la tarda a la Tercera Federació Femenina, partides entre el Sant Gabriel i el Girona, el duel en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I a la Tercera Federació Masculina, el partit de la jornada jugat diumenge serà el duel Badalona-Sant Cristòbal. Aquest partit, a partir de les 6 de la tarda, també es podrà seguir diumenge en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. A la Lliga Elit, diumenge a les 4 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Rubí Martorell. I en handbol, al Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat contra el Pinheiros 44-33. Escoltem Òscar Grau, jugador blaugrana.
5: Venim aquí doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu. I això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions. I res, a nivell personal també molt content. I res, a seguir millorant. I amb ganes d'afrontar el que queda setmana.
2: En rugbi, diumenge a les 12, Sant Boiana, El Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina de rugbi, primera jornada en directe a la plataforma La Xarxa Més i a la Lliga de Futbol Sala, avui a 8:45, Barça-Cartagena.
1: Gràcies.

0: amb Joan Barberà per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3 de la tarda, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
1: La xarxa de comunicació local.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a Partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerrada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Bona tarda, són les 4, benvinguts. Junts negocia amb el govern espanyol prohibir els desnonaments en pisos de fons especulatius i rebaixes fiscals per la compra i el lloguer. Són algunes de les condicions dels de Puigdemont per aprovar el nou decret d'habitatge. El PSOE i Sumar són optimistes amb la negociació. Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya, això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no els renovaria quan vencin. Molts llogaters havien denunciat que no podrien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer. El govern s'obre a revisar el model d'escola inclusiva i a estudiar com arribar al 6% del PIB en educació. Són els reptes principals que el president Salvador Illa ha fixat en la cimera amb els grups parlamentaris per afrontar la crisi a l'ensenyament. L'oposició diu que ha estat una cimera buida de continguts, però està disposada a arremangar-se per fer un debat de fons del model educatiu. Pujada de les pensions no contributives a Catalunya. Les més de 56.000 persones que les cobren notaran a partir d'ara un augment mensual de més de 50 euros. I el primer pagament serà amb efectes retroactius des de principis d'any. L'increment és possible per un canvi normatiu i beneficiarà sobretot dones grans. En l'àmbit internacional us explicarem que Xi Jinping tanca avui el seu viatge als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional a Washington. L'acompanyarà Donald Trump, amb qui el president xinès està mostrant una bona sintonia en la seva primera visita en més de 10 anys. I ho acabem de saber, el jutge de Viella, acorda presó eludible amb una fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. La dona està detinguda per la suposada relació amb la mort de l'home el 26 de desembre a Baqueira. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. I l'escriptora palestina Adania Shibli dona veu als palestins silenciats al seu últim llibre, Engany, que presenta la setmana del llibre en català. En una entrevista concedida a 3cat Info, la reconeguda autora explica que la novel·la segueix el procés de destrucció dels somnis de futur de dos joves que van perdent la identitat sota l'ocupació israeliana.
1: Esports.
2: El director esportiu del Barça, Deco, ha confirmat que Julián Álvarez és part del passat i l'equip blaugrana no perseguirà el seu fitxatge. Ho ha fet en declaracions al Portugal Football Summit. Més futbol, perquè aquest vespre el Girona obre la segona divisió, la jornada de la segona divisió, rebent l'Albacete a Montilivi a 8:45. El partit el seguirem en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I al Mundial de Clubs d'handbol, que s'està disputant a Egipte, el Barça ha debutat amb victòria per 33-44 contra el Pinheiros brasiler.
0: I pel que fa al temps, ens espera una tarda assolellada i càlida, amb moltes màximes entre els 30 i els 35 graus i puntualment per sobre a les Terres de l'Ebre. A tot estirar hi pot haver alguna banda de núvols prims. Al cap de setmana afluixarà una mica la calor, però continuarem amb temperatures altes per l'època i tindrem més núvols, sobretot diumenge. 3cat Info.

0: Muy buenas, oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
1: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
2: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
1: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
2: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
5: Bé, senyors, doncs molt bona tarda. Senyors i senyores, oi? Perquè això és una costum que no és bona, eh? Què tal, Eli?
6: Què tal? Bona tarda,
5: com esteu? Tu sempre vols somriure a la boca, que això és el més maco que hi ha. Joan?
7: Molt bona tarda.
5: Bona tarda.
7: Bona tarda.
5: I el Jordi, també.
8: Molt bona tarda, família.
5: Avui el Mario no el tenim, però el tindrem. Vull dir, ja vindrà. Vinga, comencem el tema.
6: Doncs un tema interessant. Evolució dels tractaments dels trastorns mentals. Des del segle XX, segle XXI, i podríem començar una mica posant cronològicament aquests canvis que hi ha hagut en els...
5: Els canvis no només són de medicació, sinó d'actitud.
6: Exacte.
7: I tractaments també, perquè als 50, als 40 era horrible per mi.
6: Exacte, aquí anava. O sigui, una mica, com a resum, podríem dir que abans de, fins als els 1970, però, o sigui, l'època dels 70, el tractament psiquiàtric era en hospitals i en manicomis, i hi havia reclusió i aïllament. O sigui, aquest podria ser una mica el resum, no? Però si anem una mica més en casos i en punts d'inflexió, que van influir en el que era el segle XX, segle XXI. Freud, amb el seu psicoanàlisi, que va introduir doncs, tot el tema de l'inconscient i de l'inici de la psicoteràpia moderna, que això va ser un mite, no? un fet important. Després, cap a la dècada dels 30, les teràpies molt agressives, que eren electroconvulsions i lobotomies dintre dels manicomis. En els 50-60 aproximadament, entren els psicofàrmacs i antidepressius, i per tant al nivell de medicina hi ha una evolució, però també en la dècada dels 40-50, i en el 53, per exemple, la OMS ja va comentar de que s'havia de formular un canvi dintre de que eren la revisió d'assistència dintre els manicomis. O sigui que aquí ja es veia que ja alguna cosa no estava funcionant bé i llavors proposava canvis. En el 52 hi ha un fet també molt important dintre de la psiquiatria, que l'Associació Americana de Psiquiatria publica la primera edició del DSM, que és el llibre com una bíblia psiquiàtrica.
5: El tinc.
6: On hi ha unificacions de criteris i diagnòstics de com tractar la part psiquiàtrica,
5: sí.
6: No? O sigui, la part de salut mental. Amb 106 diagnòstics, o sigui, 106 problemes de mentals.
5: Ara és el que fa 5 ja, oi?
6: Sí, exacte. Ara és el que us comentava. O sigui, passen els anys i en el DSM-3, per exemple, surt el 1980, i aquí també és un fet important perquè s'elimina el que és l'homosexualitat com a trastorn mental. Important perquè fins a llavors, quan tenies quan eres diferent...
5: Ara tenim una pel·lícula per no veure això, no? La bola negra.
6: Ah, sí, també, exacte, que surt aquest cap de setmana, sí, interessant, eh? Té molt bona pinta.
5: I tant que l'hem de veure.
6: I així com la publicació del DSM-5, que va sortir en la darrera edició, el 2013, i reeditada en el 2022, on aquí ja hi ha 410 trastorns, o sigui, dels 106 inicials, 410, i aquí ja també s'inclou una modificació del llenguatge inclusiu i de gènere. O sigui, això també és, no només són diagnòstics, sinó també és la manera de parlar.
5: Que és molt important.
6: Exacte, sí. I en el, també un fet important aquí a Espanya va ser el 1986, que surt una, la llei general de sanitat, on aquí realment hi ha una reforma dels psiquiàtrics i on comencen a tancar-se progressivament els manicomis, perquè es veu que no, bueno, ja es veu una praxis que no era la més correcta, i fins a arribar al que és l'actualitat, on hi ha un model més comunitari, on hi ha una més integració de salut mental i hospital i xarxes a nivell comunitari.
5: Em sona que el 86 el que vam fer va ser tirar els murs, no?, que deien, eh?
6: Sí.
5: Aquí a Sant Joan hi havia un mur que envoltava tot el recinte.
8: Però aquest va tardar encara a llançar-se, eh? No sé si va ser a principis del 2000 que es va llançar,
5: Ah, sí?
8: Ah. Sí, ara, no sé, poder fa... Sí. No sé quan dir-te, però el 86 ja et dic jo que no.
6: Bueno, sí, el 86 va sortir la llei. Va sortir, el 86 va ser quan va sortir la llei.
5: Va sortir la llei,
6: clar, d'aquí fins que es posés...
5: Som-hi, no?
6: Sí, va ser va ser revolucionari, perquè molts psiquiatres i psicòlegs que estaven treballant sobre el tema de l'atenció en el pacient, doncs van veure, van qüestionar doncs aquesta manera de treballar.
5: De fer.
6: Exacte, i van introduir doncs el que era la intervenció, la integració, van incloure també drets i obligacions en els professionals i en els pacients, i fins i tot van obligar a canviar el que era el codi penal i codi civil. O sigui, per tant, va ser un hit super important dins del que és l'atenció psiquiàtrica, no?
5: Ara que parles del codi penal, aquest matí l'hem estat tocant també aquesta part, i això també és d'una. Jo crec que aquesta encara no està prou bé, oi? No sé,
8: jo ara reflexionava amb això que dius, això que deia l'Eli, no? I deies, és que no fa pas tant, o sigui, no fa pas gaire, per ser diferent t'apartaven. No? És a dir, no esperaven a qüestionar què era el que et passava, no? Fins que no apareix Freud, no? I una miqueta en matèria del psicoanàlisi, no? I intenta veure, bueno, què és el que li passa a aquesta persona. Intenta comprendre el patiment, no? I establir una etiologia de per què passa això. El diferent l'apartem.
6: De fet...
8: El recluïm, l'apartem, perquè molesta.
6: Sí, i de fet encara avui dia, eh? Si sabeu que soc molt formadora en centres de salut mental i assistencials, bé, doncs alguns d'aquests centres on vaig a fer les formacions estan apartats. O sigui, són centres que realment estaven fora del que és el nucli urbà,
5: sí.
6: Perquè persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn de conducta, com diu el Jordi, molestaven en el seu moment, i eren centres que havien d'estar apartats de la societat.
5: Allà aïllats i...
6: Sí, aïllats, exacte.
5: Sí.
8: Clar, jo vull pensar que això també era perquè una miqueta, perquè ells, no?, perquè les persones també vivien en un entorn potser més rural o més pacificat, millorava la seva qualitat de vida, i per tant, no?, diguéssim que podien viure millor. No sé, eh? No...
6: Sí, després, evidentment, això s'ha...
8: Ho vull pensar així, perquè al final, si no, dius, ostres, que al final és com doble i triple... No?
5: Agressió.
6: Exclusió, o sigui, clar, al final és si els apartem, els tractem fora de l'àmbit social, no?
8: Però sí. Clar, quins tractaments hi havia? Perquè al final jo me'n recordo que al principi de tot, quan jo vaig estudiar, deia, no... Eren les dutxes d'aigua freda, les contencions, les trementines...
6: Electroconvulsions, el que deia aquí.
8: Electroconvulsions.
6: Sí, electroconvulsions, lobotomies, els manicomis.
8: Val a dir, clar, al final, és com la teràpia electroconvulsiva també es fa servir ara, no? I és una teràpia que va molt bé, no? Vull dir, què vull dir amb això? Que...
5: Explica què és això, sisplau.
8: No? Bueno, donen uns electroxocs d'una forma localitzada, amb una anestèsia que tu no te n'enteres ni no pateixes... No? I això t'estalvia, doncs, bueno, diguéssim que no és un tractament d'elecció, no, sinó al final no és dir, bueno, és que tinc una miqueta de pressió, saps? Bueno, doncs mira, anem a fer els dos jocs que li aniran molt bé. No, i al final, doncs, tenen certs tipus de trastorn, no? Doncs, depressions resistents, estats de catatonia, doncs se'n poden beneficiar d'aquest tractament, no? Al final, quan la gent surt d'aquí, ostres, no? Sí que és veritat que també tenen seus efectes secundaris, com tot, evidentment, com tot, també tenen un efecte d'un antihipertensiu, no? I al final també, un antidepressiu també té efectes secundaris. Al final tot té efectes secundaris, no? Inclús no prendre'l també tindria uns efectes secundaris. Per tant, al final, jo sempre dic el mateix, s'ha de valorar risc-benefici. No? Per tant... No sé, cal diferenciar la que es feia abans sense anestèsia i sense res, no? Aquella típica que veus a les pel·lícules, dius, no, escolta, és que això ara no passa.
9: No.
8: No, no, tu ara vas a quiròfan, ja no anestesista, no? T'anestesien, vull dir que al final hi ha tot un procés, no? I s'espera que la persona s'adormi, després s'espera que la persona es desperti, mica en mica l'acompanyen en tot aquest procés, no? Vull dir que al final, ostres...
5: Ha millorat això.
8: Home!
5: Clarament, sí.
8: Home.
5: Molt bé, molt bé. De tota, jo penso, de tota manera, no sé, moltes vegades una de les coses que se m'acut, almenys a mi, és que el que deies, no, precisament tot aquest repàs històric que et fes en el moment que diuen això d'aquesta manera no i tal, és molt important, jo trobo, no, que hi hagi des del que tracten, des dels metges, no, els psiquiatres en aquest cas i psicòlegs, doncs hi ha un munt de professionals ara que treballen, fins i tot tu acabes de dir que també ho treballes, no? I això ja és també una altra garantia, són altres formes que per tractar altres temes de la problemàtica mental que són probablement una mica diferents i que no cal arribar a l'electroxoc, però que amb una teràpia com cal, sí, també, no?
6: Tu comentes, no? O sigui que és una altra manera de fer.
5: Exacte.
6: O sigui que fins a aquell moment potser no sabia,
5: ni
6: teníem recursos, no? O potser la manera de tractar la persona que era diferent, cognitivament parlant, doncs se la tractava de manera diferent, també, no? O sigui, aleshores els propis professionals entenc que van arribar a un punt de veure que potser com s'estava executant doncs, el que fos el tractament psicològic o psiquiàtric amb una persona potser no era el més adient. I de fet aquest grup de professionals que us comentava que van treballar en pro d'aquesta llei, he vist que alguns se'ls va traslladar a d'altres llocs, fins i tot van haver d'exiliar-se perquè clar, eren hi havia tot el que era el franquisme encara clar, hi havia doncs unes normatives que eren complicades, no, de lluitar contra elles, però mira, afortunadament gràcies a ells doncs es va canviar moltes coses i van haver drets i obligacions noves, sobretot amb professionals també de maneres de tractar diferents.
5: Acabes de dir una cosa que és molt interessant, no? De la manera que determinades estructures mentals aïllen les persones i en canvi les altres doncs de la manera que treballen precisament perquè no estiguin aïllades, sinó tot el contrari, que treballin i que facin coses que siguin del seu goig, no?
7: Podríem explicar una mica de la lobotomia, perquè tothom diu lobotomia, què és lobotomia, no? Cosa que es feia als 20, 30, 40 i crec horror perquè era qüestió d'agafar un punxó llarg i amb un martell clavar per l'ull fins al cervell fins que creves la partícula del cervell que era dolenta, no? Perquè no tenia atacs. I això portava moltes vegades a deixar el pacient vegetal i és horrible perquè jo penso tinc sort d'haver tingut la malaltia no sé,
5: en una època més bona.
7: Sí, clar, als 90, no? Perquè clar, era medicació i tal, però també una mica dolenta perquè potser penso que els hospitals psiquiàtrics era com una mica de magatzem, no? Qui estava malament, anava a l'hospital. I què passa? Que es juntaven moltes teràpies, moltes trastorns junts, i potser no hi havia convivència que podria haver-hi, no? Tanta gent junta malalta, podria haver brots de violència, brots de... I era molt perillós, perquè a mi em va passar quan estava internat. I clar, jo estava molt bé, la medicació tal, molt ràpid em van portar a casa i que ja passés la resta del matí a casa, vull dir, amb un psiquiatre que em podia veure cada dos mesos, cada tres mesos, i jo patint les conseqüències d'aquesta medicació que em va anar malament, i per això jo me'n vaig cap a una psiquiatria individualitzada i programada, que és molt difícil, no? Però tenir present al pacient els trastorns que té, les conseqüències familiars, conseqüències socials, i enfocar-ho cap a... que s'està fent ara mateix, no? Enfocar-ho en una línia individual de tractament per aquest pacient.
5: Des de la individualitat més clara, vaja, vull dir que cadascú és diferent de l'altre.
7: Perquè dius això, ja, trastorn bipolar, esquizofrènia, tal, i és com un gran paquet on hi fiques tota la gent que hi ha, no? I com té aquest trastorn, doncs tindrà aquestes pautes, tindrà aquestes característiques i actuarà d'aquesta manera. Quan cadascú té aquesta malaltia per qüestions de vida, socials, familiars, que poden ser molt diferents d'un altre pacient que sigui trastorn mental o sigui bipolar o sigui esquizofrènic.
5: Bueno, però de tota manera, Joan, hem d'admetre que el que ha dit la Eli, que el senyor Freud, doncs, va estudiar el què, per què passava, i això també...
7: Hi ha molts factors per tenir una malaltia mental.
5: Sí, sí.
7: Laborals, familiars, econòmics, qualsevol factor. I si aquest factor està tan generalitzat, no s'arriba al fons de la qüestió.
5: Ja, ja t'entenem, ja. Almenys jo sí. Sí?
6: Sí, parlàveu sobre el que era l'atenció individualitzada, no? O sigui, Jordi, si tu treballes també o sigui, amb aquest sector, o sigui, el tema de suport a la persona i buscar doncs, aquesta millora de qualitat de vida.
8: Però al final sembla com una miqueta, no? Com si estiguéssim parlant, al final, no? Dic, si jo tingués... un diagnòstic de salut mental, on m'agradaria viure? No? Al final, si tots ens fem aquesta pregunta, on ens agradaria viure?
6: O com?
8: No? On? Com, on? Sí. On? O i com? A més...
6: Com? O sigui, al final de quina manera, com... no? També?
8: Clar, no? On? No, a mi m'agradaria viure a casa meva. Com? De la millor manera possible, no? Per tant, què hem de fer? No? Hem de tenir els serveis únicament ubicats en un hospital i a través d'allà donar els nostres serveis? O els podem oferir a la comunitat? Podem enfocar un model... més de prevenció, no? És a dir, evitar que la gent arribi a posar-se malalta, no? És a dir, podem promocionar la salut en vez de fer un mode més quan ja està fet el mal, no? Vull dir, al final és com que hem d'esperar que hi hagi un accident per actuar o podem actuar abans, no? No hi ha certs indicadors que ens diuen, escolti, vigili, perquè quan es compleix A, B i C és probable que tots aquests factors que desencadenin en això. Doncs, si ho sabem, anem a actuar sobre A, B i C, no? Sí. Precisament, perquè què ens interessa? Tenir una persona sana o una persona que no és sana, no? O una persona... No? Al final, algú s'imagina el patiment que té aquesta persona? Per tant, podem estalviar el patiment d'aquesta persona? Sí. És la nostra feina? Sí. Ho hem de fer? Sí. Bueno, sí. No sé, eh?
5: Així de senzill.
8: No, no, sí. jo m'ho plantejo així, sí. Al final dius, ostres, no? I al final dius, bueno, i la gent que està dins, no? Que, pel que sigui, doncs, ha arribat a destemps, no? Per dir-ho d'aquesta manera, doncs també se li dona l'oportunitat.
5: Tota la vida.
8: No? És a dir, al final és com... No? I aquí, perdoneu-me que intervingui així d'aquesta manera, però és on intervenim nosaltres, l'equip que tenim a la llarga estada. No? Al final, ostres, gent que porta molt de temps allà ingressada, s'ha de donar la segona oportunitat, una tercera, una quarta, les que es facin falta. No? Vull dir, al final hem d'esperar el moment de cadascú perquè estigui preparat i poder preparar aquest moment... No? I que pugui sortir, que pugui recuperar la seva autonomia, la seva, no? Que hi hagi una rehabilitació funcional, no? dins de les capacitats de cadascú, perquè al final sí que és veritat que al final doncs, bueno, doncs cadascú té les seves peculiaritats, la malaltia a vegades doncs, t'han tractat d'una manera o altra i al final, doncs, bueno, doncs com tot, no? Hi ha gent que té més habilitats per fer una cosa i gent que té menys, no? I al final tampoc cal tenir, no? Cap diagnòstic de res. No? Hi ha gent que és molt capaç de fer moltes coses i hi ha gent que és menys capaç de fer altres coses, no? Hi ha gent que serà molt capaç de fer-te A i hi ha molta gent que serà capaç de fer-te B, i el que és capaç de fer-te B potser no és capaç de fer-te A, però al final es tracta de complementar-se, no? Bueno, no ho sé,
7: Jo crec que seria necessari una obligatorietat o no sé, una reacció de tothom per anar a un psiquiatre, parlar tranquil·lament un psicòleg, exposar les pors que té, com que no anés a més, no? I perquè hi ha molta gent, fins i tot gent jove, que diu, psiquiatra, no, jo no estic boig. No estàs boig, t'has de cuidar la teva salut mental, que és molt important pel teu futur i pel teu comportament.
5: I no has d'arribar a estar boig, per dir-ho d'una manera.
7: Sí. A mi va passar, jo, què passa? Que vaig anar a l'hospital amb el cap volat, fet caldo, perquè no haver-hi una preparació abans. Si abans, un temps abans, hagués tingut un tractament natural, doncs potser no hagués arribat aquest moment.
5: I que aquest tractament seria un psiquiatre que t'escolta. T'escolta el que tu hi dius.
7: I si em dius, de prendre aquesta pastilla per anar millor i no ingressar, perfecte. Perquè m'hagués canviat la vida, per sempre, no? De jove fins ara.
5: No, i avui podem estar francament orgullosos de veure com moltes gents estan entre nosaltres la mar de bé, no? Bueno... I tenim el Joan, no? És que
6: bueno, és una evolució, jo crec que anem cap aquí, no?
5: És una evolució molt bona,
6: sí,
5: i tant.
7: Bueno, evolució no sé, però vull dir...
5: Evolució.
7: Segons un mes dels altres, tampoc és...
6: No, però fins als anys 70, és el que he comentat al principi, fins als anys 70, quan tu tenies un diagnòstic amb salut mental, havies d'estar separat de la resta de persones. Per tant, el fet de que es faci de manera normal i habitual, que una persona amb diagnòstic pugui interactuar i com una altra persona, ostres, doncs que bé que hi hagi hagut aquesta evolució.
5: Clar que sí.
7: Home, hi ha una pel·lícula que Los Rincones del Cielo de Dios, que veus clarament com era un manicomi als anys 70, principis de 70, i és al·lucinant perquè jo em sentia molt identificat, no? El tipus de gent, com es relacionaven, què feien, si es creien o no es creien, perquè molts cops creien i fotien al llit lligat i s'ha acabat, no? I, no, tu no tens raó, tu ets un malalt i tinc tot el poder contra tu i t'aguantes, no?
6: És que abans era només un malalt i al cap dels anys va passar de ser malalt a ser persona amb un diagnòstic, i això canvia el que és la visió, no? O sigui, al final ets una persona com una altra qualsevol, el que passa que tens mentalment doncs alguna cosa que no funciona com hauria de funcionar.
5: I s'ha de mirar,
6: i és el que et fa diferent.
8: Hi ha un desordre i s'ha d'ajustar, no? Al final és com i cadascú necessitem el nostre temps, i al final també jo també, no? Cadascú té els seus problemes, no? De vegades costen d'ordenar les idees també, no? I al final, escolta'm, a ningú se li acut, o sigui, clar, si aquesta persona ha tingut ja dos atacs de cor, no, és que l'hem d'ingressar perquè perquè és un perill, no? És un perill per la societat, perquè imagina't que va caminant per això i dona atac de cor i al final ningú se li acut, no? Però al final, clar, com que també tenim la mania de relacionar bogeria amb agressivitat, doncs sí. ja l'hem liat.
7: I això que també és l'estigma que hi ha, no? Jo molt poques vegades dic a la gent que tinc una malaltia mental, un trastorn mental. No m'agrada perquè em jutgen.
8: Què n'ha de fer la gent?
6: No, li interessa a ningú.
7: No, però jo vull dir, gent que conec, que tinc amistat, trigo un temps per dir-li i sincerar-me, no? Dir, tinc un trastorn mental, vull que ho sàpigues. I molta gent reacciona molt bé, perquè té igual. I és l'estigma que hi ha a la societat, no? Tu ets diferent per qualsevol motiu, ets una raça, ets una religió, ets una malaltia, i ja t'aparten completament. O ets del mateix sentit comú de la gent, on ja no hi entres.
6: És el mateix que l'homosexualitat. Sí. Sí, mira, retrobament d'aquests antics alumnes, recordo que hi va haver tres persones que van dir, mira, ostres, van començar a fer un petit feedback de la seva vida, no? Un petit resum, i al final deien, mira, això com a homosexual. I jo em quedava dient, i a mi què? O sigui, és a dir, o sigui, i què m'importa que siguis homosexual o no? O sigui, doncs molt bé, o sigui, però no és necessari que ho diguis. Doncs el mateix amb la salut mental, no? O sigui, perquè
8: tu estàs bé, ets feliç.
6: Exacte,
8: ets,
6: perquè has de dir que tens un trastorn de salut mental.
8: Pues fantàstic.
7: No? Però també pot passar que tinguis una amistat d'anys i no ho sàpiga, i en saber-ho, que a mi em va passar al principi, he deixat de parlar i tot, perquè això, no saps, no em coneixes si soc com soc, soc així, soc aixà, soc de tota la vida, i però ja s'aparten completament, és una distància.
6: Una altra cosa és que facis coses que ja identifiqui que no estàs bé.
7: No, ja,
6: aleshores, sí, aquí sí, ei, mira, doncs disculpeu-me la meva actuació perquè tinc soc bipolar, per exemple, i de vegades tinc punts i pics que em fan actuar d'una manera que no soc jo.
7: Claro.
6: Vale, doncs si avises, perfecte, però si actues de manera normal, que tinguis o no tinguis aquest trastorn...
7: Bueno, també hem de posar del part del malalt un trastorn que es contingui, que sàpiga mirar-se, que quan vagi pujant com em passa a mi, es retrocedi una mica i posi tot en ordre, no? Vull dir, que no deixi que la malaltia el guanyi i el porti a un ingrés. És molt bé cuidar-se en salut i dir, bueno, tinc un ingrés, tinc una depressió, doncs aniré fent, controlar una mica la situació, no? Perquè si no controles la situació no vas...
8: Però llavors sí que pots tenir una xarxa segura, no? De contactes, no? Amb els que potser pues, et veus més o tens més confiança o no? Com comentes tu a la teva dona. Però escolta'm, no? O quan tu... Hi ha gent que té la gran sort de poder fer prevenció sobre ell mateix, és a dir, que ja s'ho nota. No? Dic, ostres, aquí hi ha alguna cosa que no va bé. Jo ja em noto que això...
6: M'estic activant o m'estic posant fora de lloc.
8: O, escolta, m'estic dormint 8 hores i ara en dormo 4. Dic, aquí hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar bé. Saps? Hòstia, aquest mes he gastat el doble en targeta de crèdit. Dic, ei, anem a vigilar.
7: Per saber això, has de caure. Has de caure la malaltia, veure què falla, comprendre la malaltia, estudiar la malaltia, tenir un interès molt fort en la malaltia i saber què et passa, no? Però si no passes de la malaltia, no estudies, diguéssim, els teus comportaments, no saps de què tracta la teva malaltia, cauràs.
8: Bueno, a vegades és la capacitat pròpia d'autocrítica, no? Dic, escolta'm, hi ha algú que no, no? Al final jo no vull estar aquí, què haig de fer? No? Al final també, d'autoconeixença, i dir, escolta'm, doncs, vale, què em passa?
7: No, però fixa't, jo mateix aquest mes d'abril-maig, quan tinc la pujada, hi ha moments que no me n'adono. Vull dir, que estic tan content, i tinc una sensació estranya, però m'agrada molt, no? Llavors tinc una meva dona que diu, no, baixa, vinga, anem al psiquiatre, anem a parlar. I llavors em puja una mica la dosi i ja tu no estàs bé, no? Però aquest moment de la depressió és diferent. La depressió és més d'estar a casa, d'estar cansat, de tan, no sé,
6: de no voler fer coses,
7: sí. Sí, perquè l'eufòria és tan bonica que comences a pujar i no pots parar, no pots parar de pujar. I si hi ha algú que t'aferra a terra, doncs no baixes.
5: Ah, que maco. Això també està molt bé, eh?
8: No, i tant.
5: Això que acabes d'explicar.
6: No, doncs ens va culpar arribar a la mitja part.
5: Va, molt bé. Ja hi som, sí.
7: Doncs vinga.
5: Va, Joan.
7: Escoltem, trepa, això, la realitat.
6: Molt bé.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Bé, doncs, tornem a la segona part i aquesta segona part en rodonirem, si podem, tot el que hem dit a la primera, esclar.
1: Hem parat, de fet, Nosaltres no hem fet pausa.
0: No.
1: Hem continuat el debat.
0: Joan ens ha explicat aquí una cosa que ha estat molt bé. I, bé, deies ara fa una... fa just a l'hora de començar que som-hi. Tenies com un...
1: Sí, al final s'ha comentat una mica a l'altra part tot el que és la cultura del benestar, de que afortunadament ara som com més conscients de que la salut mental afecta en tot el que fem. O sigui, treball, relacions personals, tot el que tingui amb qualsevol a veure amb persones. O sigui, al final és què fas tu amb el que les altres persones diuen o fan o deixen de fer, com t'afecta la salut mental. O sigui, recordem-ho, no? O sigui, una de quatre persones o sigui, està predisposada a tenir algun tipus de trastorn al llarg de la seva vida. Per tant, és una cosa que o l'hem patida o patirem, segur. I
2: si és... no, nosaltres, algú del nostre voltant. Vull dir que al final hem d'estar sensibilitzats, familiaritzats i sobretot acceptar que això és així. No? Per tant, jo crec que és important també, dius, ostres, si algú del nostre voltant ho té, primer de tot saber com afrontar-ho, no? Si ens toca a nosaltres mateixos a la nostra pell, no? Al final també, dius, no? Saber què haig de fer, aquí, on puc anar, no? Com m'haig de moure, com puc demanar ajuda.
0: Acceptar, quina paraula més maca has trobat ara també per aclarir una mica tot el que hem parlat abans, no? Cal acceptar que això és així de complicat i variant i com deia el Joan, específicament cada persona és diferent i ha de tenir doncs algun tipus d'especificitat perquè si no es troba difícilment ajudaràs com cal a aquell altre. Això també és una altra cosa que també juga un paper molt important, em sembla a mi, vaja.
1: I també és important, com comentava abans el Joan, el que és el que tu puguis veure o preveure que ja t'estàs anant o que t'estàs... si tens sí. aquesta capacitat, no? Perquè parlàvem a la pausa de que potser cognitivament no tens la capacitat de veure-ho, si estàs, per exemple, en una depressió molt profunda, no tens aquesta capacitat de veure que hi ha una sortida, no? Però potser abans de que arribi això o és la predisposició també del canvi. Perquè si tu a tu mateix o mateixa no busques aquesta sortida, no la trobaràs.
0: Aquí hi ha una cosa, et sembla, que no l'hem parlat, i és que, malgrat tinguem una problemàtica mental, el tracte ha de ser igual de correcte com si no el tinguessis.
1: Com a persona, evidentment.
0: Com a persona, sí. Exacte. Jo crec que això és bàsic, perquè, esclar, llavors, si a tu se't tracta de, bueno, cavall, cap dur, no se't belluga d'aquí, no sé què, això fa molt mal, clar, això no...
2: Però això és preocupar-se poc per lo que realment li està passant a l'altre, no? És una incomprensió total.
0: Sí.
2: No? Això és desconeixement, sí. No? No és... Pues bé, hi ha un estigma, no? Perquè al final jo crec que l'estigma potser va més relacionat amb la por, no? I amb l'assenyalament, no? Al final és com demanar, no? Al final, o sigui, no... amb una persona que té una lesió medular i que no es pot aixecar d'una aquella roda, que no li demanaràs?
0: No,
2: vols fer el favor d'aixecar-te d'aquí, tio? Saps? Que m'estàs fotent aquí, saps?
1: Perquè ho veus, això ho veus.
2: No, al final, ui, pobre, que no sé què, saps?
1: En canvi, una malaltia mental no es veu, no? A menys que tinguis algun tipus de síndrome de Down o
0: hem de mirar-la. Hem de mirar-la i interpretar-la i tractar aquella persona correctament, és el que diu ell. Quan veiem un assegut amb un carro, diu que no pot bellugar-se.
2: Això és com la justícia, no?
0: Sí.
2: Que sempre hi ha la presumpció d'innocència. Fins que no es demostri que no sé què, doncs ningú li pot la culpabilitat. Doncs això és igual, escolta'm, hem de concedir el benefici del dubte. No, escolta'm, no pots, ostres, i què et passa? Et puc ajudar d'alguna manera, no? Al final... intentem valorar, no? Al final no ens creiem el poder de la veritat absoluta, no? I que estem per sobre de l'altre i que si ho fa és, no? I si no ho fas per fer-nos la murga o per empipar-nos. No, escolta'm, això no va així.
0: No va així, això, eh? Vull dir, no em fa les coses...
2: Pot ser que hi hagi vegades que sí, i que ens prenguin el pèl a vegades. Bueno, escolta'm... Sí.
0: Bueno, tampoc passa res.
2: Jo sempre dic el mateix, al final a mi no em prenen el pèl. Prendre el pèl te'l prens tu a tu mateix, no? I al final és que qui t'enganyes és a tu. No, jo estic aquí per ajudar-te. Si vols que t'ajudi, doncs escolta'm, vinga, el que tu vulguis, no?
0: Actua, però sí.
2: Vinga, som-hi. No, però si realment doncs, no vols i no sé què, escolta'm, parlem-ne també, no?
0: T'enganyes.
3: Jo crec que el més important és la companyia i de vegades no cal dir res, només acompanyar, estar al costat, veure que estàs amb aquesta persona, que la recolzes, que cal parlar, altres es parla, potser no té ganes de parlar, però aquesta companyia que constant, que estàs al costat, és molt important per aquesta persona, perquè veu que no està sol.
0: El silenci actiu.
3: Que no cal que lluiti tan fort i que cal que es calmi una mica i que vagi fent.
0: Sí, senyor.
1: Sí, al final de vegades és només asseure't al costat. Simplement, no? Estar al costat i si vols parlar, aquí estic. No? O sigui, és escoltar de manera no activa, però sí...
2: I a vegades normalitzar, o sigui, normalitzar, és a dir, escolta'm, vols parlar així? No, pues cap problema, és problema del que et faci falta. Al final és com, jo estic aquí per ajudar-te a tu, no? Al final tu m'has de dir com et puc ajudar, no? Al final, clar, hi ha vegades també que dius, no, és que necessito que em fa això, bueno, vale, però tu has de ser part activa també, no? Al final... Clar. Sempre és important també buscar, no, aquesta reciprocitat, no? I al final també jo crec que és important assenyalar que en els tractaments també hi ha una part de que la persona s'empodera, és a dir, ara hi ha el tema de la planificació de decisions anticipades, no? Al final jo puc decidir si quan ingressen vull que em donin una medicació o una altra, no? O mira, escolta'm, feu el que faci falta, però aquesta medicació jo no la vull prendre. No? O jo no vull estar aquí, o jo... i això s'ha de respectar.
3: Jo trobo que també és molt important el moviment social que ha hagut des dels 90 o 80 tants fins ara mateix, no? Perquè a més, tu sorties de l'hospital, només hi havia el psiquiatre, potser un psicòleg i prou més. Que mirarem els moviments, serveis comunitaris, hi ha...
1: Centres de dies, rehabilitacions...
3: També hi ha les associacions de pares i amics, no? Que es va recolzant, no? Perquè abans sorties de l'hospital no hi havia res més, no estaves com en un limbo, no? com i ara què faig, què puc fer, i no hi havia recolzament, no? I ara també és això, els centres de
2: rehabilitació comunitària
3: és molt important, perquè hi ha molta gent que surt d'un ingrés i no sap on anar, i no sap com moure's, i falta relacionar-se amb la gent per la problemàtica que té, i allà aquests centres et relaciones, et comuniques, fas activitats que et poden portar bé, coneixes millor la malaltia i vas avançant, no?
0: Estàs d'igual a igual amb tot un seguit de gent, que és el que normalment... Clar. Sí, sí, això no hi ha cap mena de dubte.
3: Però jo dic que abans, als 90, no hi havia res d'això.
0: No.
3: Podies anar a un psicòleg i tal, coses, molt poques coses hi havia als 90. També està obertament, com a nucli de salut mental, és molt important.
2: Hi ha associacions de primera persona, no? On tu pots anar, no? I també una miqueta assessorar de formar-ne part, no? Hi ha serveis de rehabilitació comunitària. Hi ha serveis d'orientació laboral específics, no? Per a persones amb, bueno, amb diferents tipus de trastorn o de necessitats especials, no? Per poder-los adaptar. Hi ha clubs socials enfocats més al tema de l'oci.
1: Centres
2: especials de treball. Sí, els centres especials de treball. Sí, o sigui, al final hi ha tot un model, no? Que al final també jo crec que és com molt, no sé... Si poder la paraula integral, no? Integral. Final, intenta, no? Encabir, no? O que la persona pugui trobar el seu espai en cada lloc, no? Al final és important, no? Al final treballar o sentir-se útil o tenir la teva rutina, no? Al final és com aixecar-me pel matí i saber què faré.
3: Clar,
2: no? Al final és com que m'aixeco pel matí, bueno, o sigui, al final m'és igual que em llevi a les 6 del matí que a les 12, perquè total faré el mateix. No? Al final tenim un motiu per llevar-te cada dia, és important.
1: Crec que aquests canvis han sigut gràcies a que hi ha hagut una necessitat de canvi, no? Una necessitat de com tractar la persona, una necessitat de que la persona pugui ser integrada, com deia el Jordi, una necessitat de que la persona pugui ser inclosa dintre de la societat com una persona normal, com qualsevol altra, o sigui, una necessitat de fer les coses de manera diferent.
3: I també és important no sentir-se sol i desplaçat de la societat, no? Veus que tens la malaltia, com he passat als 90 i estava sol, no coneixia ningú que tingués malalties, i això em portava a dir que jo era l'únic que tenia malaltia o no puc relacionar amb altres gent que també puguin estar malalts. És molt important això que va passar, no? Els centres de dia, això, perquè tens una raó, com diu el Jordi, d'aixecar-te, de fer una cosa, de fer... Potser un dia tens ganes, o potser no hi vas, però normalment vas, fas una activitat, relacions amb la gent, vas a casa a dinar, apretar, tornes a fer, és ocupar el temps que abans no s'ocupava i no sé què fer tampoc.
0: Hi ha una altra qüestió que, vull dir, últimament la sé, perquè... En els punts en què em belluco, doncs també es comenta molt, i sobretot a partir de persones que tenen la problemàtica, que arriba un punt, n'hi va haver una que és una meravella, ara no és que estigui massa bé, però ja ho arreglarem, això que deia un, no? Perquè ella ha experimentat que, diu, jo el que tinc és la voluntat d'entrar amb vosaltres com a experts amb el que és una problemàtica mental, o sigui, psiquiatres, psicòlegs, tot aquest ventall que hem esmentat doncs, fins ara, i el que vull d'una manera clara, perquè crec que és la manera, és que em feu una atenció específica, o sigui, que no, que sigui millor que la que he tingut fins ara. Per exemple, doncs fer un ingrés, per exemple. I això ja ha passat, eh? Jo ho he experimentat amb algú que conec, eh?
2: Bueno, al final també, o sigui, pensem que un ingrés...
0: Estudien.
2: Clar, hi ha un estudi. No, s'ha de veure realment com moltes vegades, no? Per exemple, una persona amb un primer brot, doncs hem de veure realment si té un primer brot, si no té un primer brot, no? Com debuta aquest primer brot, no? Com la podem ajudar, sobretot també de cara a instaurar una teràpia, no? Hem de veure quina teràpia, no? A vegades amb psicofàrmacs també, escolta'm, no tots senten igual.
0: No.
1: O potser tens un avui i no en tornes a tenir al cap dels anys, o ja no en tens més al llarg de la teva vida.
3: Però no tenen, has de cuidar-te molt. Has de no rebassar els límits, no rebassar les coses que et senten malament per la teva malaltia.
2: Però t'has de cuidar sempre. Sempre no? Al final, no, sí, jo crec que t'has de cuidar sempre.
3: Però que ja quan has tingut el primer brot i el segon, dius, això no m'agrada. No m'agrada estar allà a l'hospital, no m'agrada que em lliguin al llit, no m'agrada que em maneguin, que em diguin què he de fer, què no he de fer. No tenir voluntat pròpia, perquè entres a l'hospital no tens voluntat pròpia, sempre has d'estar als ordres. I per tot això dius, no vull entrar més i intento conèixer la meva malaltia i evitar moltes coses que m'han passat abans i que no tornin a passar.
0: Val. Llavors, hi ha hagut, com jo en conec a dues persones ja, que han dit, ara faré un ingrés, m'haig de posar d'acord amb el psiquiatre, que vull que em revisin, perquè, escolta, prenc 24 pastilles, de tant en tant tinc això que se'n diu angoixes i... vull dir que, bueno, que té propi del que és un trastorn, i llavors diu que em facin un estudi, i una de les persones que conec, doncs l'hi han fet i va millorar una barbaritat, no? Mm. I ara, doncs, bueno, ara ha tingut una baixadeta, però això ja hi estem fets, no? Vull dir que...
2: Bueno, a vegades tots tenim els i baixos, no? Exacte. Al final, quan tens una malaltia, doncs sí, també, sí, no? A vegades sí. També dius, hòstia, doncs, el meu cos produeix colesterol i ara prenc medicació i de cop i volta, hòstia, doncs necessito que m'augmentin la dosi una miqueta, no? Vaig a fer uns controls, bueno, a vegades doncs és un ingrés, no? Però al final doncs dius, hòstia, és que no m'acaba de trobar bé.
0: Anem a estudiar-ho,
2: això. Escolta, doncs mira, farem un ingrés programat, no? Amb data d'entrada, de sortida, ja sabem que seran dues setmanes, una setmana al màxim, i mirem el tema del tractament i com dorms i sempre estaràs acompanyat i el psiquiatre et veurà cada dia, infermeria estarà 24 hores present amb tu, vull dir, saps? Al final és com... I mirarem aviam, no?, com poder ajudar-te.
3: I també seria d'evitar comparar un hospital amb una presó, no? Perquè no, un cop que entres estàs angoixat per veure quan sortiràs, quan donaran l'alta, triguen una setmana, tres, un mes, i dius, quan donaran l'alta? O sigui, aquesta pressió que tens per sortir a l'hospital, que quan ja estàs bé, és molta pressió per la persona.
0: Però tu creus que si tu fas un ingrés com aquest, arriba un moment que no veus que estàs millor i que ja podeu donar l'alta?
3: Sí, però la llibertat, diguéssim, una llibertat per sortir... Te'l diu el metge, no dius tu, ja surto i estic molt bé. Aquí, que, no sé.
0: Aquí on discutiria jo una mica, no? Sí, home, esclar, ja ho sé, ja, clar, el metge és el que veu com estàs, sí, però tu no també t'has de veure.
3: Però
0: com...
3: si el metge no diu, tens llibertat, tens la targeta verda, no surts. Hi ha molta gent que he vist que s'ha escapat de l'hospital i ha anat por ahí, i els han tornat a enganxar i els han tornat a ingressar. Un espectacle, però bueno, sí.
2: Clar, sí que és veritat, ja sí que és veritat que al final hi ha moltes vegades que al final sempre es prova, no? Amb permisos, no? Sí, sí, anar sí, recuperant sí. Mica en mica, no? L'autonomia, el fet de tornar a casa, com et veuen els familiars o com et manegues tu sol a casa. Clar, al final hem de veure que això vagi bé. No? Hi ha gent que
0: no.
3: Ja, però és que...
2: No, hi ha gent que no li va bé. Hi ha gent que pel que sigui, doncs aquest procés doncs, pues, ens ho pega i sí. Té una altra caiguda i, hòstia, i...
3: Però quan ja estàs gairebé bé, lliscant la perfecció de la malaltia, el segon ingrés és tan traumàtic, però veus que surts el divendres, has d'entrar diumenge, dilluns al matí, i dius, haig de tornar ja, estar agobiat, cansat, perquè ja estàs bé, però has d'aguantar una setmana més per l'altra. I aquesta setmana que has d'esperar per l'altra és eterna.
2: Però escolta'm, jo crec que ara això, o sigui, jo crec que fa molt temps que ningú és a Joan, de veritat, i ole per tu, però jo crec que avui en dia, saps, amb la pressió assistencial que hi ha, Sí, al final jo crec que no hi ha ningú, absolutament ningú, que torni estant bé. De veritat, eh?
3: Jo no sé, però jo fa uns 16 anys que no ingresso. De 2010 endavant no ingressen més, però clar, és que aquesta... És que a mi em va passar una vegada també allà a Sant Boi que vaig sortir una nit sense adonar-me per la porta que estava oberta de l'habitació, em van enxampar, jo vaig dir, bueno, jo sóc una marioneta, no sóc una nina, i em deixo portar, i no ni crido ni res, perquè sé com va la cosa. Em van lligar al llit, i què passa? Que al següent, com no vaig censurar i em vaig dormir, em van treure les manilles. Per què m'han lligat si només he sortit de l'habitació? Que em diguin, torna a l'habitació i ja està. No, no, tres tios allà, pim, pam, pam, la... joder.
2: Bueno, hauríem de veure què va, sí, que això en aquell moment, però...
3: No, no, és que era de nit, jo
1: sortia... Potser per protocol de nit...
3: No ho sé, però és que vaig fer res, només sortir, i vaig dir, bueno, entro, que em vaig a dormir, que no passa res. Bumba! Joder, que no vaig ni vaig cridar, ni vaig fer pataletes, ni vaig insultar ningú.
2: Jo me'n recordo que teníem una persona que era quan estava malament, no?, i més tenia una afecció, i, bueno, l'altre estava bipolar, no?, i quan es posava maníac... li passava per dues coses. Una, perquè portava o molt de temps sense anar a defecar, no? Al final era com, anem a intentar que defequi, però, perquè al final era com, ja es quedava tranquil, relaxat, i era com algo espectacular, no? Realment, vull dir, el que havia era una passada. I l'altra, moltes vegades, l'havies de com ajudar a dormir, no? Al final és com, dius, hòstia, és que si et lligo 5 minuts, és perquè eren 5 minuts, era el fet de, hòstia, estic lligat, vale, merda, saps? Es quedava adormit. I automàticament entraves i tenies subjeccions, i el dia següent és que era un altre, havien descansat, era un altre. Era un altre, i li estalviaves patiment, perquè al final aquella persona patia, perquè estava a la cresta de la ola, estava cridant, estuava
3: Si és tranquil, està a mig ingrés, gairebé, i no sé, però no hem de fer marge.
2: Però que no vull comparar per res, vull dir, al final, vull dir que al final cada persona és un món, però m'ho ha recordat això, no sé si ho vull dir alguna
3: vegada. Al mateix ingrés, unes nits més tard, em va passar el mateix, i encara vivim amb noi, i vaig reaccionar. No, tinc hemorroides i estic molt malament, i vale, em va posar la crema, i ja és que estava bé, però ja vaig quedar adormit i així no m'ha lligat. És com estratègies perquè no et lliguin, no? I funciona el cabell, funciona el cervell, i dic, bueno, ja m'han lligat abans, m'han fet abans, que no m'ho tornaré a fer perquè és que es passa molt malament.
2: No sé si els que esteu aquí us han lligat alguna vegada. A mi, per desfortuna, sí, una vegada, i dic, hòstia.
1: Jo per fer les formacions, sí, també vaig haver, i justament el dimecres vaig estar en un centre on vam tractar temes de mecànica, i és
0: dura.
1: És
2: bueno, al final va bé també viure en primera persona, el que és que, no?
0: Saber què ha passat un...
2: És que és molt fàcil aplicar una mesura d'aquestes, però quan te l'apliquen a tu...
1: I tanquen la porta, quan et lliguen, clar, i tanquen la porta, ojo.
3: És que tu tornes que està lligat i dius, i ara què? Tanca la porta i que, si passa alguna cosa i és lligat i no puc moure, no puc fer res. És terrible.
1: Sempre hi ha una càmera, sí, sempre aquestes sales tenen una càmera de videovigilància.
3: No hi ha càmeres, si res. Anem passant, però no. És molt traumàtic, perquè la primera vegada que em van lligar, que està molt maniàtic, cridant, llençant les coses, cridant, tot anit cridant, i em vaig fer fart i em vaig dormir posant injeccions fortes al cos, i però, molt dolent. Això que et lliguin és

0: aquestes persones per poder contenir aquesta persona.
1: I sobretot per garantir
0: assegurar
1: no fer-li mal.
2: No. Que no es fes mal ell.
1: Que al final també hi ha accions que a vegades jo he vist que dius, ostres, no? Que lesiu, no? Que malament, no? Al final també dius, ostres, no? Jo estic aquí per cuidar, no? Hòstia, cuidar significa lligar? Uf.
0: Sí, no? Per això, afortunadament, en molts centres ja no tenen aquesta opció, però perquè han treballat molt tot l'ABC que es diu, que és el que passa abans, què passa durant, per què succeeix el que succeeix, si sempre hi ha un detonant, que és el que fa que la persona tingui aquest punt de, es diu, escalada d'agressivitat, i que tingui aquesta alteració de conducta. Aleshores, si tu saps què és el que provoca aquest canvi de conducta, doncs tu pots treballar amb la prevenció, tu pots treballar amb la seguretat, tu pots treballar a no arribar doncs ni a lligar ni a fer contencions.
2: I igual allà ja no es produeix més el fet del
0: que es produeixen altres coses, però ja són més contenibles.
2: Exacte.
3: No, i és curiós perquè els mateixos cuidadors que lligaven al final eren molt amics, vull dir, però si tot una tarda, diumenge, em recordo que estava jugant a Trivial i arribo i jo puc jugar, que estic avorrit. Ah, vinga, pues juga. Es va guanyar la partida, però molt divertit, molt... Era, no sé, jo m'anava més als cuidadors que als malalts. Sempre als cuidadors, sempre parlant amb ells o a psiquiatres. Però...
0: Hi ha d'haver un vincle, també, Joan, amb la persona que cuida.
2: No sé, que tu t'estranyaves de veure't tractat a vegades d'alguna manera que veies que no
3: corresponia. No, que no hi havia rancúnia per la meva part. O sigui, que tu m'has lligat i ja no em miro més. No, en fi, a mi comentaven coses, parlaven coses. Molt bé. I fins i tot vaig tenir una baralla al pati amb un d'altre que no sé què em va passar i em va anar a fa i em diu un d'ells, venga, el Roca no llora. Hi ha molta relació amb aquesta gent, molt. Com sempre, van ser...
1: És que al final tots són persones.
3: Sí, clar.
1: No? Vull dir que al final... Hòstia.
2: I tant.
1: I si fan aquestes... després hi ha gent maca i entranyable amb la que doncs pots mantenir...
2: Pots arribar a tenir.
3: I jo sé que quan passa això de les lligadures... s'ho prenia malament, no? Vull dir, s'ha de lligar, no sé què...
1: Hòstia, és que ningú li agrada això.
0: Però no només pels pacients, sinó també pels professionals, perquè no és una situació agradable pels professionals, perquè se senten com que fan fins i tot alguna cosa malament.
1: Hem fallat, quan passa això, és que hem fallat, és que no hem sabut veure...
0: Per què hem arribat, això, no?
1: No hem pogut intervenir abans, no? I al final, no és plat de bon gust per ningú.
2: És el que diu el Joan.
3: Bueno, jo parlo dels anys 90, 2010, és molt lluny ja, no?
2: Sí.
3: Però això ja no ha hagut d'engraçament mai més, però bueno, tot ha canviat.
2: Tenim el programa a punt d'acabar ja.
3: A punt d'acabar.
2: La teva música i...
1: A les escorrialles.
3: Doncs vinga, escoltarem la Torre Fil de Llum.
0: Adéu, fins demà.

0: Les 5 en punt, molt bona tarda. Comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Poques complicacions per circular, però hi ha tallada la C15 a Canyelles, al Garraf, en direcció Vilanova i la Geltrú per un accident. Es desvia la circulació per la sortida 7 cap a la carretera antiga, la C15Z. El transport públic, els trens de l'R1 i R4 de Rodalies, tenen retards mitjans de 20 minuts després que han retirat un comboi avariat Arc de Triomf.
0: Junts negocia amb el govern espanyol prohibir els desnonaments en pisos de fons especulatius i rebaixes fiscals per la compra i el lloguer. Són algunes de les condicions de Junts per aprovar el nou decret d'habitatge. El PSOE i Sumar són optimistes amb la negociació. Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no els renovaria quan vencin. Molts llogaters havien denunciat que no podrien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer. El jutge de Viella acorda presó eludible amb una fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. La dona està detinguda per la suposada relació amb la mort de l'home el 26 de desembre a Baqueira. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. El govern s'obre a revisar el model d'escola inclusiva i estudiar com arribar al 6% del PIB en educació. Són els reptes principals que el president Salvador Illa ha fixat en la cimera amb els grups parlamentaris per afrontar la crisi a l'ensenyament. L'oposició diu que ha estat una cimera buida de continguts, però està disposada a remengar-se per fer un debat de fons del model educatiu. Pujada de les pensions no contributives a Catalunya. Les més de 56.000 persones que les cobren notaran a partir d'ara un augment mensual de més de 50 euros i el primer pagament serà amb efectes retroactius des de principis d'any. L'increment és possible per un canvi normatiu i beneficiarà sobretot dones grans. Xi Jinping tanca avui el seu viatge als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional a Washington. L'acompanyarà Donald Trump, amb qui el president xinès està mostrant una bona sintonia en la seva primera visita en més de 10 anys. I l'escriptora palestina Adania Shibli dona veu als palestins silenciats al seu últim llibre, Engany, que presenta a la Setmana del Llibre en català. En una entrevista concedida a 3Cat Info, la reconeguda autora explica que la novel·la segueix el procés de destrucció dels somnis de futur de dos joves que van perdent la identitat sota l'ocupació israeliana.
2: Esports.
3: El director esportiu del Barça, Deco, ha confirmat que Julián Álvarez és part del passat blaugrana i l'equip no perseguirà el seu fitxatge. Ho ha explicat en declaracions al Portugal Football Summit. En futbol, aquest vespre el Girona obre la segona divisió rebent l'Albacete a Montilivi a 8:45. El partit el seguirem en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I al Mundial de Clubs d'Handbol, que s'està disputant a Egipte, el Barça ha debutat amb victòria per 33-44 contra el Pinheiros brasiler.
0: Pel que fa al temps, tarda molt agradable al Pirineu i calorosa la resta del país, amb valors entre els 30 i els 35 graus a l'interior en general. Temps assolellat i alguns núvols prims, i demà el temps serà molt semblant amb alguns núvols més. La temperatura baixarà entre 1 i 3 graus. 3Cat Info.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la Catalanó?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
3: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
3: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
3: Forever Joves.

0: Esta música es la que nos indica un camino, pues el camino que nos lleva pues a una voz fantástica que nos va a hablar de los 100 discos más vendidos de la historia. Has tractat el nostre amic Joan, què tal?
1: Molt bona tarda, estilians i estilianes. Espero que estigueu passant una molt bona setmana i felicitar a tota aquella gent que celebra les festes de la Mercè, ja sigui a la ciutat de Barcelona o a les ciutats del costat i allà on la Mercè sigui festa. Repassant la llista que fem al programa dels 100 discos més venuts de la història del rock o de la història de la música, ens trobaríem ja, i anem baixant, al número 71, on tindríem el tercer disc del raper Eminem, anomenat The Eminem Show, que es va enfilar fins als 23 milions de còpies venudes i que encara aquest senyor encara ven molts discos. I al número 70 tindríem un recopilatori de la banda Journey, que és on ens quedem avui i on parlem una miqueta d'aquest disc, un disc que es va editar l'any 1988 per Columbia i que posteriorment es va editar l'any 2006 per Sony. I això, en part per aquesta reedició, fa que aquest disc vagi acumulant vendes darrere any. I realment és un disc fantàstic, és un disc recopilatori, és el disc de més èxit de la banda i que conté els temes principals i els més famosos d'aquest grup. Estem parlant del famós Separate Ways, del Open Arms, del Who's Crying Now, i sobretot del Don't Stop Believing, qui no ha sentit aquesta gran cançó, que l'hem posat alguna vegada al programa, i que catapulta aquest disc com a un dels discos recopilatoris més exitosos de tots els temps i amb una presència prolongada a les llistes d'èxit. Només als Estats Units hi ha acreditats uns 18 discos de platí, la cosa és una autèntica barbaritat, i ens enfilem una miqueta cap als 25 milions de còpies, ja estem a unes xifres importants, i a partir d'ara que la llista ja anirem per aquests números. Jo he triat d'aquest disc, he triat una cançó que es diu Wheel in the Sky, perquè a mi particularment m'agrada molt, i bé, és la típica cançó dels grups que parlen de la seva vida, de la vida a la carretera, del pas del temps i una miqueta del temps perdut, però que no deixen de seguir actuant i seguint girant. Aquí, evidentment, sentireu la veu fantàstica de Steve Perry, que és aquest cantant que Journey va fitxar al poc temps de formar-se i que va portar aquest grup a ser considerat un dels més importants de l'escena rock progressiu, AOR i Arena Rock, que us he comentat. A la guitarra i com un dels components principals estava el Neil Sean, i malauradament Journey i el Steve Perry i el Neil Sean no van acabar gaire bé, es van separar i la formació mai ha tornat a ser el que era, però sí que és cert que Journey continua girant. De fet, em sembla que estan fent el 50 aniversari de la formació del grup, en gires per tot el món. Malauradament el nostre país doncs no està, com passa amb moltíssimes bandes, no estem a la llista. Així que qui vulgui veure el Journey s'haurà de rascar una miqueta la butxaca i viatjar, ja sigui per Europa o per als Estats Units. Sóc que hi ha concerts on apareix el Steve Perry com de convidat, i tot i cantar alguns temes. Això seria ja un bombazo si estàs veient-lo i apareix aquest cantant, no? Res, us deixo amb aquest tema. Hòstia, és que ara estic pillant també el llistat i també està el Loving Touching Squeezing, que és un altre temazo. És que hi ha una sèrie de cançons en aquest disc que si us voleu iniciar en el món Journey, doncs és probablement la millor manera d'agafar aquest recopilatori, i segur que trobareu cançons que us agraden i us iniciareu en aquest fantàstic món i fantàstic estil que és el AOR. Així que res, us deixo amb el Wheel in the Sky i ens veiem la setmana que ve. Això sí, ja des de l'estudi.

Avui parlaré del tema Coquetona Feeling, enganxat a un sentiment. La cançó amb què l'abril del 1974 el grup Blue Sweet va aconseguir el número 1 a la Billboard Hot 100 dels Estats Units. Estem sentint, però, la versió que el 1998 la cantant Vonda Shepherd va interpretar per la sèrie Ally McBeal. Us recordeu d'aquesta advocada? Era un episodi en què ella, la protagonista, fantasejava o al·lucinava amb el Dancing Baby, el nadó ballarí generat per ordinador 3D, que no feia gaire s'havia convertit en un dels primers memes virals d'internet. Però l'origen, la primera versió publicada el 1968, va ser la de Billy Joe, o BJ, més conegut, Thomas, amb què va arribar el número 5 de la Billboard Hot 100. El BJ Thomas, si no ho sona encara, és aquell que el següent any va cantar Raindrops Falling on My Head, el tema principal de Dos Hombres y un Destino. I sabeu qui va ser el compositor d'aquesta cançó? Doncs el seu amic de la infància, Mark James, que és el que la setmana passada vam estar sentint, és a dir, el creador de Suspicion Minds. Aquest Coquetona Feeling el va crear quasi al mateix temps que l'altre tema. La lletra parla de l'emoció d'estar enamorat, inspirat pels sentiments que encara recordava de la seva estimada de la infància, la Karen Taylor. Bé, d'un sentiment tan intens i agradable que parla d'addició a ell, cosa que alguns interpretaven com a referència a les drogues, motiu pel que els Blue Sweet van canviar aquesta part de la lletra a la seva versió, parlant de ser víctima del sentiment per por a ser censurats a les emissores de ràdio. El cas és que el Marc i la Karen van aconseguir estar junts per tota la vida, potser gaudint d'aquest sentiment que la cançó, interpretada pel seu amic Billy Joe Thomas, transmet. A veure què us sembla.

0: 3CAT Info.
1: Són les 6, bona tarda. I comencem aquesta hora actualitzant-nos pel que fa a la situació a les carreteres. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. 8 quilòmetres de cua ja a la P7 entre Subirats i Avinyonet del Penedès en direcció Tarragona, on hi ha un carril tallat a causa d'un accident. També retencions a la C15 a Canyelles, al Garraf, en direcció Vilanova i la Geltrú, per l'accident d'un turisme que ha bolcat i que manté un carril tallat. També petites aturades a la mateixa autopista AP7 entre Montornès del Vallès i la Roca en sentit nord.
1: Notícia que acabem de conèixer. Urbagestión assegura que ha proposat un pla a l'Ajuntament de Madrid perquè la dona de 87 anys que fa dos dies van desnonar del pis on havia viscut pràcticament tota la vida, la Mari Carmen, pugui tornar a casa. Ara l'empresa diu que l'immoble no està en venda i que vol pactar un lloguer estable i assequible com més aviat millor. Junts negocia amb el govern espanyol prohibir els desnonaments en pisos de fons especulatius i rebaixes fiscals per la compra i el lloguer. Són algunes de les condicions dels juntaires per aprovar el nou decret d'habitatge. El PSOE i Sumar són optimistes amb la negociació. Blackstone es compromet a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya, això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no els renovaria quan vencin. Molts llogaters havien denunciat que no podrien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer. L'executiu de Salvador Illa obre la porta a replantejar l'escola inclusiva i explorar les vies per elevar el pressupost en educació fins al 6% del PIB. Són les principals fites que el president ha posat aquest matí sobre la taula en la primera reunió amb els partits per intentar arribar a un acord de país en ensenyament. L'oposició parla de falta de concreció, però accepta continuar debatent-ho. I surt en llibertat la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere després de pagar la fiança de 80.000 euros. La dona estava detinguda i acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte. La detenció es va fer dimecres a Madrid. Pel que fa a l'àmbit internacional, us explicarem que Xi Jinping tanca avui el seu viatge als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional a Washington. L'acompanyarà Donald Trump, amb qui el president xinès està mostrant una bona sintonia en la seva primera visita en més de 10 anys. I l'escriptora palestina Dania Shibli dona veu als palestins silenciats al seu últim llibre Engany, que presenta la Setmana del Llibre en català. En una entrevista concedida a 3CAT Info, la reconeguda autora explica que la novel·la segueix el procés de destrucció dels somnis de futur de dos joves que van perdent la identitat sota l'ocupació israeliana.
0: Esports.
3: El director esportiu del Barça, Deco, ha confirmat que Julián Álvarez és part del passat i l'equip blaugrana no perseguirà el seu fitxatge. Ho ha fet en declaracions al Portugal Football Summit. També en futbol, aquest vespre el Girona obre la jornada de la segona divisió rebent l'Albacete a Montilivi a 8:45. El partit el seguirem en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I al Mundial de Clubs d'handbol, que s'està disputant a Egipte, el Barça ha debutat amb una còmoda victòria per 33-44 contra el Pinheiros brasiler.
1: I pel que fa al temps, tarda molt agradable al Pirineu i calorosa a la resta del país, amb valors entre els 30 i els 35 graus. A l'interior, en general, temps assolellat i alguns núvols prims. Demà el temps serà molt semblant, amb algun núvol més. La temperatura baixarà entre 1 i 3 graus.
0: 3CAT Info.
4: Ràdio Sant Boi.
5: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busca si necessites.
6: A la Perifèria és l'únic magazín d'humor que fa por i alhora fa venir ganes de ballar.
7: Detienen a un loro que avisava a los narcotraficantes de la presencia de la policía. Esto, sí, sí, ¿eh?
8: Con Subterfuge Radio. La ràdio de tots i totes.
6: Dirigit i conduït per Israel Gordón des de Sant Boi al món. Dissabtes i diumenges en directe a les 8 del matí.

0: agrada.
1: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
2: Bé, amics, molt bona tarda. Nosaltres ja estem aquí, encantats de la vida de ser-hi. Joan, que sí.
3: Encantat de la vida, que ja sí, molt bé, molt encantat.
2: Hola, Paco, bona tarda.
4: Bona tarda, Jaume. Bona tarda, Matías.
5: Bona tarda a tothom.
2: A tothom.
4: Doncs estem aquí, pues, bueno, per parlar de cinema. Com diem, no, Joan? Bon profit de cinema.
3: Bon profit.
4: Això és una frase del nostre company Francesc Aguilar.
2: Sí?
4: Sí, sempre quan feia els blogs aquells, quan s'escrivia i feia un resum del programa, sempre acabava posant bon profit, i jo l'he repescat perquè crec que era molt original i bueno.
2: Algun dia recuperarem també i direm bon profit.
4: Sí, bon profit.
2: Quan el recuperem amb ell, no?
4: Doncs pues sí, a veure, algun dia, no sé.
2: Ja veurem.
4: I bueno, pues aquí estem per parlar de cinema i tenim pues algunes estrenes.
2: Bones.
4: I la primera, pues bueno, i a mi m'espanten una mica aquestes pel·lícules que van amb gos.
2: Amb gos?
4: Sí. De què parlem, Matías?
5: Del corazón de la bestia.
2: Uau.
5: Després de sobreviure a un brutal accident aeri, l'oficial de les forces especials, James Belmont, Brad Pitt i el seu gos de combat, Odin, queden atrapats al cor indomable d'Alaska. Davant una naturalesa impalacable, tots dos hauran de lluitar al límit per sobreviure.
4: No sé, jo l'última pel·lícula que vaig veure de gossos va ser aquella de Richard Gere.
3: Digue-ho.
4: Perquè sempre es fan patir, i jo és que no. És que hem tingut gossos i ens agraden molts animals, és que no puc.
2: No podeu amb això, eh?
4: No, perquè veig que sí que... passarà malament. és que està clar, no?
2: Sí, vull dir. Sí.
4: I bueno, doncs pues mira.
2: També l'he vist, aquesta, jo. La veritat és que sí. Molt bé.
3: M'agrada dir que és un tour de force del Brad Pitt constant, només amb el gos, tota la pel·lícula, patint, pujant, baixant. Sí, és espectacular, eh?
4: Doncs escoltem una miqueta el tràiler i així ens situem una mica a veure si us agrada aquesta proposta.
6: Xoca, campeón. Buen chico.
7: ¡Vamos, vamos, vamos!
6: Tranquilo, ven aquí. Solo era una pesadilla. Ya no estamos allí.
8: Eres la primera persona que veo tan al norte. Dime, ¿en qué trabajas, James?
6: Fuerzas especiales, retirado.
8: He visto algo plateado en la boca de tu perro.
6: Odin era un perro de combate. Un enemigo le dio en la boca con un ladrillo.
8: ¿Y también le jodió la pata?
6: Sí.
8: Espero que le dijeses cuatro cosas.
6: Le pegué un tiro.
8: Joder. Esta región es el corazón de la bestia. Mucha gente aprende eso por las malas.
6: Bien, campeón. Voy a llevarte a casa, pero tendremos que hacerlo por las malas. Puedes hacerlo. Yo te ayudo. Despacito. Peores hemos salido. Podemos con esto. Lo que cuenta no es el tamaño del perro, sino el corazón del perro. ¡No me lo puedo creer! Una última misión. No voy a dejar que mueras aquí. Campeón, yo te cubro. ¡Ah!
4: Bueno, lo que he dicho. Sí. Avui, sí.
2: Ho has anticipat avui, sí.
4: Sí, no? A veure, ja es veu una mica, no, la història. I, bueno, està bé perquè hem de fer pel·lícules amb els animals perquè això formen part de la nostra societat. Però aquest tipus de pel·lícules, és que fan una mica...
2: Molt bé.
4: Sí. Però bueno, la gran estrena d'avui
2: no és aquesta,
4: precisament. Tothom està esperant, o pràcticament molta gent està esperant, pues, l'estreno d'una pel·lícula que pot convertir-se, pues, en un gran superèxit, que és la Bola Negra, no, Matías?
5: Sí, Pago. La pel·lícula de los Javis, protagonitzada per Penélope Cruz i Glenn Close, Miguel Bernardeu i Guitarra de la Fuente, candidata als Oscars, representant a Espanya, explica les vides interconnectades de tres homes en tres èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència. I una de les darreres obres inacabada de Federico García Lorca.
4: Crec que abans Jaume deies fora d'antena que aquestes pel·lícules eren importants per conservar la nostra història.
2: Per saber d'on venim, oi?
4: Per saber d'on venim i quan molts anys em va estar tapada d'alguna forma, i a partir dels anys 70, pues, es van fer moltes històries. Mm-hmm. Faltaria, pues, alguna d'aquestes històries on l'homosexualitat també va estar reprimida i on Federico García Lorca sempre s'ha reclamat una mica com a un gran escriptor, poeta, que va desaparèixer d'una forma terrible, no? Assassinat per les forces nacionals. Sí. I encara, pues, no se sap on està aquest cadàver, com tants altres que no s'han recuperat. Penso que és una aposta, els Javis estan fent coses interessants, van començar fent coses més, entre cometes, posaré friquis, per dir-ho d'una forma, més d'humor, i crec que s'estan ficant ja en coses més sèries, en coses més de diàlegs més profuns, i bueno, semblaria que
2: anem bé.
4: Que anem bé,
2: sí.
4: No? Una mica el recorregut que ha fet Almodóvar també va començar així, com un cinema més underground. I ells, pues, han viscut, els dos un havia sigut actor, l'altre també germà de la, com es diu, la noia, la germana que és actriu. I bueno, penso que tenen ja ahí un recorregut i poden ser interessant. A veure, si us sembla, anem a...
2: Evidentment, escoltem a veure algunes coses. Sí.
4: Sí.
0: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
9: El otro día recibí la llamada de un abogado.
10: ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
11: ¿Por qué no le conocías?
10: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
11: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
12: El sueño va sobre el tiempo.
13: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
12: Nadie puede abrir semillas.
13: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
14: Hola.
15: Te has presentado socio en el casino y te han echado a la negra. ¿Y eso por qué?
16: Bola negra.
17: Bola negra.
18: Bola negra.
19: ¿Por qué te han hecho la bola negra?
20: ¿Qué te han dicho?
21: Que soy homosexual.
19: ¿Y lo eres?
22: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
12: El sueño va sobre el tiempo flotando como un bebé.
23: Te has creído toda esa propaganda.
24: Que te caes a tomarte un tiro en la cabeza.
25: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
26: ¿Y por qué escondió por toda su vida la bola negra?

0: Tú eres un hombre. Un hombre.
1: ¡Que viene!
2: ¿No dices nada?
3: Se me han olvidado todas las palabras.
4: Doncs, bueno, hi ha coses interessants aquí, s'haurà de veure i poder parlar d'ella i criticar-la en positiu o en negatiu, depèn. Però tu ja havies escoltat alguna crítica, no? Fins i tot del Pedro Almodóvar.
5: Mm-hmm. Sí, bueno, vaig llegir una crítica que parlava de una mica de disconformitat amb la pel·lícula i tal. Potser sí que arribarem a entendre que carrega una mica les tintes, no? Aquesta cançó mateixa em fa pensar en etapes concretes que jo vaig viure molt jovent, perquè jo vaig néixer al 40. Clar, llavors, ja veus tu, pel mes de maig cantàvem coses així, no? I bueno, i que sí que... Que ja sé a vegades fins i tot alguna trompada, eh? I bueno, ja veurem a veure com ho fan i serem capaços de ser més que crítics, ser constructius, no?
4: Vale, m'agrada més això. En el Festival de Sant Sebastià, 10 minuts d'aplaudiments,
5: sí.
4: Vull dir que
5: bueno.
4: Es parla fins i tot de que no només pot ser seleccionada com a millor pel·lícula espanyola en los Oscars, sinó que també pots estar en alguna categoria d'altres, no sé si d'actors, de realitzador, no lo sabem, però en principi podria, es parla d'això, la gent que és crítica de cinema, en les converses que s'escoltaven a Sant Sebastià la gent ho comentava, no? Que no només és la part de millor pel·lícula estrangera, sinó que possiblement estaria en altres categories. Esperem, això també és molt important per al cinema espanyol.
5: I tant.
4: I bueno,
6: espero que veiem millor que Cirat, perquè si no...
4: Altres pel·lícules que podem veure als cinemes Can Castellet pues, són en Resident Evil, Noche Zero, Cronos, Coyote versus Acme i una pel·lícula infantil que es diu també La Isla Olvidada. Tenim poques estrenes, hi ha poques pel·lícules, però bueno... em sembla que projecten un altre cop Dune 3, no sé per què, però...
7: Sí, encara n'ha sortit, no? Dune
6: encara n'ha sortit?
4: Ah, no, Dune 2, no, creu.
6: El Villeneuve.
4: Sí, ja m'he perdut.
5: El 3 sortirà, sí, aviat.
7: Sortirà aviat, sí.
4: Bueno, pues esto es todo de las estrenes.
5: Això a Can Castellet, aquí sí, mateix, davant mateix a la ràdio,
4: davant.
6: Bueno, anem a Brasers en Sèrio. Sintonia. Sí.

0: Bé, aquesta sintonia pertany a la sèrie L'estat del vampiro, una nova inclusió al món literari d'Anna Rice. Després d'Entrevista al vampir, Les bruixes de Mayfair o La tramasca, ens arriba la història de l'estat. Després de centrar-se en Louis, la trama es convida a conèixer la vida de l'estat Licor, que decideix explicar la seva expressió dels fets. Cansat de ser considerat com un malvat, es torna narrador i protagonista absolut. Hi ha dues línies temporals, del segle XVIII, els orígens humans, la tragèdia familiar i com es transforma en vampir, i a la dècada dels 70, l'estat inventat com Rockstar Glam forma una banda i emprèn una gira mundial per difondre la seva història. La sèrie és una barreja de drama gòtic, autobiografia manipulada i espectacle musical, oferint un retrat més complex i carismàtic de l'estat, transformant el sumite en un show de rock immortal que posa en risc l'equilibri del món vampíric. Bé, passem a la següent sèrie, una sèrie catalana molt interessant, Raval Lear, sèrie que barreja realisme social i thriller urbà ambientat al barri del Raval de Barcelona, que es torna en un intens thriller sobre la gentrificació i la lluita per a la identitat del barri. Inspirada en l'experiència real personal de Pol Rodríguez, on la seva família va perdre el restaurant Can Lluís el 1221 per la pressió del fons d'impressió. La història es centra en Can Mosques, un restaurant centenari que celebra el 100 aniversari just quan un fons immobiliari compra l'edifici per fer fora a la família i transformar el barri. El que comença com un drama costumbrista sobre l'herència d'un negoci familiar es torna en una batalla contra l'especulació immobiliària amb la família i els veïns organitzant accions de resistència, des de protestes a ocupacions i maniobres arriscades. La sèrie evoluciona cap a un thriller social on cada decisió augmenta la tensió i l'amenaça de perdre-ho tot. El negoci, llar i memòria col·lectiva. Resumint, la lluita d'una família contra l'avarícia immobiliària i la pèrdua d'identitat d'un barri emblemàtic de Barcelona. La sèrie s'ha rodat al propi Raval amb escenes de cuina i carrer que porten autenticitat i tensió.
1: Les bombes han pogut amb nosaltres.
2: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
3: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
4: Has parlat amb els del port perquè si volies fer 8 hores setmanals d'aquí?
5: Sí, sí, jo no tinc una feina.
6: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
7: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
8: Ens apugen el lloguer per 6.
9: Això és legal?
10: Suposo que volen fer pisos turístics.
11: Tots has capgat la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio.
12: Ja, què collons foten?
13: Crec que hi ha una manera que es vulguin treure la cinta de sobre.
12: Com?
13: Legal alt no és.
14: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
15: Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
13: Fes-nos fora com sigui.
16: No em toquis! No em toquis!
13: Tu això t'estàs parint com un joc i és perillós.

0: Us recordeu o no us recordeu? Fa molt temps, això, eh? A principis de TV3.
1: No, ni de conya, jo.
0: No?
2: Diu que no, Paco?
3: Bueno, jo la sé perquè me l'has dit, però...
0: Ah! Home, jo me recordo que aquesta sèrie va ser una de les primeres que van fer estrangeres a TV3, als anys 85-84, i era el Magnum PI. Te'n recordes el Magnum?
2: No, te'n recordes... El Magnum, sí.
0: Magnum, que era Tom Selleck, que era el Bigotti, que feia a Hawaii, feia... Doncs això em va fer molta gràcia perquè va ser una de les primeres sèries que vam fer a la televisió catalana i tothom a les 3 s'aturava i veia el Magnum, perquè igual que amb el JR que va canviar d'idioma, doncs també veien el Magnum.
2: Hi havia el Magnum i un altre paio que voltava per allà, també.
0: Sí, senyor Hitch.
2: Ah, això, sí.
0: I a mi em va fer molta gràcia. I també va fer un remake fa poc de sèries normals, del Magnum també van refer, una sèrie nova que van fer fa un parell de 3 anys, també la temàtica de Hawaii, investigador privat. Molt interessant, molt interessant.
3: La veritat és que aquestes sèries, les intros eren... O sigui, sortien tots els actors,
0: sí.
3: No? O sigui, se veien la cara de l'actor i el nom de l'actor, sí. Que ho feia com més proper, no?
2: Sí,
3: en la,
2: sí.
3: La dècada dels 80 va ser així. A mi m'agrada aquest tio. I la música és tan de 80, amb
0: sí.
3: Les trompetes, el saxo, les guitarres elèctriques, vull dir que molt simpàtic. Tom Selleck va convertir en un ídol.
2: Ara està fent una altra sèrie també, sí. Però és bastant passadet.
0: Blue Cops.
2: És com un investigador de les policies que
0: sí, és
3: un... Abans era un senyor guapo, sí, molt...
0: Però pel·lícules així per fer poquetes, eh? Jo me'n recordo una que era Runaway, que era d'un investigador també de robots, una cosa així, que es revelaven i havien de matar robots. No?
3: Però pel·lícules poques,
0: poques,
3: eh?
0: Poques.
3: Més bé sèries.
2: Sí.
3: Bueno, alguns actors sí que... Ara està al revés, alguns actors sí, estan fent sèries.
0: Sí.
3: Robert De Niro, he vist ara fa poc una de Robert De Niro, o el mateix Javier Bardem, vull dir que ara hi ha la tendència, o la Nicole Kidman, vull dir...
0: I el Pacino també.
3: O Michelle Pfeiffer, Harrison Ford...
0: Molts.
3: Tots estan fent sèries.
2: Sí.
3: Però bueno, mira.
0: Bueno, la setmana que ve es portarà una altra sintonia, a veure si la coneixeu.
3: A veure si aquesta és millor. Jo abans parlàvem de la bola negra i jo voldria posar una cançó de la pel·lícula que crec que l'escoltarem i suposo que serà, ja la puc avançar, que serà el premi a la millor cançó per als Premis Goya, sense
2: sí?
3: dubte.
2: Segur.
3: Sí. I la interpreta el guitarrista de la Fuente, que és un cantant més atípic, no és el típic cantant melòdic, sinó té una carència a la veu. És una música alternativa, diferent. Hi ha músics que són, possiblement la gran majoria no el coneixi, però hi ha una gran minoria
2: el coneixerem,
3: sí, perquè és un músic que tots els discos han estat molt ben valorats.
2: Val.
3: I bueno, jo penso que aquí fa un paper també en la pel·lícula, i a veure si us agrada. Es diu La Nieve.

0: Bé, és una cançó dedicada al silenci, al dol, a l'amor reprimit. Està inspirada en un soneto de Federico García Lorca que li va dedicar al seu últim amor. I parla una mica de allò que no podem dir, que no hem dit en el moment oportú,
1: adient, sí.
0: I com li pesa el silenci al llarg del temps, no? La cançó nunca es va, o sigui, la lletra nunca es va parlar d'ella, perquè la censura i la guerra civil, pues bueno, va, ja sabeu que en esa època va prohibir. I La neu, que és el títol, fa referència a això, no? És com el final d'un viatge, la pèrdua, el dol. No sé, a mi em semblava molt interessant que fins i tot la cançó estigui inspirada en García Lorca.
1: És tot un clàssic, això, no? Sí. Vull dir, a més, la música, no sé, em sembla molt...
0: Sí, és molt clàssic, és un tall molt clàssic, perquè només està el piano i després sí que fan violins, cosa que actualment no s'utilitza en el món de la música, però ha barrejat lo clàssic amb una veu més alternativa.
1: Sí.
0: Penso que és interessant aquest projecte.
1: Bé,
0: i arribem amb la peli del Matías.
2: El nostre amic, Matías.
3: Mucho cuidado, mucho cuidado.
0: A ver que... Bueno, però abans de que parli el Matías, anem a escoltar això i a veure si ens introdueix a la pel·lícula.

0: Bueno.
1: Bravo, bravo.
0: En aquesta ocasió us porto una de les pel·lícules jo considero que més important de la història del cinema, que va marcar un abans i un després, no tan sols per els seus revolucionaris efectes visuals, també per la seva, el seu rigor científic, és la història èpica i de ciència-ficció d'un dels millors directors que mai ha hagut, Stanley Kubrick, i que està protagonitzada per Kier Duela, 2001, Odissea en el Espacio. La pel·lícula és rara.
1: Molt rara.
0: Comença amb una pantalla negra i la musiqueta aquesta durant 3 minuts, el que jo he interpretat que és com un avanç del que ens trobarem més endavant en la pel·lícula, que és el buit total de l'univers. Després d'aquesta pantalla negra, la pel·li ja comença a explicar-nos una història dividida en 3 capítols. Està l'origen de l'ésser humà, el descobriment de la freqüència estranya i el viatge a Júpiter. Els 3 capítols següents estan relacionats amb el descobriment d'un objecte misteriós que es troba a l'espai i que va enviant senyals. Bueno, la pel·lícula va ser una cosa exagerada per al seu moment. Estem parlant d'una pel·lícula dels anys 60 que va portar al cinema escenes de gravetat zero i del moviment rotatiu de les naus, que ha sigut estudiat i se segueix estudiant a dia d'avui com es va fer. També els viatges entre l'espai-temps a la velocitat de la llum són una cosa que, per no tenir imatges generades per ordinador, estan molt ben fetes. També, jo he d'admetre que la pel·lícula aquesta és lenta, perquè és una cosa que s'ha de veure, és molt visual, has de ser una persona que has de veritablement disfrutar veient les imatges increïbles que et mostra la pel·lícula. Però sí que és lenta. L'acció jo diria que no passa més enllà del segon capítol cap al final. No hi ha acció com a tal. I és veritat que és estranya. La pel·lícula jo no, la primera vegada no la vaig acabar d'entendre, però el 1980 el director Stanley Kubrick li van fer una entrevista en la que explicava què significava aquell final. Així que, si algú es queda sense saber què acaba de veure, que vagi a veure la entrevista, perquè ja s'ho explicaran tot. Amb tot això dit, no hi ha cap excusa per perdre's aquesta pel·lícula. És una pel·lícula de culte generacional i que tothom s'hauria de veure.
2: Estic completament d'acord, sí.
3: Molt bé, totalment, molt bé. Jo lo subscribo tot.
1: A mi em recorda que actualment es podria catalogar com actual, també, no? Perquè hi ha la intel·ligència artificial que vol atacar l'home, i aquí hi ha el HAL 9000 que està matant les astronautes i vol atacar-los i que deixi tranquil, que deixi viure. I un moment molt espectacular quan l'astronauta comença a desprar-se del a apagar l'ordinador, comença una cançó, i quan està apagant, i per què em vols matar? No em matis, jo, una paranoia. I hi ha una curiositat que es va veure, que el HAL, si et poses una lletra enrere, és IBM. L'AQI, l'AB, és l'anagrama d'IBM. És una paranoia, sí. Té moltes coses així. Jo l'he vist moltes vegades i mai l'he entès. Al final no sé què passa aquí, quan l'home està ja morint-se i apareixen les imatges del nen que està al ventre o que està naixent. Això no ho entenc, no sé si les edats dels homes o...
3: Sí, perquè no... és una mica un procés, és de l'inici i el final, d'alguna forma, el principi de la vida i el final, però tot relacionat amb una època en la que es parlava molt de tot això, de Estats Units havia començat la seva lluita per la conquesta de l'espai, i per tant, pues, bueno, era normal que es parlés d'aquests temes, però jo penso que la clau de tot això és el que ha dit el Matías, que en una època en la que sí. no hi havia tants mitjans, fer una pel·lícula com d'aquestes característiques, per això passa, pues eso, que sigui una de les més clàssiques de la història del cinema. La primera imatge que es veu dels simios donant cops, per mi ja comença a dir, però esto què? No? És a dir, com descobreixen els homes de la utilització de les armes,
1: sí.
3: no? I simplement una anècdota, en la pel·lícula Barbie surt aquesta escena, però en vez d'un simio són nenes que trenquen les nines, les nines que tenen forma de bebè, i descobreixen a la Barbie, que és la diferent. Totes les altres són uns bebès gigantescos i que no tenen vestidets ni res, però la Barbie és... I em va fer molta gràcia quan vaig descobrir, no?, que eren les nenes les que trencaven les nines, en aquest cas eren els simios. Jo penso que Stanley Kubrick, com ha dit, és que tot el que has dit lo repetiria, perquè penso que és encertat, tant visual com tot.
1: A mi que m'agrada molt l'estètica Kubrick, no? Pots agafar la taronja mecànica, que ha de ser...
0: Peliculament, algun dia la portaré aquí.
1: És molt bona.
3: Una altra també complicada,
1: Aquesta pel·lícula va ser prohibida per franquisme i fins al 80-90 no va poder fer... No, no 80, se van poder fer cinema. I estètica Kubrick, no? Com agafes colors, com agafes la roba, com que és atemporal, no? Tu veus la pel·lícula i dius, pot ser del 2010, pot ser del 2026, no canvia gens. Les pel·lícules de Kubrick sempre són molt atípiques i molt heterogènes, no? Pots veure-la com vulguis i no tenen pas el temps.
3: Tu, Jaume, vas tindre l'oportunitat de veure-la en el mateix any? No.
2: Vaig quedar grogui.
3: Nosaltres l'hem vist ja de més grans.
2: Sempre que he tingut oportunitat de veure-la, l'he tornat a veure. Vull dir, sí, a vegades s'ha repetit en els cinemes allò que fan, no, i tal, i vaig a tornar-la a veure si encara enganxo més coses, no? Perquè a mi aquest final que tu has parlat del buit de l'espai en el qual no existeix gairebé res, que és el que has dit, doncs jo crec que aquell final és una mica el que al cap i a la fi l'home té necessitat de crear, no? No sé, és una cosa que almenys jo crec que sí, que tenim d'aquí bé que hi hagi tantes... Mira, l'altre dia vaig veure aquesta pel·lícula del savi aquest que va quedar tan... com se diu ara, no me'n recordo.
1: Hopkins, sí.
2: Em va agradar molt aquella pel·lícula. I és perquè, esclar, vull dir, perquè és un paio que al cap i a la fi li pregunten, diu, sí, que vostè no és creient, no? Diu, bueno, i li contesta, ja veus tu.
1: És la teoria del todo.
2: Sí, bueno, és tot un recital. Sí, jo crec que aquesta pel·lícula i el 2001, Odissea de l'Espai, amb tota la lentitud que deies, però és que la lentitud és d'una condensació tan bèstia, tu,
3: no,
2: que...
3: Però em fa gràcia que el Matías hagi seleccionat aquesta pel·lícula, sí, perquè penso que, clar, és el que ha dit ell, és molt complicat en una pel·lícula que ja ens va costar a nosaltres amb cert nivell. Imagineu-vos a un noi de 15 anys que és molt cinèfol.
0: 16 anys.
3: Que és molt cinèfol, és veritat, sí, però que és una pel·lícula que és
2: que
3: difícil.
2: Que costa de país, sí. I a mi m'agradaria veure també, que això sí que no ho has esmentat, és la lluita de l'home per la màquina.
0: Ah, sí, se m'ha oblidat.
2: La màquina és un element que crea l'home, però que acaba tenint personalitat pròpia, no? I això és important.
3: Que l'hem d'utilitzar. Sí. Primerament són els ossos i després són màquines que són les que decideixen. I que al final, com diu ell, la intel·ligència artificial, que ens dominarà, què passarà aquí?
2: No, perquè ara les conec.
1: Jo vull dir que va haver-hi una segona part, 2010, Odissea 2, no va tenir molt d'èxit, jo vaig llegir el llibre, era més del mateix, però més elaborat, no era Kubrick, era una cosa de no sé cura que no tenia 2010.
3: Jo l'he vist, l'Odissea, a mi m'ha agradat. És que Kubrick té algunes imatges, com ha dit el Jaume, molt curioses, és com realitzador, l'escena aquella de la part quan estan mortes, les persones mortes, i va als inferns, o a l'inframundo, a mi això va agradar, és molt poètic en aquest sentit. Sí. Vull dir, és que té una sensibilitat especial aquest senyor per fer la pel·lícula que correspon, o sigui, felicitats.
1: A mi la pel·lícula no és un detall, i en el moment que fa el pla fixe de la cara, quan està baixant per la nau i tal, a mi em fa por. Perquè no, yeah. O sigui, és segons una imatge, dos minuts, d'un tio que et mira directament i tot quiet, no? Com a Resplandor també ho feia, Resplandor. Em posa nerviós. No?
3: És que crec que és important, com les pel·lícules de Kubrick, els silencis. No l'hem parlat, però la lentitud està relacionada amb això, precisament, amb els silencis, l'observació, el silenci també transmet en el moment de del que està passant, els gestos, les formes.
2: En el Resplandor no hi ha cap altra pel·lícula que tracti tan bé la problemàtica mental. No n'hi ha cap. Aquella és la que ho tracta. Molt.
1: L'alcoholisme i la paranoia del pare, també.
2: No, però allò és genial, de la manera que l'home
1: va evolucionant.
2: Va evolucionant i va buscant espais buits. I bueno, és el que no s'ha de fer, esclar.
1: L'arraiament i...
2: Això mateix, molt
0: la
2: important.
0: La portaré algun dia jo,
1: aquesta és bona, aquesta és bona, que sí que...
2: Sí, potser no és el millor, però és molt recurrent.
1: És molt impactant, eh? A mi quan s'obrien l'ascensor es començava a sortir sang i a sortir sang. Era perquè tindria 10 o 11 anys i m'agrada de por.
2: Sí, que diu ara. Molt bé, Patia, bueno, és perfecte, eh?
1: Molt bé.
3: Sí, molt bé.
1: 10 sobre 10.
3: Avui sempre intentem portar alguna pel·lícula també que celebri anys, o la banda sonora, en aquest cas, i avui he agafat una pel·lícula que compleix 30 anys, que ja hem parlat alguna vegada, hem fet algun comentari, estem parlant de Transporting.
1: Transporting, mare meva.
3: Penso que la banda sonora és molt molt important, perquè barrejava el Britpop, el dance, el rock, amb grups com Iggy Pop o cantants com Brian Eno, Primal Scream, New Order, Iggy Pop, Blur, Lou Reed, Pulp, bueno, sí, tota una sèrie de músics molt important en els 90, i anem a escoltar un tall de l'inici de la pel·lícula.
2: Molt bé.

0: elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos.
1: ¡Paso!
0: Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así?
2: Ver en la película explica la historia de un jove... desencantant de la dècada dels 90, que es fica en l'heroïna, però en el fons vol sortir d'allà. Jo penso que la pel·lícula transmeteix perfectament aquest sentiment. És molt subjectiva. O sigui, et fiques dintre del personatge i veus el mateix que està veient ell. I això no és tan fàcil en el món del cinema.
3: No, no ho és, no.
2: I, bueno... aquesta història protagonitzada per Ewan McGregor i dirigida per el Danny Boyle, pues penso que parla una mica d'això, de l'addicció, del buit personal de molts joves, del desencanto, no? Per dir-les d'una manera que totes les dècades han tingut.
3: Sí.
2: Escoltem una de les cançons, després acabarem amb la més popular, que ja hem escoltat alguna cosa. Mm-hmm. Ells són la banda The Passenger.

0: una de les coses que em va impactar molt de la pel·lícula, perquè estava en aquella època dels 80, va aparèixer molt la droga, encara estàvem ahí pujant-nos a veure què podíem fer, no?, per salvar a molts joves, per intentar evitar que això, la prevenció, etcètera, etcètera. I aquí es veu perfectament el que era el síndrome d'abstinència. Penso que era important saber què li passava a una persona quan deixa les drogues o quan no les té i les consumeix. Penso que el director
1: ho va aconseguir,
0: i Ewan McGregor ho va fer super bé, no?
1: M'agrada aquesta pel·lícula.
2: Va fer la seqüela de Trainspotting 2.
0: Sí, va tindre en l'any 2017,
2: sí.
0: I també s'ha de dir que a part del drama havia també humor negre, sí,
3: Sí, perquè les pel·lícules de drogadictes són totes així, en realitat. Sí. A mi em fa molta gràcia, inclús quan no romanticen tot el món de la droga, no sé, a mi la veritat és que tipus de pel·lícules sempre estan bé.
0: Sí, és veritat. Hi ha personatges que van ser molt... Bueno, que feien gags molt simpàtics o frases que venien. Bueno, marxem i ho fem per posar una cançó que sí, jo penso que és la cançó, no?, de la pel·lícula, que és la famosa de l'Iggy Pop, i amb el glam rock, que va ser molt popular, i amb aquesta cançó ens acomiadem fins la setmana que ve.
1: Que vagi molt bé.
2: Adéu, bon cap de setmana. Gràcies.
0: Adéu.

0: Les 7 en punt, bona tarda. Comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara a cua a l'autopista P7 a Subirats en sentit sud, després que han retirat els vehicles implicats en un accident. També aturades a la C55 a l'altura de Sant Vicenç de Castellet en direcció Manresa i l'autovia A2 a Jorba, direcció Lleida, a causa d'obres.
0: Urba Gestión assegura que ha proposat un pla a l'Ajuntament de Madrid perquè la dona de 87 anys que fa dos dies van desnonar del pis on havia viscut pràcticament tota la vida, la Mari Carmen, pugui tornar a casa. Ara l'empresa diu que l'immoble no està en venda i que vol pactar un lloguer estable i assequible com més aviat millor. Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no els renovaria quan vencin. Molts llogaters havien denunciat que no podrien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer. Junts negocia amb el govern espanyol prohibir els desnonaments en pisos de fons especulatius i rebaixes fiscals per la compra i el lloguer. Són algunes de les condicions de Junts per aprovar el nou decret d'habitatge. El PSOE i Sumar són optimistes amb la negociació. L'executiu de Salvador Illa obre la porta a replantejar l'escola inclusiva i explorar les vies per elevar el pressupost en educació fins al 6% del PIB. Són les principals fites que el president ha posat aquest matí sobre la taula en la primera reunió amb els partits per intentar arribar a un acord de país en ensenyament. L'oposició parla de falta de concreció, però accepta continuar debatent-ho. Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per substituir un cargol del sistema de direcció. Els models afectats són el Seat Ateca i el Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024, els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024, i l'Audi Q3, fabricat entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. El jutge deixa en llibertat sota fiança de 80.000 euros la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. La dona està acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte. La detenció es va fer dimecres a Madrid. Xi Jinping tanca avui el seu viatge als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional a Washington. L'acompanyarà Donald Trump, amb qui el president xinès està mostrant una bona sintonia en la seva primera visita en més de 10 anys. La Bola Negra, la nova pel·lícula dels Javis, arriba avui als cinemes després de triomfar en diversos festivals de cinema. Comparteix cartellera amb l'última pel·lícula de Brad Pitt, En el corazón de la bestia.
2: Esports.
3: El director esportiu del Barça, Deco, ha confirmat que Julián Álvarez és part del passat i l'equip blaugrana no perseguirà el seu fitxatge. Ho ha fet en declaracions al Portugal Football Summit. En futbol, aquest vespre el Girona reobre la jornada de la segona divisió rebent l'Albacete a Montilivi a 9:15. El partit el seguirem en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el Mundial de Clubs d'Handbol, que s'està disputant a Egipte, el Barça ha debutat en victòria per 33-44 contra el Pinheiros brasiler.
0: Cel clar i temperatura alta respecte al que tocaria a finals de setembre. La nit, que ja és massa llarga, és més llarga, encara serà fresca o una mica més freda al Pirineu. Nit calmada, sense núvols, ni boira baixa enlloc, i demà continuarà fent sol.
4: 3CAT Info. Ràdio Sant Boi.
5: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
6: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 9:15 donem veu a les zones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
6: Perquè el que passa ens importa.

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves. Forever Joves.

0: Tambor, To Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Radio Samboy.
3: Informatiu local, edició vespre.
4: Bona tarda, us saludem en directe en una nova edició dels informatius vespre, avui repassant tot el que va passar ahir al ple municipal de setembre, que ha posat en debat el paper de l'equip de govern amb la problemàtica de Ceuta arran la manifestació que es va produir a inicis de mes en suport del poble de Ceuta, que l'esquerra titlla d'instrumentalitzada per part de PP i Vox. Avui és divendres 25 de setembre del 2026. Analitzem el que és notícia punt per punt. Des de la tarda d'ahir, al punt de les 5, es va celebrar la sessió ordinària del ple municipal del mes de setembre amb diversos assumptes destacats sobre el planejament urbanístic, impostos o pressupost municipal. El bloc d'aliances i govern intern, el ple va aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals pel 2027 i els exercicis següents, inclosa la nova ordenança que regula l'impost sobre béns immobles, l'IBI, qüestió que no afecta la pressió fiscal per la ciutadania. Ho explica Salut González, que és cinquena tinenta d'alcaldia.
5: Com haureu pogut comprovar, les modificacions que us presento en aquesta proposta no alteren la pressió fiscal ni l'import de cap impost. Encarem el 2027 apostant per l'estabilitat i mantenim els impostos congelats. Les modificacions que es proposen van dirigides a millorar la claretat dels textos, adaptar-los a noves normatives i guanyar en eficiència administrativa i seguretat jurídica.
4: A més, un altre dels punts ha estat l'aprovació del tercer expedient de modificació del pressupost de l'Ajuntament corresponent al 2026 en millora de les condicions laborals de treballadors de les empreses de l'Ajuntament, Coresa i Igualsom. Salut, González.
5: Aquesta modificació té com a objectiu principal fer front a l'increment salarial dels treballadors i treballadores de les nostres empreses públiques, Coresa, Claus e Igualsom. En primer lloc, com heu pogut comprovar, la modificació es finança íntegrament mitjançant romanents de tresoreria, sense necessitat, per tant, de recórrer a endeutament i a incrementar càrrega fiscal.
4: En la part de control, el Partit Popular va presentar una moció per demanar la supressió de la zona blava els dissabtes a la tarda, que no es va aprovar, però que va posar el debat sobre la taula, on diversos grups municipals es van mostrar interessats, com la mateixa Esquerra Republicana. Natàlia Ortega, regidora del Partit Popular.
6: Cobrar por aparcar no equivale efectivamente, automáticamente, a facilitar ni, por tanto, a dinamizar el comercio. Mientras la inmensa mayoría de los municipios de nuestro entorno dejan de cobrar la zona azul los sábados a mediodía, en Samboy seguimos pagando hasta las 8 de la tarde. Y lo que resulta difícil de justificar es que para aparcar un sábado por la tarde, cruzar el término municipal pueda marcar la diferencia entre pagar y no pagar.
4: A la part de control, el ple va entrar també en debat polític intens amb dues mocions que es van debatre conjuntament. Una del PP també per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i una segona de PSC i Comuns enfocada en situar-se en solidaritat amb el poble de Ceuta. José Ángel Carcelén, Natàlia Ortega i Àlex Pérez, respectivament.
7: No puede ser que haya 145 muertos y no se busquen responsabilidades. Hay que buscarlas hasta el último extremo. Pero ojo, primero es la crisis humanitaria. Primero es abordar las necesidades de las personas.
6: Datos objetivos. 1.357 agresiones, 837 allanamientos, 1.163 intromisiones en el puerto, un 2.000% más, 30 agresiones sexuales y sumando.
8: Y aprovecho también para decir, ya que ha nombrado la manifestación o la concentración que se convocó y que la que los miembros del gobierno no estuvimos, yo lo puedo explicar con total claridad. Yo no estuve, primero porque era una concentración evidentemente manipulada, instrumentalizada por la derecha y la extrema derecha.
4: Finalment, pel que fa a les mocions, els comuns, per la seva banda, van presentar una moció que va estar aprovada en defensa de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys. Àlex Pérez, sisè tinent d'alcaldia.
8: Per tot això, el que proposem des de Comuns Samboy és, primer, que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat manifesti el seu suport a la reivindicació que les persones treballadores que hagin cotitzat 40 anys o més no vegin reduïda la seva pensió per acollir-se a la jubilació anticipada sempre que compleixin la resta de requisits legals per accedir a la pensió contributiva.
4: Avui és divendres, a punt de cap de setmana, per la mobilitat, talls de circulació a la ciutat, diversos amb motiu de diferents activitats esportives. La principal afectació serà per la cursa ciclista cadets, que comportarà talls entre les 7 del matí i les 3 de la tarda. Es veuran afectats diversos carrers, entre ells Múrcia, Riera del Fonollà, l'Avinguda Marina i el carrer Doctor Josep Castells. En aquests trams, el tall serà total mentre duri la cursa. A més, entre 8:45 del matí i les 12 del migdia, també hi haurà afectacions per la cursa solidària Red Race. Els talls afectaran carrers com Riera del Fonollà, Joventut, Aragó, General Prim i Segre, així com puntualment la ronda de la rotonda de l'Avinguda Aragó amb la ronda Sant Ramon. I encara queda una tercera activitat que farà variar aquesta circulació, la bicicletada, una passejada comarcal amb bicicleta, que provocarà un tall puntual a la plaça Catalunya entre els carrers 3 d'Abril i Mallorca, aproximadament entre les 9 i les 11 del matí. Moment de punts culturals, perquè el periodista santboià Joan Pau Inarejos acaba de publicar Tocats pel Romànic, el seu segon llibre, on posa el focus a les persones i les històries humanes que hi ha darrere del seu patrimoni romànic. L'autor recull testimonis de veïns, artistes, restauradors, campaners i altres persones que mantenen un vincle especial amb aquest patrimoni. El llibre també té presència del Baix Llobregat, la comarca amb històries vinculades a Sant Boi, el Prat, Molins de Rei i Torrelles. Inarejos explica que el projecte neix en part de les converses amb lectors del seu primer llibre i defensa que darrere d'una església, una talla o un monument també hi ha records, identitat i històries personals.
2: A mi m'encanta entrevistar, diria que és el que més m'agrada de la meva professió, i que algú t'expliqui la seva vida amb calma, que es pugui obrir, com he tingut la sort que em succeeixi, no?, i t'expliqui doncs, coses emocionants de la seva vida per les quals potser no li havien preguntat, perquè són històries relacionades amb l'art, aquest detall de com l'obra d'art sempre és més que una obra d'art, i el romànic en això és totalment paradigmàtic. Té capes de devoció, d'espiritualitat, però també d'estètica, amb la identitat de les famílies i dels pobles. Per tant, jo crec que és un art que té moltíssimes coses per atrapar-nos.
4: Ens seguim acomiadant de Cala Riteta, que baixa la persiana després de 140 anys d'història a Sant Boi. La masseria del carrer Major, considerada la més antiga del municipi, abaixarà definitivament la persiana aquest octubre. La Montserrat Satoca, besneta de la Riteta, qui tenia la tenda, explica els motius del tancament del comerç al programa El Punt de Vista.
9: Perquè el 1 de novembre faig el 65. Ja em van dir que podia jubilar-me perfectament, que tenia anys més que de sobres cotitzats, doncs dic, doncs ara és el moment, ja està. I a més ho tenia molt clar, eh?
10: Això és importantíssim.
9: I a part ho havia parlat amb el meu pare, amb dol per lo que representa, clar, per la família.
4: Que la Riteta baixarà definitivament la persiana aquest octubre, després de 140 anys d'història. El comerç, amb els seus orígens l'any 1886, és un dels establiments històrics de Sant Boi i és considerada la merceria més antiga de la ciutat. La Generalitat de Catalunya ja la va reconèixer com a establiment comercial centenari l'any 2018. I Sant Boi acull demà dissabte una caldereta benèfica per recaptar fons per la lluita contra l'Alzheimer. L'activitat tindrà lloc a les 2 del migdia als jardins de l'Ateneu Sant Boià i està organitzada per l'AFA Baix, la Fundació Cuidando de Ti i la Unió Extremenya de Sant Boi, en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer. La presidenta de la Unió Extremenya, Ángela Carrasco, explica per què participen en aquesta activitat.
11: És, malauradament, una de les malalties que la tenim molt propera i no n'hi ha tants recursos com necessitaríem per a aquest tipus d'enfermetats. I l'opció del dissabte és per això, per investigar i per recolzar a les persones malaltes d'Alzheimer i els seus cuidadors. I per nosaltres és un plaer participar en tot això i donar un cop de mà amb aquestes entitats que dia a dia estan lluitant per un tema que malauradament ho podem tindre a qualsevol moment al costat.
4: Els tiquets es poden adquirir anticipadament a la seu de la FABAJ, al carrer de Priu 10, a la Fundació Cuidando de Ti, al carrer Jaume I, número 79, i a la Unió Extremenya, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 161. També demà dissabte, a Punts Culturals, Sant Boi es torna a omplir de rock amb el festival Carxofa Rock. La jornada començarà a les 11 del matí als Jardins de Can Torrents, amb concerts familiars com el de Punt Grossos, la música d'un Mute, sessions de DJ Loops i la xaranga de la Colònia Güell. També hi haurà una paella popular a les 2 del migdia amb opció de carn i vegetariana. A les 8 del vespre, la festa es trasllada al Museu de Sant Boi, on actuaran Los Forasteritas, la Cream Band, Fanta i El Persianas i Los Influencers Muertos, amb DJ Pecó posant la música entre els concerts. I ja el diumenge, Sant Boi torna a córrer per la investigació de la síndrome de Rett. La jornada inclourà curses de 5 i 10 quilòmetres i una caminada solidària. I totes les aportacions obtingudes a través d'aquestes inscripcions es destinen íntegrament a projectes de recerca. La Fali Vázquez és representant de les famílies Rett de Sant Boi.
10: Rett Race nace de querer hacer algo más, ¿no? Querer que se visibilizara el síndrome de Rett y sobre todo apostar por la investigación. Creemos que era la base de todo. La Unión Europea ha autorizado el primer medicamento específico para el síndrome de Rett. Esto sin investigación no se hubiera conseguido. Por eso estamos en un momento tan bueno, que hay que seguir. Y esto hay que aprovecharlo.
4: Des de l'organització destacant que aquest avenç és fruit d'anys d'investigació, ja que la Rett Race ha recaptat més de 56.000 euros a les 8 edicions anteriors. La cursa serà aquest diumenge, recordem, al Constantí Miranda. Durant tot el matí hi haurà activitats infantils, pintacares, jocs esportius, una masterclass de zumba i actuacions de Tots Som Santboians, a més d'un servei de bar.
12: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
4: Els esports, els equips de Sant Boi ja es preparen per una nova jornada esportiva. Diumenge serà el torn de la Unió Esportiva Sant Boiana, que comença una nova temporada després de salvar-se a l'última jornada, la darrera. El Degat dona inici a una temporada més a la Divisió d'Honor. Recordem que no ha baixat en la seva història. És un any més escrivint el seu llegat a la divisió. Començarà aquest diumenge el Valdiria Leu, rebent el Salvador, campió de Lliga l'any 2025. I a més també Ràdio Sant Boi en futbol. A les 6 viurem demà dissabte el duel entre el Bon Pastor i el Ciutat Cooperativa, que jugarà a porta tancada a causa dels incidents que van haver-hi quan els de Barcelona van aconseguir l'ascens a Primera Catalana fa pocs mesos. Igualment, aquest partit el podreu viure en directe a Ràdio Sant Boi en Sant Boi en Joc. Ens explica el que s'espera d'aquesta segona jornada el capità Kilian García.
13: Bon Pastor es un equipo recién ascendido que vendrá con la dinámica positiva pese a haber perdido esta semana. Campo pequeño, que nos van a apretar muchísimo y que nosotros, como salgamos a regalar o a medias tintas, pues sabemos lo que puede pasar en esta categoría. Nosotros, pues ir con la máxima humildad posible, a pelearlo al máximo y, ya te digo, a traernos los tres puntos si es posible y si no, pues a tratar de sumar.
4: I un parell d'hores abans, també dissabte a les 4, Sant Boi en Joc, estarà dissabte el Baptista Milà, el Joan Baptista Milà, quan el Sant Boi rebi la Rapitenca a la segona jornada de la Primera Catalana. L'equip d'Alberto Triguero es vol redimir després de la dura derrota al camp del Júpiter, a la Verneda. Ens ho explica el porter i capità Ivan Fuentes.
14: L'equip ja ha bons fonaments. Crec que ens falta alguna cosa, també tenim algun jugador lesionat, però no són excuses. Al final, si no donem el 100% de tot el bloc, ja no parlo només els que estem al camp, sinó els que entren i els que entrenen tota la setmana, són molts jugadors i s'ha de competir, i al final, si no competim, aquesta categoria se'ns menja. Ens han donat un cop de realitat i ara hem de veure que o treballem o, sincerament, o no guanyarem partits, i a casa ens hem de fer superforts, la veritat. A casa del Baptista Milà tenim que treure els 3 punts sempre i després anar sumant fora.
4: Pel que fa al temps, dissabte tindrem una jornada tranquil·la i estable. El dia començarà amb cel serè i al llarg del matí apareixeran alguns núvols alts, temperatura estable com les que tenim ara a Sant Boi. A la tarda, però, els núvols aniran a menys i tornarem a tenir força estones de cel serè. Les temperatures seran molt agradables, amb una mínima al voltant dels 19 graus i una màxima de 27. No s'esperen pluges. El vent serà fluix, tot i que al migdia i durant la tarda podrà bufar amb una miqueta més d'intensitat. El diumenge tindrem una miqueta més de núvols, el cel estarà entre poc i força ennuvolat durant bona part del dia, sobretot al matí amb algunes clarianes. A la tarda els núvols continuaran presents, però no s'esperen precipitacions. Les temperatures pujaran lleugerament de cara al diumenge, amb una mínima d'uns 19 i una màxima que arribarà als 28. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, divendres 25 de setembre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi al punt de les 9, amb Bordo Vivat. Nosaltres ens tornem a escoltar ja demà dilluns, al punt de la 1 del migdia. Molt bona tarda a tothom.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Senyores, senyors, molt bona nit i una setmana més benvinguts a Jazz Setmanal. Un programa de jazz com molts altres que pots trobar al llarg del dial, però, en qualsevol cas, diferent. Perquè el nostre és un programa de jazz autoritzat i recomanat per tots aquells que s'estimen la música amb independència de la seva edat, condició o gust musical. Com bé sabeu, disposem de 60 minuts i que, com venim fent des d'un parell de temporades, aprofitarem per fer un repàs cronològic a un d'aquells temes considerats estàndards i que són estimats i admirats tant pels músics com pels propis afeccionats. Avui el nostre recorregut serà sobre el tema Falling in Love with Love, un tema escrit l'any 1938 per dos grans compositors nord-americans. Parlo de Richard Rodgers en l'apartat musical i Lawrence Hart pel que fa a la lletra. Els van escriure per un musical de Broadway titulat The Boys from Syracuse. La cançó en qüestió va ser introduïda per la vocalista i actriu anglesa Muriel Angelus. Aquest és un tema que compta amb infinitat de versions. Sobretot és molt estimada pels vocalistes, ja siguin masculins o

femenins. Recordo versions de Helen Merrill, Carmen Mairet, Anita O'Day, Sarah Vaughan, Frank Sinatra, Big Damon, Eliane Elias, Roseanne Vitro, Andy Williams i un llarguíssim, etc. Tot això, i com venim fent en aquestes dues últimes temporades, avui ens limitarem tanmateix a exclusivament a versions instrumentals. I la primera que he seleccionat és la que el saxofonista alt Julian Cannonball Adderley va realitzar pel seu famós àlbum Cannonball Adderley with Strings. Un àlbum que es va enregistrar a la ciutat de New York en dos diferents sessions en el mes d'octubre de 1955. Doncs bé, és un àlbum, no sé si no el coneixeu, un àlbum excel·lent en la línia i amb la filosofia del que uns anys abans havia enregistrat el senyor Charlie Parker. Doncs bé, disposem-nos a escoltar el senyor Cannonball Adderley.

Doncs bé, hem començat, o hem iniciat la selecció musical d'avui escoltant el senyor Julian Cannonball Adderley al saxo alt i acompanyat per una gran orquestra de corda dirigida per Richard Hyman amb arranjaments de Bill Russo. Aquest, concretament, va ser el segon àlbum que el saxofonista va enregistrar amb el segell MRC. I continuem, avançarem 2 anys ara i ens detindrem en el 1957, concretament en el dia 23 de juny, quan el saxofonista tenor Hank Mobley enregistra un LP de l'època que s'edita en el segell Blue Note amb l'inequívoc títol de Hank Mobley. Doncs bé, el segon tema de la cara A d'aquest àlbum és el nostre Falling in Love with Lou. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Hank Mobley, que el saxo tenor i com a solista principal. Ha estat acompanyat de Bill Harman a la trompeta, Curtis Porter al saxo alt, Sonny Clark al piano, Paul Chambers al contrabaix i Art Taylor a la bateria. Ells van ser els protagonistes. Hank Mobley, el líder de la sessió, va néixer a la població de Eastman, a l'estat de Georgia, el 7 de juliol de l'any 1930 i va morir el 30 de maig de 1986. Va ser un gran saxofonista, model de l'estil hardbop i que, com molts altres de la seva generació, es va veure condicionat per la seva addicció a l'heroïna. Tot i aquest enorme hàndicap, està considerat com un dels més grans. I tot seguit ens traslladarem fins l'any 1962 per escoltar el trio del pianista Hamad Jamal, nom que va prendre al convertir-se a l'islam a inicis dels 50. De fet, el seu nom real era Frederick Russell Jones i està considerat com un dels pianistes més importants de la història de la nostra música. Doncs bé, en aquell 1962, pel segell discogràfic Argo llença al mercat un àlbum enregistrat en viu de les actuacions que el trio va realitzar al club The Black Hawk a la ciutat de San Francisco. Unes actuacions que es van realitzar entre els dies 31 de gener i 1 de febrer de 1962. Doncs bé, un dels temes que va interpretar el trio va ser el nostre Falling in Love with Love. Escoltem-lo.

Doncs bé, acabem d'escoltar el trio del pianista Ahmad Jamal amb el propi Ahmad Jamal, el piano i líder, acompanyat d'Israel Crosby al contrabaix i Bernel Fournier a la bateria. De fet, aquest va ser el seu trio clàssic i el que més prestigi li va concedir. I continuem el nostre recorregut i un any més tard, concretament el 1963, el teclista, compositor, arranjador i líder de diferents formacions, Clark Fisher, pel segell Pacific enregistra un LP de l'època amb el títol de Catch Me, un disc que conté 9 temes i precisament el que obre el treball és aquest Falling in Love with Love. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Clark Fisher al piano o orga en funció del tema, acompanyat d'Albert Stinson al contrabaix i Colin Bailey a la bateria, i una col·laboració molt i molt especial, el del gran guitarrista Joe Pass, que com has escoltat ha gaudit d'espai i temps pel seu lluïment. De fet, el disc va a nom dels dos, Joe Pass i Clark Fisher. Clark Fisher va néixer el 22 d'octubre de l'any 1928 a la població de Durant, a l'estat de Michigan, i va morir el 8 de gener del 2012 a la ciutat de Los Angeles d'una aturada cardíaca. Va ser un músic important, però que considero també va ser infravalorat, i una prova de la seva brillant tasca és que va ser nominat 13 vegades al Premi Grammy, dels que en 3 ocasions ell va resultar vencedor. Bé, i continuarem el nostre recorregut temporal per detenir-nos en l'any 1972, quan el gran saxofonista tenor Gene Hammons edita un LP magnífic, com tots els seus, en el segell Prestige. Apuntar que en realitat aquest LP, excepte 2 bonus tracks, ja s'havia editat l'any 1962 en el segell Argo i amb el títol de Just Juk. L'àlbum es va enregistrar l'any 1961 a la ciutat de Chicago i es va fer en una actuació en viu. És a dir, per aclarar conceptes, l'enregistrament original es va realitzar l'any 1961, editat l'any 1962 pel segell Argo. I ara saltem fins al 1972, que amb l'afegit de 2 temes més es va reeditar en el segell Prestige. En qualsevol cas, el que ens interessa és escoltar el senyor Gene Hammons al front del seu trio.

Doncs bé, hem tingut l'oportunitat d'escoltar una actuació en viu en directe del senyor Jane Hammonds, el líder de la formació i el saxotenor, evidentment, acompanyat d'Eddie Buster a l'orga i Gerald Donovan a la bateria. Una formació de trio, com has escoltat, formada per saxotenor, orga Hammond i bateria, que per cert va ser un format instrumental que es va fer molt i molt popular al llarg dels anys 60. Bé, i continuarem, avançarem fins l'any 1981 per retrobar-nos amb els Jazz Messengers d'Art Blakey, una formació, jo la qualificaria d'indispensable en l'evolució del jazz, un grup que es va romandre en actiu des de l'any 1947, quan el pianista Horace Silver i el propi Art Blakey el van fundar, fins l'any 1990, any del seu últim enregistrament, un àlbum titulat One for All, i mesos abans de la mort del seu líder. Detallar els músics que van passar per aquesta formació, jo diria que és una missió gairebé impossible. El que sí podem garantir és que per ella van passar els millors instrumentistes de la segona meitat del passat segle. Noms com els de Clifford Brown, Lee Morgan, Freddie Hubbard, Wayne Shorter, Kenny Durham, Lou Donaldson, Ham Mobley, Donald Byrd, Bobby Timmons, Benny Golson, Curtis Fuller, James Williams, Bobby Watson, Wynton Marsalis, Dale Barlow, bé, i un llarguíssim etcètera, com dic, seria una feina feixuga i jo diria que sobrepassa les nostres possibilitats. Doncs tots ells, tots aquests noms i altres que m'hi he estalviat, van estar a les ordres del gran gurú del grup, l'extraordinari bateria Art Blakey. Doncs, si us sembla, anem a escoltar el Jazz Messenger, collita 1981, en un àlbum enregistrat també en una actuació en directe a la sala Kingston Corner de la ciutat de San Francisco i que es va publicar amb el segell Concord amb el títol de Strike Ahead. Escoltem, doncs, el Jazz Messenger de Art Blakey.

Doncs bé, també hem tingut l'oportunitat d'escoltar en una actuació en directe els Jazz Messengers de Art Blakey. Un Jazz Messengers collita de 1981, és a dir, el gran Wynton Marsalis a la trompeta, Bobby Watson al saxo alt, Bill Pierce al saxo tenor, James Williams al piano, Charles Frankburg al contrabaix i el propi Art Blakey a la bateria. Bé, i tot seguit, del 1981, saltarem al 1991. Farem un salt de 10 anys i ho farem per escoltar el gran pianista McCoy Tyner d'un disc titulat genèricament 44 Street Suite, que es va ser enregistrat a l'11 de maig de 1991. Escoltarem la seva versió del nostre tema d'avui.

Doncs bé, tal com dèiem a la presentació, hem escoltat el tema nostre, el tema d'avui, que hem estret d'aquest 44 Street Suite, enregistrat a l'11 de maig de 1991 pel trio del gran pianista McCoy Tyner. McCoy Tyner al piano i líder de la sessió, Ron Carter al contrabaix, Aaron Scott a la bateria i la col·laboració especial del saxofonista tenor David Murray. Aquest 44 Street Suite va ser editat en el segell Red Baron. Bé, i ara i tot seguit continuarem el nostre repàs per retrobar-nos amb el gran organista i trompetista Joey DiFrancesco, un músic extraordinari que malauradament ens va deixar el 25 d'agost de l'any 2022, víctima d'un atac de cor. Només tenia 51 anys. Músic precoç, perquè va signar el seu primer contracte discogràfic quan només tenia 16 anys, i ho va fer amb la, ni més ni menys que amb la companyia discogràfica Columbia Records. Té una discografia de més de 40 discos, a la que hi ha que afegir més d'una setantena en els que va participar com sideman. Doncs bé, l'any 2004, pel segell High Note, edita un àlbum amb el títol de Joey DiFrancesco Plays Sinatra His Way. Bé, es va editar l'any 2004, tot i que s'havia enregistrat el 5 d'agost de 1998. Escoltem, doncs, el senyor Joey DiFrancesco.

Doncs bé, amb el senyor Hendrik Meurkens finalitzarem la nostra selecció d'avui. Informar-vos que aquest programa el podeu recuperar a través o mitjançant el servei de podcast de l'emissora. I tanmateix, doncs, sapigueu que penjaré en els perfils de Facebook Mostra de Jazz de Sant Boi, ja setmanal i amb el meu propi. Si cliqueu sobre i automàticament us enllaçarà amb el portal ebooks.com, un portal totalment gratuït i que podeu baixar-vos, si és que encara no el teniu, des de qualsevol buscador. Gràcies, gràcies un cop més per la vostra sintonia i m'acomiado amb el meu habitual a reveure, amics.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret, el món des d'una

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.